0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Portes de Troia, arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem? O...
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient... o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són, de fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Però vaja, afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran.
1: És gran. És
0: història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat,
1: pot ser,
0: no sé.
1: Pot ser. Però és de les millors assignatures.
0: Jo. Home, és un plaer, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo. Explica.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants. Però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806, i ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No, és, bueno, i en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí, que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava formada per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andrea, sí, algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssim estat, nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no grandíssim, projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per Alemanya.
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí? En moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, eh? Fins llavors, recordem, que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però el 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè a ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix: constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland, que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home, sí.
0: Sempre és millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o klein?
1: O klein. Clar, el problema del gros, de la Großdeutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, a vegades...
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: Va fer mal
1: inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat grossa al segle XX, eh?
0: Carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys. Hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians... I Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu, en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant, perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un quadern conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre conqueridor,
1: és molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar
1: de la música
0: que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Botof, en Otto, en Boto?
1: Botox. En Botox von
0: Bismarck. En Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. A la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, del seu govern, no? Del seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862, el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà... bueno, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I... crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no, definint tot el que fa, tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que és... val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest, i ja està, no? Últimament també està molt de moda, la realpolitik, en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè... Des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I, finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg, i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per les mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes?
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, ara no recordo no jo sé. Tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, mm-hmm, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i
1: Patreon
0: escolteu
1: i
0: el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats d'aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una, bueno, tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament, eh? I, per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà. Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí, sí, sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat dos o tres vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin. Per això no l'he vist.
1: Ah, et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: Home, no. Ja pagaré jo Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena el 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà, i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al propi moviment, una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, eh? Tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, s'explica, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor. Per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra. Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res, que s'havia acabat d'unificar i de fet encara no tenia tots els territoris italians, que de fet els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima, ¿vale? És una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana, penseu. El que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, segur que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el Geissa, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és en la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Encara estem, ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més, més complicada, perquè ens queda, de fet, encara l'última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la, la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí? Aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, perdó, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra, és a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870, i aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, eh? Això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Amadeu de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom. A Isabel II fuig. Que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim. I pobre, la Amadeu de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant no veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional i el 19 de juliol del 1870 Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, Simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida: visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem. I tothom brinda i tothom...

0: Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemanys, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
1: Mm. I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
0: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per a aquest moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
1: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
0: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
1: Què passa amb França i Àustria?
0: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
1: I ara m'ho estava pensant, que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, sí, sí, és el de Sissi. I és al·lucinant.
0: És veritat, sí, clar.
1: O sigui que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperadriu,
0: no
1: a Netflix,
0: aquesta.
1: Dos temporades.
0: Recomanada, eh?
1: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa a la història?
0: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va en orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com ho hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
1: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
0: Moltes gràcies a tu,
1: digne, Sergi. Per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
0: Sí, els ajudem i els recorrem la unificació alemanya.
1: Exacte. Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
0: 26 de juny.
1: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
0: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
1: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A la Esport

0: Des de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam, si me'n recordo, Terrícmix. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa en poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

part, si t'interessa. El tema es diu Lily Was Here. És a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la una de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no. No, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar, bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer... a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret, i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir, els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el soul gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va a decir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordas El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mac 2. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a woman.

aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Olivier de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

no abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

I la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa Especial Cocodril Club.

bon dia dels meus amics, els Pets. I del 1997. Una cançó realment optimista.

0: Bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia! Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu... Soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es diu La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit, en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut. Aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Suck a Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Talk Talk, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix. Comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dic que és un músic genial i és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabança, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello in una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. És veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més zorros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disc, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és una cançó, un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, quina enveja, papallones i ocellets, aquesta
0: música. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet, i vaig pensar, hòstia, això és la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols. Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això. I vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera. I jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu?
3: Fent què? Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
1: Passant a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
4: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Sí. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? Sí. O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, m'hagués pogut acudir a mi.
4: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
4: Ok, vinga.
0: Molta sort.
4: Vale. Pau!

0: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, al grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
1: Pot sortir el sol.
0: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973. Tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Cristina, Cristina Viude de Barcelona, és un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els delictes a Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% a l'últim any. És el que es desprèn de les dades de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dijous. Constata una reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme. Sant Andreu de la Barca continua consolidant una tendència positiva en matèria de seguretat ciutadana i, segons les dades presentades aquest dijous durant la Junta Local de Seguretat, els delictes registrats al municipi s'han reduït un 9,87% en els darrers 12 mesos, passant de 973 a 877 fets delictius. La reunió celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i presidida per l'alcalde Marc Giribet ha comptat amb la participació de representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, a més de representants de les formacions polítiques de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Partit Popular, PSC i Vox.
1: Avui celebrem una nova junta de seguretat. En aquesta junta ha participat policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional i hem pogut constatar doncs, que els delictes de Sant Andreu de la Barca en el darrer any, en els darrers 12 mesos, s'ha reduït prop d'un 10%. Els delictes que diguéssim més importen a la ciutadania, que són els delictes contra les persones, tenen una reducció gairebé d'un 12% i els delictes que tenen a veure contra el patrimoni de les persones tenen una reducció del 14,5%. Per tant, considerem que anem amb una bona línia de treball, any rere any. Des que soc alcalde, els delictes s'estan reduint a la nostra ciutat, per tant, és una tendència positiva. Això no vol dir que no haguem de seguir treballant i que aquest no sigui una prioritat per l'equip de govern i l'acció de govern. Per tant, la seguretat continua sent una gran prioritat per a aquest equip de govern i la qual cosa el que ens indica amb aquestes dades, però no només d'aquest any, sinó d'anys anteriors, doncs que la tendència a Sant Andreu de la Barca és anar reduint aquests delictes.
0: Sobre aquestes dades, a què es deu? Què creu vostè que es deu aquesta baixada dels delictes?
1: Jo crec que aquí hi ha diferents qüestions. Hem millorat molt la coordinació amb la resta de cossos policials a través de l'anella de seguretat, però també de les diferents trobades que els equips fan i també amb la col·laboració institucional, el fet de poder arribar a aliances amb els principals cossos de seguretat, a més també el reforç a la plantilla de la policia local, l'ampliació dels efectius i recursos que la policia local hi compta, i jo crec que és també una manera de tenir motivada a tota la plantilla i és una manera també d'expandir aquestes polítiques de seguretat a la ciutat. Jo crec que és una qüestió de fer un equip, de seguretat, de fer, diguéssim, accions que van en pro d'aquest missatge, que a Sant Andreu no volem delictes i que qui la fa la paga, aquest és l'objectiu, i també informar que en aquest sentit el que té a veure amb les sancions d'incivisme, que també és una de les grans prioritats d'aquest equip de govern, doncs s'han interposat o s'han incrementat un 140% més les sancions d'incivisme a la nostra ciutat. Per tant, aquest també és un element a tenir en compte que pot generar en algun moment sensació d'inseguretat a la nostra ciutat i que treballem precisament per fer-ho possible.
0: La policia local ha intensificat durant aquest any la vigilància sobre els vehicles de mobilitat personal. En total s'han inspeccionat 107 patinets elèctrics, dels quals 69 han estat immobilitzats, és a dir, gairebé el 70% dels vehicles controlats. Aquestes actuacions han comportat la imposició de 142 sancions. Un altre aspecte destacat de la Junta Local de Seguretat és l'increment de les actuacions contra les conductes incíviques. Les denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme i convivència han augmentat un 138,9%, amb més de 350 sancions addicionals respecte a l'any anterior. Són dades de la Junta Local de Seguretat de Sant Andreu de la Barca, celebrada aquest dijous.
1: El que estem treballant avui, el que avui estem explicant, conjuntament amb la resta de cossos de seguretat, són les dades que es comprenen en els últims 12 mesos, que és a dir, que tanquen a l'any 2025, és un any molt positiu. L'any actual, com bé saben, seguim treballant amb les mateixes, diguéssim, operatives, capacitats, fins i tot augmentant-les en aquest àmbit, no? I per tant seguirem treballant en la visió de proveir seguretat i també treballar aquesta sensació d'inseguretat que entenc que alguns veïns puguin tenir amb fets aïllats, les xarxes de comunicació expandeixen ràpidament fets molt aïllats. Estem parlant que en 12 mesos naturals, Sant Andreu de la Barca, una ciutat efectiva de 30.000 habitants, va tenir registrada en el període anterior 973 delictes, sumant-los tots, i en el període actual ha tingut 877. 877 durant 12 mesos en una ciutat de 30.000 habitants. Això són dades positives i, per tant, en aquest sentit, nosaltres seguirem treballant perquè aquestes dades segueixin reduint, entenent que la seguretat té un hàndicap, que el risc zero no existeix.
0: Durant la reunió també s'ha fet balanç de la posada en marxa de l'anella de seguretat, un sistema de càmeres de videovigilància i lectura automàtica de matrícules que cobreix el perímetre de la ciutat i està connectat també amb d'altres cossos policials.
1: Per mi l'anella de seguretat és un d'aquests elements que ens permet tenir molt més ulls a la ciutat. És un element que fa identificacions automàtiques, per exemple, de matrícules que poden tenir associats algun tipus de delicte. És un sistema policial col·laboratiu, per tant, altres policies locals també nodreixen aquest sistema de seguretat i jo crec que és un sistema de seguretat, bueno, crec no, s'ha demostrat que actua a èxit. Per tant, davant d'una alerta que aquest sistema fa saltar a la policia local, actuem a èxit i s'han produït detencions, hem evitat in situ furs, per exemple, de catalitzadors, i és una manera també d'ampliar, diguéssim, aquests ulls a tota la ciutat per poder actuar davant de fets delictius.
0: Pel que fa a l'anella de seguretat, l'alcalde Marc Giribet també ha recordat que aquestes càmeres de videovigilància i l'anella de seguretat també està coordinada amb d'altres poblacions pròximes a la ciutat.
1: Ja l'estem fent, ja és una coordinació efectiva. Corbera de Llobregat, compartim els lectors, compartim certs lectors que fan frontera als nostres municipis. El Mossos d'Esquadra ens fa requeriments per poder accedir a les imatges de les nostres videocàmeres. També ho ha fet Guàrdia Civil i jo crec que fruit, per exemple, d'una detecció de l'anella de seguretat a la Festa Major doncs, de l'any anterior i una investigació a llarg termini s'han pogut produir 8 detinguts en una petita xarxa que distribuïa droga a la nostra ciutat, però que la droga, evidentment, venia de fora.
0: La Junta Local de Seguretat també ha servit per posar sobre la taula un dels projectes estratègics del mandat, la construcció de la nova comissaria de la policia local, ja aprovada en el ple municipal. El nou equipament permetrà doblar l'espai actual destinat al cos policial i millorar tant les condicions de treball dels agents com l'atenció ciutadana.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'alcalde Marc Giribet ha presentat el full de ruta de la ciutat per la pròxima dècada en la conferència Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Una conferència realitzada a la biblioteca Aigües Toses, un acte que ha coincidit amb el tercer aniversari de la seva investidura com a alcalde i que ha reunit representants del teixit associatiu, entitats culturals, socials i esportives, així com també nombrosos veïns i veïnes del municipi. Una trobada on l'alcalde ha fet balanç dels primers 3 anys al capdavant del govern municipal i ha presentat les línies estratègiques que han de marcar l'evolució de la ciutat durant els pròxims anys. L'alcalde Marc Giribet també ha parlat algun dels projectes, alguns que ja s'han comentat en els darrers mesos i d'altres que transformaran la ciutat. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb l'alcalde Marc Giribet un cop ha finalitzat la seva conferència.
3: Doncs l'objectiu era poder explicar una idea reflexionada durant aquests 3 anys de com ha de ser el futur de l'Ajuntament, el futur de la ciutat. És una idea que, més enllà de gestionar el dia a dia, una ciutat necessita tenir propòsits de futur, ambició de futur, i avui penso que aquests propòsits, que aquesta ambició, s'han d'explicar de manera col·lectiva, precisament perquè el conjunt de la ciutadania ens ajudi a fer-ho possible. I avui hem fet aquest acte, diguéssim, d'explicar públicament quin ha de ser i com ha de ser la pròxima dècada, la dècada del 2030, a Sant Andreu de la Barca, i aquesta dècada passa, no, com he explicat, per fer un anàlisi profund de la ciutat que tenim i quins canvis han d'haver-hi per poder-la adaptar als reptes actuals, reptes climàtics, reptes d'habitatge, reptes de costos, reptes de que potser l'economia debilita i, per tant, com som resilients, i, evidentment, reptes que ens permetran evolucionar, fer canviar la ciutat amb nous equipaments, amb nous espais i amb una nova filosofia d'actuació quan comencem a transformar espais públics, fer-los més resilients, fer-los més verds, fer-los més adaptats perquè la ciutadania hi faci vida i sobretot que hi puguin haver-hi molts més usos dels que hi ha actualment.
0: Hi ha projectes que ja s'han anat presentant des de fa un temps, projectes nous, com el que ha presentat a vostè aquí a la Biblioteca Aigües Toses, un nou barri, el Pla Aigües Toses, amb més de 600 vivendes projectades.
3: Exacte, és la construcció d'aquest nou barri, que és el barri del Pla d'Aigües Toses. És un barri que està comprès entre les vies del tren i la carretera nacional i el centre comercial Atrium i la planta de fabricació del Mirall. I, per tant, en aquest barri, com a mínim, ens hi cabran 600 nous habitatges que han de donar resposta, diguéssim, a aquesta demanda d'habitatges de la nostra ciutat. Moltes d'elles seran en preu accessible, és a dir, públiques, i en d'altres que seran privades i, per tant, també de compra, no? Llavors, en aquest sentit, creiem que podrem mantenir un bon ecosistema en aquest barri i que l'Ajuntament ja està desenvolupant com serà, quines volumetries tindran els edificis, quants carrers, places es generaran, i, per tant, és un projecte a mig llarg termini, però ja hi estem fent passes.
0: Ha parlat d'una mirada metropolitana de la ciutat i a més també ha parlat de teixir aquestes aliances no només amb l'àrea metropolitana, sinó també amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona, per aconseguir aquests objectius, aquests reptes que avui ha plantejat en aquesta conferència.
3: Avui hem explicat també un projecte molt ambiciós de futur. Per tant, és cert que aquest projecte és ambiciós i, com també he explicat a la conferència, és molt important poder trobar aliances, socis, partners de tot tipus, públics i privats, per impulsar, accelerar aquesta transformació que ens hem marcat en els pròxims 10 anys de ciutat. Per tant, creiem doncs, que no ho podem fer només sols des de Sant Andreu la Barca. Sí que ho podem fer, però trigaríem molts més anys. Per tant, si necessitem accelerar-ho perquè creiem que si no ho fem, la ciutat perdrà oportunitats, perdrà trens, cal que ens hi posem ja, i és més, ja és conegut que molts dels projectes, tu bé ho deies amb la formulació de la pregunta, molts dels projectes que avui hem explicat formen part d'una estratègia de projectes que ja s'estan veient. L'escola Bressol, el parc de la Solana, que ja s'està, aquesta setmana han començat les obres, els parcs infantils, la millora en pavimentació, voreres... Hi ha molts projectes que ja estan en dansa i en aquest sentit ens ajuden, diguéssim, a fer creïble una idea, fer creïble un propòsit que avui hem presentat en societat.
0: Un d'aquests projectes també està dins d'un altre projecte, que és l'Eix Verd, també ho ha comentat avui.
3: L'Eix Verd és un gran eix que connectarà la muntanya amb el riu Llobregat. És un eix que transitarà pel carrer Esport, que baixarà pel carrer de la Creu i acabarà a l'Avinguda Guatemala, que connectarà a la llera del riu amb la muntanya de Can Salvi. I l'Eix Verd, diguéssim, és els estàndards de la ciutat del futur, de la ciutat del segle XXI que volem implementar a Sant Andreu de la Barca. L'Eix Verd és una part d'aquesta estratègia. L'altra estratègia és també la reforma de la plaça Federico García Lorca. L'altra estratègia és també la reforma que estem fent del Parc Metropolità de la Solana. I l'altra és la que farem del Parc Central, no? Per tant, tots tenen una coherència dins d'aquesta transformació de la ciutat. I això és molt important perquè li demostra a la ciutadania que el govern no improvisa, sinó que el govern té uns estàndards molt clars de com vol que sigui la seva ciutat i totes les actuacions estan alineades en aquesta direcció. Per tant, crec que això genera confiança a la ciutadania, genera tranquil·litat de que hi ha un propòsit, una ambició de futur a la nostra ciutat, i aquest propòsit només passa per millorar la ciutat, per portar més habitatges, per portar més connectivitat de transport, per portar nous equipaments que actualment s'han d'actualitzar a Sant Andreu de la Barca.
0: Ha parlat també de l'economia de proximitat, ha presentat la idea d'un nou mercat a Sant Andreu de la Barca, també un altre projecte, en aquest cas ambiciós, el projecte de la Fona. Seria entre un viver d'empreses més que un coworking?
3: És exacte, és més que un coworking, ha de ser un espai, primer de tot, que doni serveis al polígon industrial, però també a la ciutat, serveis de restauració, serveis de gimnasos, serveis de, per exemple, un amfiteatre, serveis de guarderia d'escola Bressol, d'acord? Tot el que té a veure també amb donar serveis als treballadors que estan treballant al polígon industrial, però a la vegada que sigui un espai de desenvolupament econòmic, és a dir, on les empreses puguin llogar metres quadrats d'oficines per traslladar-hi oficines de desenvolupament del seu negoci, oficines tècniques, oficines de desenvolupament de negoci, de projectes, de productes, i per tant el que volem això és que sigui la punta de llança d'una transformació necessària que necessita el nostre teixit productiu, que és adaptar els nous perfils professionals que ha creat la tecnologia en les èpoques ja actuals amb espais físics, amb transformacions físiques, com pot ser la fona, però també amb diferents elements urbanístics que puguin substituir una part de naus per a oficines i, per tant, anar adaptant-nos a aquests nous temps, perquè si no ho fem, repeteixo, Sant Andreu perd oportunitats.
0: A la presentació també han assistit representants de diferents entitats socioculturals, esportives de Sant Andreu de la Barca. De fet, vostè en el seu discurs en aquesta biblioteca plena també ha fet referència al teixit associatiu, que també és important per a aquesta transformació.
3: Literalment, gràcies a poder parlar amb veïns i veïnes, gràcies a poder parlar amb les entitats de Sant Andreu de la Barca i amb totes les persones que han mostrat interès en transformar la ciutat, Hem generat aquesta reflexió i hem generat aquest projecte de futur. Per tant, les entitats, el teixit associatiu, és cabdal en aquesta transformació. Ells són, ho dic sempre, l'ànima de la ciutat, són les persones involucrades en que la societat millori i canvi, i evidentment no les podem tenir al marge d'aquest superprojecte de ciutat que Sant Andreu de la Barca ja ha començat a transitar. Per tant, per nosaltres són uns actors importantíssims. Ho vaig dir sent membre de l'oposició, ho dic ara sent l'alcalde de la ciutat. Les entitats ens han d'ajudar amb el seu criteri, amb el seu coneixement i amb la seva força a transformar aquesta ciutat.
0: Projectes a llarg termini, no, alcalde?
3: Són projectes que ens hem marcat la seva finalització o la seva inici i execució durant la pròxima dècada, d'acord? És a dir, el propòsit és clar, és tenir un projecte, un pla de futur ben estructurat i anar aconseguint el finançament. Molts dels projectes ja s'estan executant, per tant ja tenen el finançament, molts es començaran a executar en breu, per tant també tenen el finançament, i d'altres, mica en mica, tenim aquests 10 anys doncs, per anar actualitzant i aconseguint importantment el finançament.
0: Declaracions de l'alcalde Marc Giribet després de la seva conferència de Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, una conferència realitzada a la Biblioteca Aigües Toses. Sobre aquesta conferència i algun dels projectes de cara al futur de Sant Andreu de la Barca que s'han presentat a la Biblioteca Aigües Toses en parlarem a la propera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè, bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu, però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats, perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix: menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà, doncs els coloms, doncs no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí, i els mitjans. Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607 700 012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com diem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: I Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa aquesta setmana un nou segell LGTB Friendly. Els comerços de Sant Andreu de la Barca en té més detalls, el nostre company Joel Carrasco.
3: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI Friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca, un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
4: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI Friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar doncs que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
3: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
4: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs, tolerant amb totes les persones de la ciutat en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també esdevé doncs, un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs, es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
3: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
4: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
3: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
4: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió. I bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir, i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
3: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
5: És un valor afegit protegit. O sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques és, pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, que, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és, un establiment d'entesa, és un puesto de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local, doncs, per qualsevol cosa.
3: Establiments que vulguin ser LGTB-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques, ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
5: Posar-se a contactar amb l'Ajuntament, o en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
3: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
5: Doncs molt bé, la veritat és que està està sent molt ben rebuda, i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
3: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
5: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, bueno, a veure, doncs, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs, quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar al comerç local amb aquesta iniciativa.
3: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
5: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui que sàpigues que el comerç local dona més.
3: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
5: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és, al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
3: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
0: Durant tot aquest mes de juny i també al juliol, Sant Andreu de la Barca celebra el Dia de l'Orgull amb diferents activitats.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú vas...

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO al llegat del Festival Cromàtic i al valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
2: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que ens va fer el professorat a l'Ajuntament de que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
1: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
2: Home, va ser una experiència molt enriquidora perquè va ser un moment en què la ciutat va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere d'un símbol d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa va donar com a resposta que altres entitats motivades per aquesta iniciativa a proposta seva anessin a buscar un vuitè mural que també es va fer posteriorment.
1: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller que l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
3: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
1: Satisfeta del resultat final?
3: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
1: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
3: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
1: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
3: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escalar el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
1: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
3: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
1: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
3: Bueno, sí que és veritat que mai... no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
1: N'has pintat molts més, de murals, d'altres llocs, no? Com, per exemple, l'Hospitalet.
3: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics...
1: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
3: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
1: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
3: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
1: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
3: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per a ells, ja que els veuen als carrers i sempre els crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
1: Si explicaràs tècniques o la història?
3: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
1: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
3: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
1: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres, impressiona?
3: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
1: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu Barca. De fet, avui aquí en els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
2: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica. Sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut no tinguin una part activa amb aquesta activitat. I per tant els farem treballar. Els farem treballar de tal manera que cada mural que està... Ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
1: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.

0: Llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista Aitana Giraldez per encàrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: Quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig han viatjat el mes de maig al Japó en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. L'Institut Montserrat Roig ha creuat fronteres. Quatre alumnes i un professor, el Sergi Garcés, han viatjat al Japó per participar en un prestigiós programa internacional d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que ha convertit el Centre Sant Andreuenc en l'únic representant europeu d'aquesta edició. La Leire Cabello, la Romaisa Elboitaibi, l'Àxel Martín i la Niol Pasqual han fet aquest viatge al Japó. Durant dues setmanes han compartit convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents de països com Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka. El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut a l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre del Montserrat Roig com un dels referents en aquest àmbit. Hem parlat amb el Sergi Garcés i amb els quatre dels alumnes que han participat en aquest intercanvi al Japó perquè ens expliquin les seves experiències. Per Sergi Garcés, el professor de l'Institut Montserrat Roig, l'experiència ha estat molt positiva.
1: Bé, de fet, potser són ells els que te l'han de dir, però jo, vull dir, per part meva diria que ha estat una experiència fantàstica. Tant al novembre, més còmode per mi, si vols, perquè hi anava sol i només anàvem els professors, com ara en el mes de maig amb els alumnes, però realment i els hi vaig dir personalment, no em van donar més feina de la necessària i estic molt content d'haver-los escollits a ells per fer el viatge.
0: Una experiència, podem dir, que gairebé única, no? El fet de que alumnes de Sant Andreu de Barca doncs, hagin viatjat al Japó, hagin compartit experiència amb alumnes procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia, Sri Lanka i també altres països, i a més de conviure també moments amb famílies allà al Japó.
1: Sí, sobretot perquè, a més, jo tenia la noció de que els instituts havíem de ser instituts públics i després quan vam anar allà vam veure que n'hi havia molts de privats, és a dir, dels altres països. Per tant, que quatre, o sigui, dos nois i dues noies d'un institut públic de Sant Andreu de la Barca, ja no estem parlant de Barcelona ni d'una gran capital, puguin anar al Japó becats, doncs és una experiència única, és una experiència bestial.
0: Què és el que veu fer allà al Japó, Sergi?
1: Una mica de tot, realment. Vam fer des de classes de japonès a activitats de gaire esportiu en japonès. És a dir, la cosa era que les interaccions, això no vol dir que sempre es fessin d'aquesta manera, però que totes les interaccions que es feien al Japó fossin en japonès. Si més no, les persones diguem que estaven al càrrec d'això, sí. És a dir, la gent de la fundació, els professors convidats, els... eren com una mena de professors d'educació física que també convidaven, les famílies evidentment, els professors de l'institut en el qual vam estar, doncs ja et dic, és que vam fer una mica de tot, vam fer espectacles a l'escenari, vam ballar, van cantar, no crec que no veu cantar, també probablement, vam cagar el tio en japonès. Bàsicament és un intercanvi que dura, doncs vam estar allà físicament potser 13 dies, en el que tant amb els altres països convidats com amb els japonesos, doncs és un intercanvi cultural, de llenguatge, etc. Vull dir, dir-ho en poques paraules és una miqueta complicat.
0: De fet, Sergi, ara comentaves de que era l'únic institut europeu doncs, que hi participava, que institut públic. Penso que no, res és casualitat. Vosaltres, des de l'Institut Montserrat Roig, sou en aquests moments un centre, un institut de referència pel fet d'apostar per la cultura japonesa, per el

0: per al japonès. Hi ha tot un seguit d'alumnes engrescats per conèixer la cultura i l'idioma japonès. Per tant, vosaltres sou un institut de referència.
1: Pel motiu que sigui, bueno, primer la casualitat que vol que en aquest institut som dos els professors que podem oferir l'assignatura optativa de japonès. I després, no, i crec que no és només això, perquè tu pots tenir un professor que ofereixi l'assignatura, però llavors que tingui poc predicament entre l'alumnat. I en aquest cas estem en un institut que comparativament amb els altres instituts a vegades podem arribar a tenir fins i tot 10 vegades més dels alumnes que tenen els altres. Que tant de bo això es vagi escampant i cada vegada n'hi hagi més, però la realitat ara mateix és que són pocs instituts amb relativament pocs alumnes i aquí, pel que sigui, pues té molta sortida. A més, a partir de l'any vinent probablement l'oferirem a primer segur, potser a segon com càpsules, la qual cosa voldria dir que tots els alumnes de primer i de segon d'ESO com a mínim tastaran el japonès, i després a tercer ja decidiran si volen continuar-ho de manera anual, la qual cosa vol dir que ni que sigui fer un tastet seran molts els alumnes, passaran tots els de primer i potser tots els de segon.
0: Per tant, la bola es va fent molt més gran. Volem conèixer aquesta valoració d'aquests 4 alumnes. Vam parlar prèviament de quines expectatives tenien d'aquest viatge. Tenim la Leire Cabello, tenim l'Àxel Martín, la Niol Pascual i la Romaisa Elbuitaibi, que també ens acompanya. Ho he dit bé?
2: Bueno, Boutaibi.
3: Com?
2: Boutaibi.
0: Vale, això ho diré després. Boutaibe?
2: Sí.
0: Val. I també ens acompanyen la Romaisa Elbotaibe, que són els 4 alumnes que han estat al Japó. La primera pregunta, quina valoració en feu de la vostra estada al Japó? La Leire, abans de marxar, ja ens comentava de que ja havia estat alguna vegada al Japó, que el tema de l'idioma japonès el porta força bé. Primer, comencem amb tu, Leire. Quina experiència t'has portat del Japó? Com valores aquesta experiència?
4: Pues una experiència molt bona, a part, jo, encara que hagi anat una vegada, he après moltes coses noves que m'han fet explotar el cap, perquè jo no les sabia. No m'havia relacionat anteriorment tant amb japonesos i he pogut relacionar-me més amb persones d'allà i amb persones a part d'altres països. Llavors, jo crec que ha sigut una experiència molt bona i hem tingut una oportunitat molt gran per poder aprendre més coses i crec que tots l'hem aprofitat bé.
0: Crec que tornaries, no?, al Japó?
4: Jo tornaria.
0: Romaisa, la teva experiència?
5: Doncs que ha sigut com contacte amb el japonès gairebé totes les hores del dia, llavors tu podies aprendre en qualsevol àmbit, per exemple, amb els professors d'educació física o japonès amb els professors de llengua japonesa, i en contacte amb els altres alumnes podies aprendre paraules d'altres idiomes. I llavors, doncs, és una experiència que no només japonès, sinó que fas amistats, aprens i molts canvis culturals.
0: Aniol, com ho has vist?
6: Bueno, primerament, evidentment, és una experiència irrepetible i molt única. I, bueno, el que més m'ha agradat jo crec que ha sigut com aquest intercanvi cultural, perquè me n'he adonat de que la vida és com molt diferent depenent del país en el que vius, i això és el que més m'ha agradat.
0: Àxel?
7: A mi el que més m'ha agradat ha sigut poder posar-me en contacte amb tantes cultures a la vegada. Al final estaves parlant amb persones que semblaven d'un món diferent i jo no m'havia adonat que les persones eren tan diferents segons d'on érem. També he pogut aprendre molt japonès i moltes paraules en altres idiomes, que me les emporto ja per sempre, i una molt bona experiència que ha superat les meves expectatives.
0: Suposo que ha de ser una cultura amb un contrast molt, molt directe, no? molt xocant, no?
4: Bueno, no sé, jo porto estudiant-lo 4 anys, així que no sé, jo ja sabia el que m'esperaria. Encara això, m'he portat bastant sorpreses, com per exemple que el futon, que és el llit japonès, mai pot estar mirant cap al nord. M'ho van preguntar on està el nord, i jo vaig dir què? Com dient, perquè m'ho pregunta, saps? Com dient, no l'he escoltat bé, me'n va fer una altra vegada la pregunta? I em vaig quedar així com per què, i llavors em van explicar que donava mala sort mirar cap al nord. Això em va volar el cap, t'ho juro.
0: Suposo que vosaltres teniu tanta ja experiència, tant contacte amb el japonès i amb la cultura japonesa, que potser no són sorprès tant les coses com ara comentava la Leire, no? De que bé, ja sabíeu on anàveu, no?
6: Bueno, a mi em va sorprendre sobretot, jo ja sabia que els japonesos eren molt educats, però és veritat, o sigui, són molt educats per tot, per a preguntar-te si vols un, jo que sé, un menjar o si vols anar a un lloc, per tot l'educació sempre va pel davant, i al carrer també sempre van callats, que estàvem l'Àxel i jo parlant pel carrer i li deia baixa la veu que aquí ens escolta tothom.
7: Sí, sí, estic completament d'acord. M'ha semblat també molt xocant que són molt educats i també són molt divertits. Jo pensava que els japonesos eren molt introvertits, que parlaves amb ells i per molt que siguessin molt educats, com que anaven a per la seva banda, que no t'escoltaven tant, i eren ells al final que, els que començaven la conversació, els que volien saber més de tu, i m'ha semblat molt xocant. Són molt extrovertits.
0: Romaisa, tu has trobat això també?
5: Doncs sí que són molt educats i doncs respectuosos, però també són com curiosos, llavors està bé perquè comencin una conversació i practicar el japonès que sabem.
0: Trencar el gel, no? Del trenquen ells, no? Vosaltres sé que un dels deures que havíeu de fer allà és representar la cultura catalana. Expliqueu-me l'experiència d'anar al Japó i fer cagar el tió, i a més en japonès. Com va anar i com ho van rebre?
6: Bueno, va ser una mica vergonyós, jo crec, perquè, bueno, primer ens van presentar com el lloc on ho havíem de fer, i era gegant. Li vaig dir al Sergi, però real que és aquí on hem de cagar el tió davant de tota aquesta gent? I em va dir, sí, sí, és aquí. I, bueno, apetxugant, i ho vam fer.
7: A sobre jo pensava que ho farien només davant dels professors i dels alumnes d'intercanvi, però és que ho vam fer, a més, a l'escola, davant de tota l'escola. I això va ser molt xocant, perquè jo pensava, què pensaven de nosaltres, unes persones de fora, donant-li cops a un tronc i després cagar regals. O sigui, però s'ho van passar molt bé, nosaltres també ens ho van passar bastant bé, i ens vam riure molt, això sobretot.
0: Bueno, potser ara torneu al Japó i veureu tothom allà fent cagar el tió quan arriba el Nadal. Vull dir que heu convertit vosaltres aquesta tradició catalana, també l'heu exportat al Japó. O sigui, veu fer la cançó del cagatió en japonès?
4: Sí.
0: Com era?
4: No, jo no la canto.
0: O els quatre que esteu aquí, recordeu una mica o no? Va.
1: Hòstia, com era la primera estrofa? Va.
3: Natsutoturo iwashi janakute karakusugite turo dase yorishikute tio unchiare.
1: A més,
0: Sergi, sí.
1: Em quedo, vull dir, és veritat que els hi feia molta vergonya, però, i a l'Àxel potser jo no vaig pillar-ho, però es veu que sí que ens havien dit que ho havíem de fer una segona vegada. Total, que la segona vegada ja no tenien cap vergonya i ho van fer molt bé, però és que en aquell institut entraves a les classes i senties els alumnes cantant aquesta cançó espontàniament. Vull dir que, a més, era una traducció que vam fer aquí, vull dir que no és una traducció ni oficial ni res, i els senties cantant la cançó espontàniament. Això va ser molt curiós.
4: Ensenyé la cançó i se ponia a cantar-la en medio de classe.
1: Sí, clar, és que...
0: Bueno, veig aquí per vosaltres l'invenent unes creus de Sant Jordi, no?
1: Sí,
0: per exportar la cultura catalana al Japó. I això va ser a l'inici, no? Quan veu arribar, que pràcticament havíeu de demostrar o mostrar, en aquest cas, alguna cosa de la cultura catalana, no?
1: Crec que el dia que vam arribar va ser arribar a instal·lar-nos, vam intentar sortir, però aquests... allò que diuen gent jove patou, pues el primer dia al Japó a la una ja se'n volien anar a dormir, van anar a dormir a les 5, i aleshores el dia següent crec que vam tenir una petita introducció, unes classes, vam tornar a tenir el dia lliure, i el dia següent sí que ja va ser quan van venir els alumnes del d'allò, al cap de 3 dies probablement.
0: El tema de la gastronomia, ja abans d'anar al Japó, quan vaig entrevistar aquí, bé, ja parleu que us agradava el menjar japonès. Què us heu trobat allà?
6: Bueno, sobretot que els hi agrada molt l'arròs. O sigui, sopen, dinen i esmorzen arròs sempre, però arròs blanc, no té res l'arròs realment. I bueno, a vegades ho acompanyen amb salmó, amanida o amb curri, però realment a ells els hi agrada l'arròs blanc.
7: Sí, per ells l'arròs és com el pa per nosaltres. I també menjaven sempre amb el menjar una sopa de miso, que seria aquí pues, una sopa de ceba, que no sap res, i li posaven un tros de tofu. Bueno, estava bastant bé perquè amb l'arròs pues, ho acompanyava bé, però deixava com una mica insípid. I, clar, menjar això tota l'estona, tots els dies, doncs al final et cansa una mica. però quan podies canviar, la gastronomia d'allà era molt bona.
0: Romaisa, has tingut més sort?
5: Bueno, sí que en el Centre Olímpic va ser això, però fora, quan anàvem a restaurants, doncs provàvem moltes coses com sushi, amb la família també vaig tastar molts menjars com tempura, però a mi el sushi, el tuna mayo, em va crear com una addicció perquè m'agrada molt.
4: Jo quan vaig anar a la família vam anar a restaurants i tot allò i vaig provar molts tipus de peix que, ja, que només, anaven, no, només estaven allà per la zona de Shizuoka i em va sorprendre perquè ja el peix no sabia com aquí. Per mi allà està molt més bo. Aquí, bueno, segons,
0: no? Heu parlat de que veu estar al principi en el Centre Olímpic, veu estar allotjats, després va haver aquella part que potser abans de marxar al Japó us feia més expectatives, a veure quina expectativa, a veure què us trobàveu, que era aquest contacte ja directe amb les famílies i on vosaltres estàveu sols amb les famílies. Quina experiència us emporteu d'aquest contacte amb les famílies i on segurament que hauríeu de parlar en japonès o ja estàveu ja la inversió 100%?
6: Bueno, jo vaig tenir molta sort perquè em va tocar una família que només arribar-hi a la seva casa em va donar un full on hi havia paraules clau en català i en japonès.
0: O sigui, en català, eh?
6: Sí, en català. Posava estada en família Daniel i em posava com la planificació de tots els dies i totes les activitats en català. I a la dreta estava tot traduït al japonès. I llavors, bueno, gràcies a això ho vaig tenir molt més fàcil. També quan hi havia algun tipus de problema per comunicar-me, pues, utilitzava el mòbil i si no, pues, ho deia algunes paraules en anglès i algunes en japonès.
0: Excel?
7: Sí, jo vaig tenir molta sort amb la meva família que em va tocar, sobretot amb el noi, que era molt maco. No vaig tenir tanta sort perquè no sabia parlar molt d'anglès, llavors havia de tirar més de japonès, que tampoc sé molt, llavors més que res el traductor. Però m'ho vaig passar molt bé amb ell, vam connectar molt i em va saber molt greu després despedir-me d'ell, però em porto un bon record d'ell.
0: Romaisa?
5: Jo també he estat còmoda amb l'estat de la família i també vaig tenir sort perquè el meu homestay sí que sabia anglès, però una cosa que em vaig adonar és que a la mateixa edat ells el màxim que poden tenir crec que és un A2 i és com un nivell més baix i bueno, jo tenia nivell baix de japonès i vam fer-ho com vam poder per poder comunicar-nos.
0: Leire?
4: Jo vaig tenir sort perquè la família li agradava l'anime, llavors vam veure tots junts una sèrie que ara estan reproduint, The Shadow of the Realm o algo así, Yogi no Tsunagi, i em va agradar molt perquè vaig poder veure també Dragon Ball, els primers episodis amb el pare de la Kao i tot allò, i va ser una experiència que va ser... i al cine, també vaig anar al cine. Fa poc va sortir la pel·lícula del Conan, el detectiu Conan, que en japonès és Meditante Conan, pues, va salir una pel·li nova i jo vaig poder anar a veure-la i al final de la pel·li hi havia com un scan i llavors em vaig portar com un regal especial que és com una il·lustració especial per als que només pels primers que van veure la pel·li.
0: Sí, vas tenir sort, eh?
4: Sí.
1: El que no et diu la Leire, que és el que li intentava dir, és que, bueno, tots se'n van endur coses, eh? Però és que la Leire se'n va dur una bossa que potser pesava com 2 o 3 quilos només de manga. Li van regalar una col·lecció sencera de manga físic.
4: I no hi ha això.
1: La família li va comprar.
0: Per tant, a més, jo sé que d'altres de vosaltres també heu tornat al Japó, que heu comprat mangas allà.
6: Bueno, jo he comprat alguns de regal i alguns per mi, però...
0: No anaves amb la bossa de 3 quilos, no?
6: No, jo portava com a molt 6 o 7.
0: Són uns quants, també, eh?
6: Sí, bueno, però dubto que me'ls llegeixi, la veritat.
7: Jo, més que res pel record, perquè a mi no m'agrada tant el manga i l'anime, però em vaig portar 2 per mi, i la resta que van ser doncs, també 5 o 6 per la família, pels amics...
0: Romaisa, has portat mangas?
5: Jo m'he portat 3 sobre un anime que es diu Hachakuta, que és un anime nou, i doncs m'he portat 3 desordenats, però perquè només he agafat el personatge que m'agradava en la portada, doncs perquè ja m'he vist l'anime, llavors, bueno, pues, he agafat els meus personatges i ja.
0: Si ara us pregunto per acabar l'entrevista, amb què us quedeu d'aquest viatge... tan enriquiment personal que també segurament que us emporteu i heu aconseguit, en què us quedeu d'aquest viatge al Japó?
6: Jo em quedo sobretot amb la gent que he conegut, perquè, o sigui, no només els japonesos, per exemple els tailandesos, els australians, els brasilers, com és una cultura tan diferent la seva, és una experiència que al final t'enriqueix tant culturalment com a la llengua. O sigui, jo per exemple parlava amb l'Estefan, que era australià, i he après molt anglès parlant amb ell, també he après portuguès parlant amb els brasilers i també he après japonès. Llavors tot això al final t'ho emportes cap aquí.
0: Axel?
7: Jo m'emporto també l'experiència d'aprendre més idiomes i també totes les persones que he conegut, les persones d'Austràlia i de Brasil, que ja me les emporto per amics per tota la vida, i els japonesos també, que eren molt macos. I més allà del que puguis aprendre i el que puguis, les experiències que puguis viure al Japó, m'emporto les persones que vaig conèixer.
0: Molt maco. Romaisa?
5: Doncs jo també m'emporto les persones que he conegut, sobretot a Austràlia i Brasil, perquè hem estat com molt enganxats, i doncs també m'emporto que abans d'anar a Japó van com enviar el que volien fer i la família ho respectava i ho tenia en compte, i si vaig escriure que volia aprendre la cultura i doncs anàvem a visitar temples i tot això, i doncs són com molt atents.
0: Leire?
4: Pues sí, la gent. Jo vaig intentar comunicar amb el que podia perquè em parlaven en anglès i jo soc horrible en anglès, llavors intentava comunicar-me en japonès, però l'Estefan no sé què em va dir una vegada que dije no. I bueno, vaig intentar fer-ho també en anglès, horrible, però ho vaig fer i no sé si se'm va entendre, però ahí està.
0: Manteniu el contacte després del viatge del Japó amb tota aquesta gent?
6: Bueno, sí, tant amb el meu homestay, que és el japonès amb qui vaig estar amb la seva família, tant amb els australians. L'altre dia, per exemple, va ser el seu aniversari i doncs el vaig felicitar. I bueno, també em va escriure al Tori, que és el japonès, dient-me que, bueno, tenia nòvia.
0: Tori. No. Això us van explicar, no? Sí. Per tant, us van explicar altres coses que ara coneixereu més detalls, suposo, de cadascú de les persones que heu conegut al Japó. I no sé si després del Japó aneu a Austràlia, però veig que també hi ha connexions aquí. Sergi, com a professor, com a sensei, sí. Sensei Sergi Garcés, veus, alguna cosa de japonès, sí, anem aprenent. La teva valoració, la teva experiència, haver portat aquests quatre alumnes, que suposo que deu ser un goig, no? Com a professor de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de com han aprofitat aquests quatre alumnes aquesta trobada, aquest intercanvi, que jo crec que és una experiència única, no?
1: Jo també em quedo una mica, o sigui, igual que ells, jo em quedo també una mica amb haver-me pogut trobar amb aquells professors de diferents països al novembre i ara, perquè realment era una gent maca. També amb els alumnes d'altres països, perquè realment ha sortit a Austràlia bastant, però hi havia un personatge, l'Estefan, que era molt entranyable, i vull dir, era un tio que realment ajudava a fer com pinya tot. I em quedo sobretot amb haver-los escollit a ells quatre i a veure-ho, haver viscut al Japó a través dels ulls d'ells, saps? Perquè clar, tu ja hi has anat i llavors estàs com habituat, però clar, si vas amb ells realment és com tot torna a ser com la primera vegada. I el fet de que sí, és veritat, va ser molta feina, però jo no la vaig... O sigui, abans ho hem dit, va ser molta feina, va ser molt cansat, però no va ser gens estressant, és a dir, no d'allò. I aleshores, amb això els estic molt agraït.
0: Home, són bons alumnes, tant la Leire, Romaisa, com l'Axel i la Niol. Gràcies per haver-nos explicat, si havia explicat als oients de Ràdio Sant Andreu, la vostra experiència, per haver-la aprofitat, i Sergi Garcés com a professor i la persona que... Bueno, s'ha anat dues vegades en menys d'un any, no? Al Japó, una vegada s'ha anat sol, no?, preparant aquest intercanvi, després ja amb aquests quatre alumnes. Gràcies també per voler compartir aquesta experiència, doncs, amb els oients de la ràdio.
1: Tu i els oients de la ràdio que ho puguin sentir per voler-nos escoltar.
0: Ens acomiadem amb una frase en japonès o cantem de nou la cançó del Kagatió en japonès? Què preferiu?
1: Una frase en japonès. Una frase en japonès.
3: Mata kondo yoroshiku onegai shimasu.
8: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.

0: Aquest diumenge el casino acull una de les activitats destacades de la programació del centenari del seu edifici, una gran gala lírica que recuperarà aquell esperit de les grans ballades de sarsuela i òpera que durant molts anys van formar part de la vida cultural del casino. Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Llobarol, per parlar d'aquest acte d'aquest diumenge. Molt bon dia, Carme.
1: Bon dia, Jordi.
0: Suposo que aquest diumenge de gala, no? Una activitat de gala important.
1: Doncs sí, però nosaltres la considerem una de les cireretes de dels actes del centenari.
0: Recordant, doncs, aquells moments on en el casino es podia escoltar, i a més en directe, sarsuela i òpera.
1: Sí, més que òpera, sarsuela. Tradició total de sempre. Bueno, de fet, tota la gent gran que encara és viva, doncs tothom recorda doncs les grans ballades i cantants sí que de reconegut renom de venir a actuar aquí a Sant Andreu. Vull dir, era tota la comarca, sobretot, bueno, pobles del voltant, Martorell, Castellbisbal, Pallejà, doncs tots venien a Sant Andreu a veure, a sentir les sarsueles.
0: Començarà a partir de les 6 de la tarda amb l'associació Òpera Terrassa com a protagonistes, els que faran aquesta gran gala lírica, com has comentat ara, amb una llarga tradició, i que en la seva època doncs, havia molta gent que venia precisament a Sant Andreu de la Barca expressament per veure aquest espectacle. Suposo que no hi havia tants llocs com era l'edifici del casino, no?
1: Suposo que no, els altres pobles, no, Castellbisbal en fa la feita que no, Martorell sí que tenien el Teatre del Progrés, però bueno, la gent també, si els agradava una cosa, vull dir, encara que ho haguessin fet al seu poble, potser també es desplaçaven i anaven al poble del costat, doncs, i més aquí que venia doncs, el Marco Redondo, i com per tal de veure'l, doncs cap aquí.
0: Quan veu preparar les activitats del centenari del casino, segurament que una de les primeres activitats o actes que sí o sí s'havien de fer seria aquest, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Era una de les que vam dir, bueno, l'hem de treballar bé i, bueno, i gràcies a l'associació Òpera Terrassa que ens han ajudat molt i, bueno, a triar les peces i tot molt bé.
0: En els actes de presentació del centenari del casino, una efemèride que també coincideix és l'estrena de Cançó d'amor i de guerra.
1: Sí, fa 100 anys també es va estrenar Cançó d'amor i de guerra, i que millor que una sarsuela tan representativa aquí a Catalunya i que a més faci el centenari doncs per fer la sarsuela no interpretada, sinó doncs es cantarà totes les peces de la sarsuela.
0: Què representa per tu, Carme, Cançó d'amor i de guerra? Perquè en un dels actes del casino, quan es va parlar de Cançó d'amor i de guerra, et vas emocionar.
1: Bueno, perquè les cançons són molt, molt emotives i parlen de la història de Catalunya en un cert moment, bueno, més o menys en la primera dècada dels anys 20, i doncs, bueno, i recordes moltes altres coses, vull dir, a part de la sarsuela en si, doncs recordes els que ja no hi són.
0: Doncs el centenari també de Cançó d'amor i de guerra, que serà protagonista també aquest diumenge a partir de 6 de la tarda en el casino, amb aquesta gran gala lírica on també podrem escoltar altres peces.
1: Sí, sí, sí. La primera part serà Cançó d'amor i de guerra, sarsuela. La segona part seran àries d'òpera totalment reconegudes i que tothom les coneix. Doncs així complementem tant sarsuela com òpera.
0: Serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. Les entrades ja estan a la venda.
1: Estan a la venda a la plataforma d'Entràpolis i, bueno, el casino, la gent té molt de costum de reservar o de venir a última hora. Els demanem que reservin, perquè així fas una previsió de la gent que pot venir. I, bueno, déu-n'hi-do de la gent que ha reservat.
0: Per tant, que han confirmat ja que hi seran aquest diumenge.
1: Sí.
0: Dels actes previs del casino, a quina valoració en feu? Perquè hem pogut veure teatre fa poc.
1: Sí, sí, sí. Home, la valoració és satisfactòria. No ho podem dir mai prou en quant a assistència de públic, no? Però bé, satisfactòria. L'última que vam fer, doncs, l'obra de teatre que van fer els nens de l'escola de teatre i les que havien fet l'obra fa més de 30 anys, pues, bueno, molta gent, molta gent. Clar, és el reclam de dir, ostres, que són gent del poble, no? Doncs anem-les a veure. I la veritat és que va quedar doncs, una tarda molt, molt digna i molt, Bueno, molt maca.
0: El fet que també participi gent de Sant Andreu de la Barca en aquests actes, doble orgull, no?
1: Exacte, exacte. Bueno, la idea és això, que participi, doncs, amb el màxim que puguem, gent del poble.
0: A més, això recupera una mica l'esperit, no?, del naixement de l'edifici del casino, que va ser el poble qui el va construir, no?
1: Exacte, i ells són els que feien les activitats.
0: De cara, ara suposo que aquest és l'últim acte que feu abans d'estiu?
1: Sí, sí, sí, ara hem de tancar per... Bueno, una miqueta per descansar i preparar la propera part dels actes i també per la calor.
0: Ja. La propera part dels actes, de quan estaríem parlant? Setembre, octubre?
1: Sí, estem parlant a finals de setembre, que tornarà a veure-hi una obra de teatre, també feta pels amics del Teatre del Casino. L'obra és un fanàtic del Barça, una obra que també s'havia representat i que, bueno, que estan preparant amb molt de carinyo, també. Aprofito per donar les gràcies a tota la gent que s'està movent per les obres de teatre aquestes i per preparar, doncs, també, després de l'estiu, començar a preparar el tema de Pastorets. Esperem que al final es pugui fer, perquè la feina és molta i dic, agraeixo a tots, no dic el nom de ningú, però a tothom, eh?
0: Sobre aquesta recuperació dels Pastorets en parlarem, eh?
1: Sí,
0: jo
1: sí, sí.
0: Jo crec que hem de dedicar un programa,
1: sí,
0: a parlar d'aquesta recuperació dels Pastorets, perquè molts anys, durant molts anys, el casino, com també d'altres poblacions catalanes, voltants per Nadal, havia aquesta representació dels Pastorets.
1: Sí, aquí, anys, molts anys enrere s'havia fet, i els últims que es va fer eren sobre dels anys 90, em sembla, o així, van fer... que també es va sortir d'una moguda de dintre del que es feia al Vall de Saló, allò que es van engrescar i, bueno, hi van participar quantitat de gent i, bueno, decorats, tots ho van muntar ells. I ara, en part, doncs, es vol, amb una tècnica una mica més moderna, però també, doncs, recuperar, doncs, els Pastorets que es feien sempre.
0: Per tant, tindrem Pastorets, eh?
1: Jo conto que sí.
0: Un altre acte que també s'està parlant, la gent ho va comentant, és l'acte on es farà un homenatge al petit casino.
1: Sí, sí, sí, també. Aquesta
0: a la discoteca,
1: mítica. A la discoteca, exacte. Això és el mes d'octubre i, bueno, es vol recordar una tarda d'anar al petit.
0: D'això també en farem una altra entrevista a part, perquè val la pena. Què més teniu previst de cara a partir de setembre amb aquest centenari?
1: També es farà, durant uns anys, aquí he parlat abans del Vall de Saló, doncs també es farà una tarda de recordar, doncs, les activitats que es feien quan es feia el Vall de Saló. Això serà un altre dia, i després un altre acte també molt important serà rendir un homenatge als cors de Claver, que aquí, doncs, a Sant Andreu havien tingut molt de renom també, molta activitat, havien guanyat premis fora d'aquí i tot. Doncs farem un dia, el mes de novembre, també serà com una conferència amb un cor només d'homes, com eren els cors de Claver, que també ens faran un repertori, doncs, de peces de Claver.
0: En els actes del centenari del casino, de l'edifici del casino, a 100 anys, que va fer el mes de febrer...
1: Sí, que es havia començat.
0: Que havia començat, però va ser una obra ràpida, eh?
1: Ràpida, ràpida. Com ara les obres d'ara, però amb consistència.
0: Exacte, a més coincideix també amb el centenari de Gaudí, no?
1: Amb el centenari de Gaudí, sí, senyor.
0: Afortunadament es va acabar abans. Casino, que no la Sagrada Família,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, jo no sé ben bé si no és també com una obra inacabada, el casino, eh? Perquè suposo que devia arribar un moment que ja no podien seguir més i van deixar... perquè sembla que la previsió és que la façana tenia que estar enguixada i, bueno, i suposo que amb algunes pintures, inclús a dintre també, de l'estil que es feia en aquella època, però es va acabar el pressupost i ja no s'ha fet mai més, així ha quedat.
0: Però ens ha arribat un edifici del casino amb aquests trets característics,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Molt identificatius.
1: Sí, sí, sí, un final de modernisme, em sembla que en diuen neocentisme o alguna cosa així, doncs que, bueno... que té un estil molt, molt peculiar.
0: Doncs el més immediat serà aquest diumenge amb l'associació Òpera Terrassa, que oferirà aquest espectacle de gran gala lírica,
1: sí,
0: recuperant, doncs, aquelles tardes de sarsuela que tant èxit va tenir a la seva època, i esperem que s'ompli el casino.
1: Esperem que s'ompli. Això és... Ara me'n recordo també. Vull dir, vam començar dient que farien el cor i els solistes, acompanyats d'un piano, però mica en mica ens hem anat embolicant i al final, doncs, tenim orquestra i tot.
0: Déu-n'hi-do.
1: Va, perquè quedi més complet, perquè, bueno, va, vinga.
0: 100 anys no es fan cada dia.
1: No.
0: Per tant, s'ha d'aprofitar.
1: S'ha d'aprofitar, sí, senyor.
0: Doncs Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquest diumenge descanseu un temps, sí, perquè al setembre torneu amb totes aquestes activitats per acabar de completar aquest centenari del casino.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La bruixa del senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular, i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
1: Hola, Jordi, bon dia.
0: Bé, la bruixa del senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar, i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Arnau, i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
1: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
0: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
1: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
0: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
1: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
0: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no? Sobretot per la plaça de la Pau.
1: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
0: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
1: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
0: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
1: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui sàpiga el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
0: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
1: Bueno, com cada any és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
0: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar i la tradició continua un any més, no?
1: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Ja sembla que sí, però no.
0: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
1: Bueno, no, o sigui que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera i ja està, i gaudir-ho molt.
0: I després de gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic i a més concert amb la Correfoc Band i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
1: Gràcies, Jordi, a tu.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Fa tot just una setmana, Sant Andreu de la Barca celebrava la novena edició de la Fira del Vi, una Fira del Vi que va tancar el passat diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut. Un centenar de referències. Més d'una vintena de cellers i també distribuïdors i milers de visitants són algunes de les xifres de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal. En els dies previs, diferents activitats al voltant de la cultura del vi i sobretot de la DO Pla de Bages, que ha estat la gran protagonista d'aquest any. Una Fira del Vi que també s'ha complementat amb la part gastronòmica, amb la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, perquè si el vi ha estat el gran protagonista de la novena edició de la Fira del Vi, la gastronomia local també ha tornat a jugar un paper important i fonamental amb l'èxit de la convocatòria. Al llarg del cap de setmana, els visitants han pogut complementar els tastos amb una àmplia oferta de tapes i platets especialment dissenyats per maridar amb les diferents referències presents a la Fira. També la part musical amb Lola Band, també la màgia del mag Xavi Medina i també l'escola de pintura del taller d'Anna, que també ha participat amb diferents tallers infantils. Una Fira del Vi que tornat a ser un èxit, com dèiem, la DO Pla de Bages protagonista aquesta Fira del Vi, on hem parlat amb el vicepresident de la DO Pla de Bages, amb el Josep Maria Claret.
3: Bé, la veritat és que és un orgull haver participat aquí com a DO convidada, tenir protagonisme aquí a Sant Andreu de la Barca és molt interessant per nosaltres, i una mica agrair doncs, la col·laboració i l'aposta per aquestes deos que són tan properes i a la vegada una mica un xic desconegudes.
0: Deos, a més, amb molta història, eh? Ja ho hem anat comprovant al llarg de la setmana.
3: Sí, evidentment, són deos que venen la història. La constitució d'aquestes deos va venir a l'arran de la cultura de la vinya i el vi i que van fer néixer en un moment determinat el Consell Regulador.
0: Varietats molt característiques del Pla de Bages, també.
3: Les varietats més representatives actualment tots més o menys ens sonen com la picapoll blanc i després la varietat negra, la mandó.
0: Més avui aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta Fira del Vi aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb diferents cellers de Déu Pla de Bages.
3: I tant, al final som una bona representació, crec jo, dels vins del Bages, que estem en un territori comú, però que a la vegada fem una gran diversitat de productes perquè tenim unes condicions que ens fan diferents, també.

0: La Fira del Vi celebrada a l'esplanada del Mercat Setmanal ha estat la jornada central i el punt culminant d'una setmana d'activitats que ha inclòs tastos comentats, concursos de tast per parelles, xerrades divulgatives i trobades amb elaboradors. Una programació que ha volgut acostar la cultura del vi tant als aficionats habituals com aquells que s'hi apropen per primera vegada. L'alcalde Marc Girbet, a Ràdio Sant Andreu, comentava que la ciutadania ha respost molt bé a aquesta edició de la Fira del Vi. També hem parlat amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: Doncs sí, i molt contents perquè, francament, la ciutadania està responent super, super bé. Jo crec que tenim l'esplanada, diguéssim, amb una afluència molt xula i, a més, que l'oferta, precisament, de diferents restauradors, fins a 22 expositors que ens acompanyen a aquesta Fira Vi, i jo crec que li donen cada cop més entitat i Sant Andreu de la Barca se situa, jo crec, en aquest circuit de grans fires. I com a element important, que crec que és el que queda a la ciutat, és aquesta dinamització, és aquesta vida social, és aquest poder trobar-nos i no haver de marxar de Sant Andreu perquè ho tenim tot aquí.
0: Malgrat el canvi de dates, la fira termina aquí l'esplanada a tope.
1: Jo crec que hem encertat. Durant tot aquest temps hem anat modificant diferents ofertes que l'Ajuntament feia i tirava endavant, i jo crec que cada una d'elles hem anat trobant un punt òptim i estem molt contents de la resposta, però sobretot també del que queda, no?, a la ciutat, i és el que això que comentava, és aquesta activitat, és aquesta manera de trobar-se els veïns i veïnes i que sigui amb bon vi i amb cultura.
0: Sobretot aquestes activitats que s'han fet al llarg de la setmana potenciant la cultura del vi.
1: Exacte, que és important perquè no és només veure, sinó que és també entendre què hi ha darrere de tot el sector vitivinícola, que és importantíssim, i jo crec que en aquest sentit hem fet una bona feina per dir no només bec, sinó que conec que estic bevent, conec també la cultura i la tradició, i jo crec que és important aquesta feina.
0: Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica. Bé, parlant d'aquesta Fira del Vic avui aquí en aquesta esplanada, que està plena de gent, plena de cellers, de varietats, unes més de 150 varietats. Per tant, aquí tothom pot triar el que més li agradi, fins i tot vins sense alcohol.
2: Sí, tenim un ventall absolutament increïble, amb moltíssima qualitat, amb unes propostes petites, altres més grans, propostes de vinicultors que fan projectes molt, molt casolans i amb molt d'amor, i altres projectes doncs, amb més tirada, amb més producció, però al final és tenir aquest ventall, aquesta prova, no?, aquest tast, no?, del món del vi a casa nostra, Sant Andreu de la Barca, fins i tot, com tu bé deies, amb propostes ja de vins sense alcohol, no?, perquè el mercat, hi ha una part del mercat que està demanant, no?, vins de baixa graduació o bé directament sense alcohol, i aquí tenim justament una proposta de vins rosats, blancs, negres, sense alcohol, i és una de les novetats també d'aquesta fira, juntament amb les activitats que hem tingut al llarg de la setmana, que algunes d'elles han estat també no enfocades al consum directament del vi, sinó també a la cultura i a la divulgació del món del vi.
0: Hem parlat amb algun dels cellers i ens parlaven d'aquests canvis que hi ha, que els cellers que s'han d'adaptar també als gustos actuals, que intenten també que la gent jove s'acosti a la cultura del vi amb vins amb menys graduació, que és una de les tendències també que s'està portant en aquests moments i que serà important de cara als propers anys.
2: Sí, al final el client del futur és la gent jove, per tant, és molt important estar atents també al que demana aquest mercat, la gent jove que s'està incorporant, no?, diguéssim, en el consum del vi, i veure també, anar observant què és el que els agrada, què és el que demanen, i llavors ajustar també la teva producció, la teva oferta, el teu producte, doncs, a aquests nous mercats, independentment que la resta de mercats continuïn aguantant, però sí que és cert que hi ha tendències i que no pots negar aquests canvis i aquestes noves demandes, diguéssim.
0: Satisfets des de l'Ajuntament, satisfets des de l'Associació Rubins amb aquesta Fira del Vi, aquesta novena edició?
2: Molt contents. Penso que cada any donem un passet més endavant, un passet més amb la qualitat, un passet més en intentar també ser un pol d'atracció per tot tipus de persones, aquelles que són amants del vi i que coneixen perfectament el producte, i aquelles que potser no, però que volen apropar-se, volen començar a veure, no només a veure la copa, sinó a visualitzar i entendre què és el món del vi, per conèixer-lo, per apropar-te al món del vi, no només com a tast individual, sinó també amb el maridatge, amb la vinculació amb la gastronomia, etc. I, per què no, també començar a treballar i a parlar sobre la cultura, que hi ha al darrere, que és apassionant del món del vi i que sempre tenim oportunitat per aprendre, no només en aquesta edició, sinó en futures.
0: I sobre edicions futures de la Fira del Vi, l'eminent farà 10 anys de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Des de l'associació Rubins també es valora de forma molt positiva. N'hem parlat amb Paco Pozo.
3: Pues com no podia ser d'altra manera, la nostra valoració és que està sent una fira molt ben acollida al poble, amb molta participació. Ara que ja s'ha amagat una miqueta el sol, començarà a animar-se més. Fins ara havia una miqueta de xafogó, que és típica al mes de juny, però que de seguida ja s'omplirà tota la plaça si ja és que no està plena.
0: Venim de tota una setmana plena d'activitats, al voltant de la cultura del vi i amb la DO Pla de Bages com a protagonista.
3: Sí, sí, ha estat una setmana molt intensa, hem fet activitats cada dia de la setmana, hem intentat també obrir la fira d'altres espais, com l'Espai de la Igualtat, hem fet tastos, hem fet un concurs de cata per parelles, hem fet debats, taules... Bueno, ha estat molt intens i amb molta participació i estem molt contents i orgullosos.
0: Tenim la part gastronòmica, tenim la part dels vins, més de 150 varietats, que són moltes.
3: Sí, sí, enguany tenim 21 cellers, gairebé ha estat representat totes les zones del territori espanyol, però bàsicament hi ha moltíssima, més de la meitat és d'aquí de Catalunya i especialment la DO Pla de Bages, on tenim 4 bodegues emblemàtiques d'aquesta DO i que de fet ha sigut el leitmotiv de tota aquesta setmana.
0: 9 edicions, l'any vinent la desena.
3: L'any vinent la desena i esperem que sigui a l'abril, perquè està clar que el mes de juny diguem-ne que fa una miqueta de caloreta, però bueno, veurem l'any que ve, però serà la desena, intentarem fer-ho millor i bueno, superar-nos cada any. Què passa?
0: Una fira per tot tipus de públic, fins i tot amb vins sense alcohol.
3: Sí, aquest any hem fet una aposta, hem portat una bodega, Matarromera, que és de Ribera del Duero, i allà a Valladolid tenen una sèrie de vinyes que les dediquen a desalcoholitzar el vi, i bueno, es diu Win Zero, i hi ha una oferta d'espumosos i de vins negres sense alcohol, i bueno, és una cosa que ens demanda molt la gent, sobretot gent que no pot beure alcohol o que realment li senta malament, o embarassos... Bueno, hi ha gent que ens demana aquest tipus de vi sense alcohol.
0: I parlant de vins sense alcohol, hem visitat l'estand del grup Matarromera, que han presentat una gamma de vins sense alcohol.
4: Ivan Samà, soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
0: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
4: Va, són supersaludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de la Barca? Mira, no vull beure alcohol...
4: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vols prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
4: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en l'últim 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu de la Barca o no?
4: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
4: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
0: Adeo Pla de Bages ha estat la deu protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
5: Soc la Mercè del celler Collbaix, de la Deo Pla de Bages.
0: Bé, Deo Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
5: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que és, la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està doncs, en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
0: I què suposa participar en fires com aquesta?
5: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
0: I el fet aquest any la Fira del Vi, doncs la Deo Pla de Bages sigui la protagonista?
5: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
0: Per donar a conèixer una Deo, no?
5: Per donar a conèixer una Deo, sí, sí. Perquè és una Deo, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
0: I a més una Deo històrica, eh?
5: També. També, també, per moltes vessants, sí, sí.
0: Collbaix, un dels cellers de la Deo Pla de Bages, com també ho és Abadal.
6: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta Mandó, Sumó i Picapo i Negra, i ho porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un Sauvignon Blanc, Chardonnay, Picapo i Blanc i una mica de Macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb 3 mesos i et porta Cabernet Mandó i Sumoll.
0: Deo Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una Deo molt propera a Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, bueno, som molt a prop d'aquí, estem a la costa de Manresa. I bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
0: Què suposa participar en fires com aquesta?
6: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vulgui doncs, tastar doncs, vins a la Deo Pla de Bages i que, bueno, puguin començar a tastar vins de... Vins,
0: com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
6: D'aquestes vins?
0: Sí.
6: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per la gent jove, per la gent gran, per un vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que surti fa, és la segona anya de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca graduació alcohòlica, només té 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i el Festens de l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, és com un verdejo, però és, nosaltres ja els diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé, i l'Abadal Franc, doncs, bueno, és un vi que sorprèn, per la qualitat que té, de més, és un vi que sorprèn moltíssim.
0: Hem volgut buscar també entre els cellers i distribuïdors participants quines són les tendències actuals en el món del vi. Ens ho ha explicat el Ricard Tenorio, de la distribuïdora Vicalis. Bé, què has portat aquest any? Quina és la representació que has portat? Bueno, veig una amb una guitarra elèctrica.
7: Sí, el viernes. És un Godello del Bierzo, un vi divertit, el primer vi que fan de Godello. És un vi jove, però molt fresc i amb una bona acidesa, ideal per aquest temps.
0: Què més portes?
7: Mira, portem el Júlia, que és un rosat a la zona del Penedès, sense denominació d'origen, és una vinya petita, d'un senyor que fa dos vins, el Júlia, que és aquest, i el Laia, que és un blanc. Després portem un priorat, que és Mas d'en Bernat, de la Vilella Baixa, amb una miqueta de barrica, ideal per aquest temps, es pot servir estar una miqueta fresc, si vols. I després portem, anem a les Espanyes i portem un Ribera del Duero, que és un Montabellón de 5 mesos, amb barrica. Una mica variat, no?
0: Mica variat. Portes ja molts anys que vens aquí a la Fira de Sant Andreu de la Barca.
7: Sí.
0: Has vist canvi de tendència, canvis del públic?
7: Bueno, mira, compte que l'any 2025, estem al 26, perdo una mica, el món es va veure més vi blanc que negre. La tendència és amb vins amb menys estructura, una mica més lleugers, menys graduació alcohòlica, molta fruita. També venim de treballs menys forçosos que fa anys, i això implica menjars menys contundents i

0: Sí, sí, sí, una miqueta. Sí, és la tendència que hi ha, eh? Vull dir, el mercat és això. És el que mana, al fin de comptes. Bueno, ja que veure una mica més de vi, això sí, eh?
1: Amb la proclama de Ricard Tenorio, de Vicalis, que s'ha de veure una miqueta més de vi. També hem parlat amb l'Albert Franc, de Viti Wines.
2: Bona tarda, em dic Albert Franc, venim de Viti Wines. Som una distribuïdora que es diu Aribau, que fem uns vins molt personals i diferents. A aquesta fira hem vingut amb la Descarada, que serà un moscat sauvignon i amb una mica de Vebus Traminer, que és el nostre producte estrella. Hem vingut amb una garnatxa blanca de l'Empordà, que es diu Tronat, i com a negres hem portat dues opcions, una del Montsant i una de Costers del Segre. El Montsant, garnatxa negra 100%, 4 mesos de barrica, fàcil, molt directe. I el Cargol Treguanya, amb 12 mesos de barrica, un criança de Costers del Segre. I això és la proposta d'aquest any.
3: Bé, vosaltres ja teniu ja experiència, eh? La fira d'aquí Sant Daniel de Barca, fa molts anys que veniu.
2: Sí, doncs tenim una mica d'experiència, som una mica ja veterans, i estem encantats de la vida de vindre a aquesta fira, perquè sobretot la... l'organització que fa Rubins és espectacular i estem molt contents i sumem i ajudem sense problema.
3: Has vist en aquests anys un canvi del públic que s'acosta a aquestes fires del vi, si hi ha un públic més jove?
2: Normalment el que denotem és que en aquestes fires sí que es mou una mica més el públic jove i prova el vi, i això és molt interessant perquè estem veient una tendència que la gent jove està deixant de beure el vi i estem una mica preocupats perquè no beuen tant vi, i aquestes fires el que fan és promocionar una mica que la gent jove el conegui.
3: Què és el que busca la gent jove o la gent que s'acosta a aquesta fira?
2: Sobretot la gent jove el que busca són vins blancs, frescos i fàcils, per començar, i això funciona molt bé. A partir d'aquí, la gent que ja està una mica més rodada amb el món del vi passa cap al negre, però el blanc s'està veient que amb el canvi climàtic està canviant la tendència. Veu la gent més blanc que negre.
3: I tenint en compte el que estàs explicant ara, per això porteu aquests vins avui aquí, eh?
2: Sí, exactament. El que fem és que portem vins blancs perquè la gent jove pugui entrar en el món del vi i sigui tot una mica més comercial i s'emprenguin del món del vi. Si veieu el públic que ve, és gent jove.
1: El celler Herència Altés de la Terra Alta també han estat presents en aquesta Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca un any més.
4: Hola, sóc el Jorge del celler Herència Altés i venim de Terra Alta, venim de Gandesa. I tenim totes les vinyes esteses entre Gandesa i Batea.
3: Explica'ns quines són les propostes que porteu aquí. Veig aquí unes ampolles molt ben treballades, eh? Decoració, eh?
4: Sí, sí, sí. Són imatges que parlen molt de la dona treballadora de l'època. Serien els nostres vins de vila, que són els vins que expressen més, les vinyes més joves que tenim nosaltres, i viticultors de la zona, que també treballem amb ells. Són vins ecològics, treballem amb vinya en bas, tota la vinya és veremada a mà, i treballem amb rendiments molt baixos. La proposta de vins que portem aquí són vins d'accés a tota la gent, fàcils de beure, i vins que ràpidament es poden beure l'ampolla sencera, no? Treballem en blancs, només treballem la garnatxa blanca, en el rosat és una garnatxa negra, i després portem dos negres, un negre molt fresc, que és de garnatxa negra 100%, i un cupatge de garnatxa xiraca i nyena, més per un vi que necessites una mica de gastronomia o vins una mica, per gent que li agrada un vi una mica més estructurat.
3: Per tant, vins aquí per propostes en una fira com aquesta de Sant Andreu de la Barca, no?
4: Sí, sí, sí, tant per tots els públics. Són vins versàtils per tothom, sobretot per la gent que li agradi beure vi.
3: Vins per un públic més jove?
4: No, per tothom, per tothom. Són vins frescos, que són vins amables, vins per tot el públic, des de gent jove fins a gent gran.
1: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca també ha comptat amb DOs a fora de Catalunya, com la de Oso Montano, amb el celler Otto Bestué.
5: Hola, soy Marina Otto, vengo de Bodega Otto Bestué, del Somontano. Hemos traído dos blancos, un semidulce que se llama El Mielero, que es garnacha blanca y Riesling. Luego una Alicia, 100% Chardonnay. Luego un rosado pálido estilo rosé que se llama Calabeso, que es garnacha. Y un Finca Rableros, que es Cabernet Sauvignon Tempranillo, que tiene 7 meses de barrica.
3: Si buscamos una definición de estos vinos, ¿qué nos dice?
5: Elegancia, joven, no sé.
3: Ahora que has hablado de joven, estamos preguntando sobre la tendencia de los jóvenes en el mundo o la cultura del vino. ¿Ves que va creciendo esa tendencia?
5: Pues no, o sea, la tendencia va a menos alcohol, vida más fitness y así. Entonces, por eso hemos como intentado llevar nuestros vinos, adaptarlos, y tenemos el Calabeso Rosé que te comento, es 12% de alcohol, que es poquito y así muy ligero, y un semidulce que tiene un 10% de alcohol, o sea, poquito. O sea, para
3: adaptarse a las tendencias.
5: Nos adaptamos un poquito, poquito alcohol, fresquitos y ya está.
3: ¿Cómo podíamos maridar esos vinos?
5: Wow.

0: Sus igual son más de copeo, en plan una copa suelta y así.
1: Tampoc ha faltat aquest any a la Fira del Vi la D.O. Navarra, amb el celler El Pago de Cirsus.
2: Marcos de la Lama, delegat comercial de Pago de Cirsus, bodega que estem situats a la ribera sur de Navarra, molt a prop d'Ablita, Ribaforada, als peus del Montcayo. Som una bodega que fem un vino de pago. Tenim una sola finca, 200 hectàrees, d'allà traiem tot el raïm per elaborar el nostre vi. I res, venim aquí un any més a participar a aquesta fira, a donar a conèixer els nostres vins i que la gent els gaudeixi.
3: Quines són les propostes d'aquest any? Les propostes d'aquest any, quines són?
2: Les propostes no han canviat, són les mateixes de moment de cada any. És un negre, que és el nostre negre bàsic, que és el Vendimia Seleccionada, està fet amb tres varietats, que és la Tempranillo, la Merlot i la Cabernet, 12 mesos de criança, fusta roure francès, principalment una mica d'americà, després un Chardonnay jove amb 3 mesos de criança sobre lies. Ara, recentment, en un concurs d'aquests internacionals francesos, ens l'han catalogat com el millor Chardonnay del món, junt amb dos Chardonnays més d'altres bodegues aquí a Espanya. I després el rosat, que està elaborat amb Tempranillo Xirà i fermentat 4 mesos amb fusta, amb fudres grans de fusta.
3: Per tant, si els vins funcionen, per què canviar-los, no?
2: Exactament. La gent de moment els ha agradat, són els nostres vins bàsics, amb els que entrem amb la gent, entrem als restauradors, tenim bona acollida, doncs continuem.
3: Felicitats.
2: Gràcies.
1: Tota la informació sobre la celebració de la Fira del Vi disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del programa del Via Directa.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana.
4: A l'InfoSap, t'expliquem les notícies.
1: L'alcalde Marc Giribet ha presentat el full de ruta de la ciutat per la pròxima dècada en la conferència Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Una conferència realitzada a la biblioteca Aigües Toses, un acte que ha coincidit amb el tercer aniversari de la seva investidura com a alcalde i que ha reunit representants del teixit associatiu, entitats culturals, socials i esportives, així com també nombrosos veïns i veïnes del municipi. Una trobada on l'alcalde ha fet balanç dels primers 3 anys al capdavant del govern municipal i ha presentat les línies estratègiques que han de marcar l'evolució de la ciutat durant els pròxims anys. L'alcalde Marc Giribet també ha parlat algun dels projectes, alguns que ja s'han comentat en els darrers mesos i d'altres que transformaran la ciutat. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb l'alcalde Marc Giribet un cop ha finalitzat la seva conferència.
5: Doncs l'objectiu era poder explicar una idea reflexionada durant aquests 3 anys de com ha de ser el futur de l'Ajuntament, el futur de la ciutat. És una idea que, més enllà de gestionar el dia a dia, una ciutat necessita tenir propòsits de futur, ambició de futur, i avui penso que aquests propòsits, que aquesta ambició, s'han d'explicar de manera col·lectiva, precisament perquè el conjunt de la ciutadania ens ajudi a fer-ho possible. I avui hem fet aquest acte, diguéssim, d'explicar públicament quin ha de ser i com ha de ser la pròxima dècada, la dècada del 2030, a Sant Andreu de la Barca, i aquesta dècada passa, no, com he explicat, per fer un anàlisi profund de la ciutat que tenim i quins canvis han d'haver-hi per poder-la adaptar als reptes actuals, reptes climàtics, reptes d'habitatge, reptes de costos, reptes de que potser l'economia debilita i, per tant, com som resilients, i, evidentment, reptes que ens permetran evolucionar, fer canviar la ciutat amb nous equipaments, amb nous espais i amb una nova filosofia d'actuació quan comencem a transformar espais públics, fer-los més resilients, fer-los més verds, fer-los més adaptats perquè la ciutadania hi faci vida i sobretot que hi puguin haver-hi molts més usos dels que hi ha actualment.
1: Hi ha projectes que ja s'han anat presentant des de fa un temps, projectes nous, com el que ha presentat a vostè aquí a la Biblioteca Aigües Toses, un nou barri, el Pla Aigües Toses, amb més de 600 vivendes projectades.
5: Exacte, és la construcció d'aquest nou barri, que és el barri del Pla d'Aigües Toses. És un barri que està comprès entre les vies del tren i la carretera nacional i el centre comercial Atrium i la planta de fabricació del Mirall. I, per tant, en aquest barri, com a mínim, ens hi cabran 600 nous habitatges que han de donar resposta, diguéssim, a aquesta demanda d'habitatges de la nostra ciutat. Moltes d'elles seran en preu accessible, és a dir, públiques, i en d'altres que seran privades i, per tant, també de compra, no? I llavors, en aquest sentit, creiem que podrem mantenir un bon ecosistema en aquest barri i que l'Ajuntament ja està desenvolupant com serà, quines volumetries tindran els edificis, quants carrers, places es generaran, i, per tant, és un projecte a mig llarg termini, però ja hi estem fent passes.
1: Ha parlat d'una mirada metropolitana de la ciutat i a més també ha parlat de teixir aquestes aliances no només amb l'àrea metropolitana, sinó també amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona, per aconseguir aquests objectius, aquests reptes que avui ha plantejat en aquesta conferència.
5: Avui hem explicat també un projecte molt ambiciós de futur. Per tant, és cert que aquest projecte és ambiciós i, com també he explicat a la conferència, és molt important poder trobar aliances, socis, partners de tot tipus, públics i privats, per impulsar, accelerar aquesta transformació que ens hem marcat en els pròxims 10 anys de ciutat. Per tant, creiem doncs, que no ho podem fer només sols des de Sant Andreu a la Barca. Sí que ho podem fer, però trigaríem molts més anys. Per tant, si necessitem accelerar-ho perquè creiem que si no ho fem, la ciutat perdrà oportunitats, perdrà trens, cal que ens hi posem ja, i és més, ja és conegut que molts dels projectes, tu bé ho deies amb la formulació de la pregunta, molts dels projectes que avui hem explicat formen part d'una estratègia de projectes que ja s'estan veient. L'escola Bressol, el parc de la Solana, que ja s'està, aquesta setmana han començat les obres, els parcs infantils, la millora en pavimentació, voreres... Hi ha molts projectes que ja estan en dansa i en aquest sentit ens ajuden, diguéssim, a fer creïble una idea, fer creïble un propòsit que avui hem presentat en societat.
1: Un d'aquests projectes també estan dins d'un altre projecte, que és l'Eix Verd, també ho ha comentat avui.
5: L'Eix Verd és un gran eix que connectarà la muntanya amb el riu Llobregat. És un eix que transitarà pel carrer Esport, que baixarà pel carrer de la Creu i acabarà a l'Avinguda Guatemala, que connectarà a la llera del riu amb la muntanya de Can Salvi. I l'Eix Verd, diguéssim, és els estàndards de la ciutat del futur, de la ciutat del segle XXI que volem implementar a Sant Andreu de la Barca. L'Eix Verd és una part d'aquesta estratègia. L'altra estratègia és també la reforma de la plaça Federico García Lorca. L'altra estratègia és també la reforma que estem fent del Parc Metropolità de la Solana. I l'altra és la que farem del Parc Central, no? Per tant, tots tenen una coherència dins d'aquesta transformació de la ciutat. I això és molt important perquè li demostra a la ciutadania que el govern no improvisa, sinó que el govern té uns estàndards molt clars de com vol que sigui la seva ciutat i totes les actuacions estan alineades en aquesta direcció. Per tant, crec que això genera confiança a la ciutadania, genera tranquil·litat de que hi ha un propòsit, una ambició de futur a la nostra ciutat, i aquest propòsit només passa per millorar la ciutat, per portar més habitatges, per portar més connectivitat de transport, per portar nous equipaments que actualment s'han d'actualitzar a Sant Andreu de la Barca.
1: Ha parlat també de l'economia de proximitat, ha presentat la idea d'un nou mercat a Sant Andreu de la Barca, també un altre projecte, en aquest cas ambiciós, el projecte de la Fona. Seria entrar un viver d'empreses més que un coworking?
5: És exacte, és més que un coworking. Ha de ser un espai, primer de tot, que doni serveis al polígon industrial, però també a la ciutat. Serveis de restauració, serveis de gimnasos, serveis de, per exemple, un amfiteatre, serveis de guarderia d'escola Bressol, d'acord? Tot el que té a veure també amb donar serveis als treballadors que estan treballant al polígon industrial, però a la vegada que sigui un espai de desenvolupament econòmic, és a dir, on les empreses puguin llogar metres quadrats d'oficines per traslladar-hi oficines de desenvolupament del seu negoci, oficines tècniques, oficines de desenvolupament de negoci, de projectes, de productes, i per tant el que volem això és que sigui la punta de llança d'una transformació necessària que necessita el nostre teixit productiu, que és adaptar els nous perfils professionals que ha creat la tecnologia en les èpoques ja actuals amb espais físics, amb transformacions físiques, com pot ser la Fona, però també amb diferents elements urbanístics que puguin substituir una part de naus per a oficines i, per tant, anar adaptant-nos a aquests nous temps, perquè si no ho fem, repeteixo, Sant Andreu perd oportunitats.
1: A la presentació també han assistit representants de diferents entitats socioculturals, esportives de Sant Andreu de la Barca. De fet, vostè en el seu discurs en aquesta biblioteca plena també ha fet referència al teixit associatiu, que també és important per a aquesta transformació.
5: Literalment, gràcies a poder parlar amb veïns i veïnes, gràcies a poder parlar amb les entitats de Sant Andreu de la Barca i amb totes les persones que han mostrat interès en transformar la ciutat, Hem generat aquesta reflexió i hem generat aquest projecte de futur. Per tant, les entitats, el teixit associatiu, és cabdal en aquesta transformació. Ells són, ho dic sempre, l'ànima de la ciutat, són les persones involucrades en que la societat millori i canviï, i evidentment no les podem tenir al marge d'aquest superprojecte de ciutat que Sant Andreu de la Barca ja ha començat a transitar. Per tant, per nosaltres són uns actors importantíssims, ho vaig dir sent membre de l'oposició, ho dic ara sent l'alcalde de la ciutat, les entitats ens han d'ajudar amb el seu criteri, amb el seu coneixement i amb la seva força a transformar aquesta ciutat.
1: Projectes a llarg termini, no, alcalde?
5: Són projectes que ens hem marcat la seva finalització o la seva inici i execució durant la pròxima dècada, d'acord? És a dir, el propòsit és clar, és tenir un projecte, un pla de futur ben estructurat i anar aconseguint el finançament. Molts dels projectes ja s'estan executant, per tant ja tenen el finançament, molts es començaran a executar en breu, per tant també tenen el finançament, i d'altres, mica en mica, tenim aquests 10 anys doncs, per anar actualitzant i aconseguint importantment el finançament.
1: Declaracions de l'alcalde Marc Giribet després de la seva conferència de Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, una conferència realitzada a la biblioteca Aigües Toses. Sobre aquesta conferència i algun dels projectes de cara al futur de Sant Andreu de la Barca que s'han presentat a la biblioteca Aigües Toses, en parlarem a la propera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Els delictes a Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% a l'últim any. És el que es desprèn de les dades de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dijous. Constata una reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme. Sant Andreu de la Barca continua consolidant una tendència positiva en matèria de seguretat ciutadana i, segons les dades presentades aquest dijous durant la Junta Local de Seguretat, els delictes registrats al municipi s'han reduït un 9,87% en els darrers 12 mesos, passant de 973 a 877 fets delictius. La reunió celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i presidida per l'alcalde Marc Giribet ha comptat amb la participació de representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, a més de representants de les formacions polítiques de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Partit Popular, PSC i Vox.
1: Avui celebrem una nova junta de seguretat. En aquesta junta ha participat policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional i hem pogut constatar doncs, que els delictes de Sant Andreu de la Barca en el darrer any, en els darrers 12 mesos, s'ha reduït prop d'un 10%. Els delictes que diguéssim més importen a la ciutadania, que són els delictes contra les persones, tenen una reducció gairebé d'un 12% i els delictes que tenen a veure contra el patrimoni de les persones tenen una reducció del 14,5%. Per tant, considerem que anem en una bona línia de treball, any rere any. Des que soc alcalde, els delictes s'estan reduint a la nostra ciutat, per tant, és una tendència positiva. Això no vol dir que no haguem de seguir treballant i que aquest no sigui una prioritat per l'equip de govern i l'acció de govern. Per tant, la seguretat continua sent una gran prioritat per a aquest equip de govern i la qual cosa el que ens indica amb aquestes dades, però no només d'aquest any, sinó d'anys anteriors, doncs que la tendència a Sant Andreu de la Barca és anar reduint aquests delictes.
0: Sobre aquestes dades, a què es deu? Què creu vostè que es deu aquesta baixada dels delictes?
1: Jo crec que aquí hi ha diferents qüestions. Hem millorat molt la coordinació amb la resta de cossos policials a través de l'anilla de seguretat, però també de les diferents trobades que els equips fan i també amb la col·laboració institucional, el fet de poder arribar a aliances amb els principals cossos de seguretat, a més també el reforç de la plantilla de la policia local, l'ampliació dels efectius i recursos que la policia local hi compta, i jo crec que és també una manera de tenir motivada a tota la plantilla i és una manera també d'expandir aquestes polítiques de seguretat a la ciutat. Jo crec que és una qüestió de fer un equip, de fer un equip de seguretat, de fer, diguéssim, accions que van en pro d'aquest missatge, que a Sant Andreu no volem delictes i que qui la fa la paga, aquest és l'objectiu, i també informar que en aquest sentit el que té a veure amb les sancions d'incivisme, que també és una de les grans prioritats d'aquest equip de govern, doncs s'han interposat o s'han incrementat un 140% més les sancions d'incivisme a la nostra ciutat. Per tant, aquest també és un element a tenir en compte que pot generar en algun moment sensació d'inseguretat a la nostra ciutat i que treballem precisament per fer-ho possible.
0: La policia local ha intensificat durant aquest any la vigilància sobre els vehicles de mobilitat personal. En total s'han inspeccionat 107 patinets elèctrics, dels quals 69 han estat immobilitzats, és a dir, gairebé el 70% dels vehicles controlats. Aquestes actuacions han comportat la imposició de 142 sancions. Un altre aspecte destacat de la Junta Local de Seguretat és l'increment de les actuacions contra les conductes incíviques. Les denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme i convivència han augmentat un 138,9%, a més de 350 sancions addicionals respecte a l'any anterior. Són dades de la Junta Local de Seguretat de Sant Andreu de la Barca, celebrada aquest dijous.
1: El que estem treballant avui, el que avui estem explicant, conjuntament amb la resta de cossos de seguretat, són les dades que es comprenen en els últims 12 mesos, que és a dir, que tanquen a l'any 2025, és un any molt positiu. L'any actual, com bé saben, seguim treballant amb les mateixes, diguéssim, operatives, capacitats, fins i tot augmentant-les en aquest àmbit, no? I per tant seguirem treballant en la visió de proveir seguretat i també treballar aquesta sensació d'inseguretat que entenc que alguns veïns puguin tenir amb fets aïllats. Les xarxes de comunicació expandeixen ràpidament fets molt aïllats. Estem parlant que en 12 mesos naturals, Sant Andreu de la Barca, una ciutat efectiva de 30.000 habitants, va tenir registrada en el període anterior 973 delictes, sumant-los tots, i en el període actual ha tingut 877. 877 durant 12 mesos en una ciutat de 30.000 habitants. Això són dades positives i, per tant, en aquest sentit, nosaltres seguirem treballant perquè aquestes dades segueixin reduint, entenent que la seguretat té un hàndicap, que el risc zero no existeix.
0: Durant la reunió també s'ha fet balanç de la posada en marxa de l'anella de seguretat, un sistema de càmeres de videovigilància i lectura automàtica de matrícules que cobreix el perímetre de la ciutat i està connectat també amb d'altres.
2: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat.
3: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació. Però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
4: Bon dia.
3: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
4: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, de Herrera i Elena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I, paral·lelament, també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del Casal Cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i, per tant, també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Elena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va, doncs, aleshores, elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar, doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Elena i també a Joan Herrera.
3: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas, Eduard?
4: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer, doncs, per declarar en el Tribunal Suprem, perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets, doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com dèiem, Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla, i des del punt de vista polític, doncs, la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades, doncs, a Altafulla. I alhora també, doncs, en l'actual Ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
3: Doncs, Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i, evidentment, n'estarem pendents, igual que vosaltres, i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
4: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
3: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers, que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona.

0: 10 minuts per arribar a 9:15. Obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de De La Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
1: La verdad que muy bien. O sea, todo lo más importante que marcaba hasta ahora. Y a mí, como titular, no puedo pedir más.
2: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de La Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada, després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
3: Jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats per la victòria, i dic, no, fins que no creu en meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrera ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al 5è enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrella Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i el descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions. Sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
4: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
5: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
6: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
7: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
4: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des d'ETV.
8: El popular concurs escolar ha posat punt final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
9: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
8: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
10: Realment hi ha una feina feta molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
8: Amb aquesta 17a gran final del Picalletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: El diccionari TermCat.
14: Paraules noves que ja pots dir.
13: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
15: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
14: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
11: La xarxa de comunicació local.
16: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a d'altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
17: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des de Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
18: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
0: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en Xarxa.
19: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
0: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
2: Doncs el més important és entendre que les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar a tots. És a dir, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molèsties per cops de calor i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i, per tant, tots hem de posar-hi una miqueta d'atenció.
1: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies i quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
2: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables. Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
2: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació doncs, que la persona pensa de forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda i, per tant, el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no? Des de petits fins a grans o malalties cròniques, en les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen que ens poden portar a conseqüències per la calor. I per tant, aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no? La hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixen. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
1: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
2: Molt bé. Adéu, bon dia.
1: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
3: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
5: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera toca a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
5: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
5: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: És una desproporció absoluta, és a dir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Pues puede llevar incluso a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
8: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'Escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar la temporada d'estiu, l'època dels casals, i amb Aina Espona, ella és responsable dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Aina, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Volem conèixer en primer lloc quin és el valor educatiu del lleure.
9: El lleure és un moment clau. Sobretot en aquests moments on deixem de tenir activitat a les escoles, activitat educativa, i aquesta transmissió de valors, de ciutadania, de compromís amb el nostre entorn, amb el medi ambient, i tot això són els valors que volem transmetre a través del lleure i de les nostres activitats.
8: Aina, la Fundació Pere Tarrés amplia aquest any fins a 40.000 nens i adolescents que participaran en les vostres activitats. Heu incrementat també el nombre de beques. Aquesta és potser l'assignatura pendent, la necessitat que activitats com aquest al casal d'estiu, que d'aquí uns minuts començarà aquesta escola, sigui universal?
9: I tant, és un dels grans temes. Nosaltres ampliem beques, comptem arribar fins a les 7.500 en totes les activitats que fem, no? Colònies, casals, vacances amb famílies, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació, intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics.
8: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones. Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents.
9: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït història i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys, sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
8: Aina, aquest inici d'estiu, les activitats de lleure aquest estiu, comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'administració catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
9: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions. mestres i se suma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió i per aquest motiu nosaltres aquest any amb més ganes que mai agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
8: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data i, Helena, a pocs minuts aquesta escola, igual que moltes altres a tot Catalunya, obrin les seves portes per iniciar els casals, les colònies d'estiu, unes setmanes d'absoluta felicitat per a molts nens i adolescents.
1: Quins records, Anna. En tot cas, que passin unes bones vacances. Que vagi bé, gràcies. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
10: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este Pla de Conca no planteja això.
1: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
11: Aquests són el cafè i la Nora. I a març estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
12: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
11: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals.
13: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola.
11: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
1: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.

0: tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup A, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, al darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista de Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers dos mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
2: Sí, jo sempre dic, fins que no el creu es meta no tens res assegurat. I avui tothom em deia felicitats, però dic, no, fins que no creu el meta no estarà res assegurat. Però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el cinquè i definitiu partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de la Noia han situat l'empat a dos a la sèrie amb una victòria per 4-2 a les Comes. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doplet va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran a Riazor guanyar un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. I la final de la CB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que en cas de guanyar-los els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esquins. Doncs a veure quina cara veiem. Recordem que el Barça va recuperar el factor pista. A veure si veiem el del primer partit que va guanyar o el del segon que va caure.
3: Demà ens ho expliques, no?
1: I tant.
3: Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
1: Fins demà.
3: I a vostès també els diem adeu fins demà. Els tornarem a esperar aquí a les 7 del matí. Gràcies per l'atenció dispensada. Adeu-siau, que vagi molt bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo vaig notar com electricitat.
2: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
3: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
5: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
6: ¿Qué estás haciendo?
7: Soy yo, Joel, tu hijo.
2: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
6: Pensé que tu moriries antes.
8: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
9: Així us declaro marit i cobert.

0: orinat la dama d'humor.
1: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
2: Gràcies, gràcies!
3: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
4: Un altre cop l'extinció, no!
5: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
6: Bus, queda't aquí, i ahir vaig jugar.
7: No m'hi veus capaç, oi?
8: Que és una mica en mi.
7: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
9: Oh, i tant que sí!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca inicia la transformació integral del Parc Andala Solana. Les obres tindran una durada prevista de 8 mesos, convertiran l'espai en un gran refugi climàtic, a més zones verdes, nous equipaments i una àrea d'esbarjo per a gossos. L'actuació compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona, una actuació que se centra especialment també en la plaça Mercè Rodoreda, que experimentarà una renovació completa, tal com ha destacat l'alcalde Marc Giribet.
2: Exacte, des d'aquesta setmana s'han iniciat ja les obres de remodelació del parc. Concretament ens trobem a la plaça Mercè Rodoreda. Aquesta plaça viurà una transformació integral. Des de la pista de bàsquet es redistribuiran els espais perquè també es generi una zona d'activitat física per persones d'edats més avançades. També s'actualitzaran els jocs infantils, per tant hi haurà una remodelació important, es plantaran molts més arbres i es farà, diguéssim, una estratègia, diguéssim, més de refugi climàtic, que és el que busquem en aquests espais. A més, tot el talús que abraça el Parc Metropolità de la Solana, es plantaran més arbres, es millorarà la il·luminació que actualment té el parc per tota la part posterior del talús, però també tota la baixada que arriba ja a Avinguda Argentina, que també s'il·luminarà, i en aquell punt, Avinguda Argentina, s'ampliaran les places d'aparcament que actualment té aquell pàrquing i es construirà un gran correcant que ha de vestir, doncs, les necessitats d'àrea d'esbarjo per gossos, el que ve a ser tot el barri de la Solana, així com també el pla de l'estació.
1: Un projecte que fa gairebé un any, el juliol de l'any 2025, es va presentar aquí davant dels ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca d'aquest projecte, un projecte ambiciós.
2: És un projecte ambiciós, és un projecte que, evidentment, ha trigat en la seva elaboració, és un projecte que és més d'un 1,5 milió d'euros el que hi destinarem en aquesta reforma i que, per tant, el que estem fent és actualitzar en una estratègia comuna de ciutat, actualitzar aquests grans espais verds per adaptar-los cada cop més a les necessitats climàtiques d'usos que la ciutat té, i per tant estem molt contents perquè jo crec que és el primer pas tangible que la ciutat podrà veure cap a on anirà el seu futur, cap a on, diguéssim, s'estructurarà aquest verd urbà que estem plantejant i aquests nous usos que guanyarà aquest parc.
1: Una remodelació d'aquest parc compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Com explico sempre, és importantíssim teixir aliances amb aquells que tenen grans coneixements de transformació urbana. I en aquest cas l'àrea metropolitana de Barcelona és una d'aquestes institucions, diguéssim, que més experiència té en la transformació urbana de ciutats grans, de ciutats mitjanes, com és el cas de Sant Andreu de la Barca. I per tant hem anat a buscar els grans especialistes en la transformació del verd urbà, que en aquest cas és l'àrea metropolitana.
1: Ha fet referència abans com a refugi climàtic, que és aquest parc de la Solana, un refugi climàtic que evidentment amb aquesta remodelació s'ampliarà.
2: Exacte, ampliem, plantem molts més arbres, el refugi climàtic també s'estendrà, com explicava abans, pel talús, s'estendrà per la nova zona d'esbarjo per gossos i evidentment es reforçarà la seva presència aquí a la plaça Mercè Rodoreda. Per tant, és una actuació integral en tot el parc i per tant aquí el que guanyem són grans espais d'ombra, vies que estaran totalment ombrívoles en temporades com ara, de màxima calor. I per tant estem molt contents que aquesta transformació, perquè la ciutadania entengui quina és la ciutat que ha de venir aquí a Sant Andreu de la Barca amb aquesta transformació.
1: Les obres de la remodelació del Parc de la Solana es reduiran de 12 a 8 mesos, tal com ha destacat també el regidor d'Urbanisme, Joan Jansana.
3: Sí, el temps d'execució previst que hi havia en el projecte era de 12 mesos, però com que estem parlant d'una obra d'una gran envergadura i llavors vam aconseguir, parlant amb l'empresa i gestionant amb l'empresa constructora, que reduir aquests 12 mesos, els han reduït en principi, si tot va bé, que l'execució serà en uns 8 mesos.
1: Si parlem de les característiques tècniques d'aquestes obres, quines serien?
3: Bé, és una obra que en el conjunt és un espai molt allargat, vale, que ocupa molt d'espai, llavors justament el que hem fet amb la amb l'empresa és que treballessin des dels dos costats, en comptes de començar un costat i arribar fins a l'altre, doncs que treballessin des dels dos costats al mateix temps, i així doncs poder escurçar també doncs el temps de l'obra, que també ens interessa, perquè realment doncs entenem que les obres doncs creen doncs molèsties, creen aquest espai, d'acord? Doncs durant un temps no es podrà fer servir, però naturalment doncs el que hem fet doncs és treballar perquè aquest temps es redueixi al mínim possible.
1: A banda de no poder utilitzar aquest espai on estem ara, aquí al parc de Mercè Rodoreda, altres molèsties que poden provocar els veïns d'aquestes obres?
3: Sí, doncs, en principi, a part de, naturalment, doncs, del no poder utilitzar l'espai i els sorolls, doncs, també a l'altre costat, a l'altra banda on està l'Avinguda Argentina, doncs aquella zona, doncs l'aparcament, doncs com que s'ampliarà, doncs també doncs provocarà doncs que durant un temps no es pugui aparcar, o intentem doncs que minimitzar les obres, també ja es farà doncs una zona de correcant, per tant doncs aquella zona que ara s'utilitza aparcament durant un temps, doncs haurem de tenir aquestes molèsties de reduir. En principi doncs són els dos espais on s'actuarà de manera més gran, val? I es faran, per dir-ho així, més soroll. La resta d'actuacions doncs, que es faran durant tot el parc doncs, segurament causaran menys molèsties, i al final doncs, veurem el resultat, que serà molt bo.
1: Què suposarà, un cop finalitzin aquestes obres per Sant Andreu de la Barca, aquesta remodelació del parc de la Solana? Hem parlat abans amb l'alcalde, el parc de la Solana, que ja és un refugi climàtic a Sant Andreu de la Barca, un refugi climàtic que evidentment s'ampliarà plantant molts més arbres, més zona verda.
3: Sí, de fet, doncs posarem al dia aquest parc de la Solana, que s'havia quedat doncs una mica envellit. Naturalment, doncs posarem molt més verd, que és una de les coses que també se'ns demana, posarem més arbres. També farem que la il·luminació de la zona de la part de dalt, d'aquest passeig que queda a la part de dalt, doncs estigui il·luminat, i també doncs permetrà, per tant, doncs que pugui ser una zona de caminar, sobretot, per exemple, doncs, a l'estiu, moltes vegades, doncs, quan baixa el sol, doncs, la gent doncs, surt a passejar. Tindrem aquesta il·luminació, a l'hivern també, doncs, tindrem aquesta il·luminació que permetrà doncs, fer també doncs, aquest circuit, per dir-ho així, de salut, aquest circuit de caminar per una zona, per un pulmó verd. Val? Guanyarem, de fet, tornarem a guanyar, o millorarem doncs, aquest pulmó verd que tenim en aquesta zona de la Solana.
1: Aquestes obres de remodelació del Parc de la Solana, també hi haurà un canvi de reubicació de l'aula ambiental, que s'utilitza sobretot els caps de setmana amb la jugateca ambiental.
3: Sí, doncs aquesta aula ambiental doncs la traslladem uns metres més cap enrere, a la zona del parc de Rubén Darío, que està aquí entre el carrer del Sol i l'Avinguda Guatemala, per continuar doncs que amb aquestes activitats que normalment es fan el diumenge, doncs aquestes activitats ambientals doncs que també tenen molta sortida i que estan relacionades moltes vegades doncs amb el parc de la Solana. Per tant, també quedarà reforçar doncs aquestes les activitats continuaran, i a més a més, quan tinguem doncs el parc de la Solana ja totalment acabat, doncs encara milloraran aquest espai.
1: Les obres de la remodelació del parc de la Solana s'han iniciat aquesta setmana amb una durada prevista d'uns 8 mesos.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat divendres, la coronel Cristina Moreno va assumir el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona, la seva comandància a Sant Andreu de la Barca. Va reivindicar el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. Tot seguit ho expliquem.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha estat que ha donat inici a l'acte.
5: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guàrdia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva!
1: L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a la institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
6: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia, y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. Pero sobre todo, por ayudarme. En un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la séptima zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener los oficiales de la Guardia Civil. Hoy hace 7 meses y 19 días que asumí el mando de la Comandancia de Barcelona y el día de hoy me regala una gran oportunidad para contarles quién soy, de dónde vengo y compartir con ustedes unas reflexiones personales de lo que está significando mi llegada a Barcelona.
1: Una part important del discurs de la coronel Cristina Moreno ha estat dedicada als seus orígens. Filla d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, Moreno ha relatat el seu desig de formar part del cos a remuntar des de la infantesa.
6: No recuerdo el día que decidí ser Guàrdia Civil. Supongo que porque desde niña, desde que nací, soñé con el tricornio. Sin embargo, sí recuerdo la mirada de mi padre cuando siendo muy niña le decía que yo quería ser como él. Los ojos de aquel sargento primero me devolvían una respuesta que la cabeza de esa niña de 12 años no entendía. Hija mía, las niñas no podéis ser guardias civiles. Y es que en los años 80 así era. Y así fue hasta que, con 14 años y ya en el instituto, mi padre, aquel sargento del cuerpo, un día me contó que en España las mujeres ya podíamos ser militares y guardias civiles. Durante los siguientes 4 años de mi vida se redujo a una habitación, a los libros y a forrar las paredes con los recortes de prensa y con las fotografías de todas aquellas primeras mujeres militares. A la prueba de selectividad le siguió un año de preparación en la Academia San Fernando en Madrid, no sin ciertas dificultades económicas en mi casa, porque entonces mis padres pagaban cada mes 33.000 pesetas para que yo pudiera ir a esa academia. Una cantidad que mermaba considerablemente el único y escaso, sueldo que entraba en un hogar con 5 miembros. El día 1 de septiembre de 1993, con 19 años, ingresaba por fin en la Academia General Militar. Por cierto, en la última plaza ofertada aquel año para el cuerpo. Les aseguro que nunca antes nadie fue tan feliz de ser el último en algo.
1: Al llarg de la seva intervenció, la nova responsable de la comandància ha repassat les principals etapes de la seva carrera professional. Va iniciar la seva trajectòria a Galícia, al comandament del lloc principal d'Oleiros Cambrit. Posteriorment va treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar a la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
6: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia, dos jornadas dirigidas a policía local durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales. Participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc, además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos, solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de presidencia al Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
1: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
6: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà. Aquell que cada any ens col·loca al primer lloc de les institucions més valorades i estimades pels espanyols. Us demano que, malgrat les vostres circumstàncies personals o professionals, no deixeu mai de treballar amb el mateix entusiasme i il·lusió que el dia que vau ingressar la Benemèrita. No deixeu mai de sentir l'orgull que suposa pertanyar a una institució policial que des de fa 182 anys segueix mantenint la seva identitat única, uns valors i principis propis i el nom de Guàrdia Civil. L'únic cos policial que té l'honor de portar el sobrenom de Benemèrita. Us animo que tots seguim conservant aquesta humanitat i abnegació que tant ens caracteritza. Que seguim sent els herois d'una societat que ens necessita tant. I que les nostres primeres armes siguin sempre la persuasió i la força moral.
1: Les paraules de la coronel Cristina Moreno en l'acte de la presa de possessió com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. Qui també ha dirigit unes paraules ha estat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ha dedicat paraules a la coronel Cristina Moreno i també a la seva intervenció. Ha parlat de que la coronel és filla del cos. Ha recordat les dificultats que va haver de superar per obrir camí en una institució majoritàriament masculina i també ha parlat de l'evolució cap a la igualtat de la Guàrdia Civil.
7: Hasta llegar aquí, como bien ha contado Cristina, esto no ha sido nada fácil. Ha sido una dura carrera cargada de obstáculos. El primero de ellos, cargar con el privilegio y el peso enorme de haber sido la primera mujer oficial de la Guardia Civil en una academia absolutamente masculinizada en la que tus compañeros apenas te dirigían la palabra. Corría el verano de 1993. El cuerpo solo contaba con 1.361 mujeres formadas en la Academia de Cabos y Guardias. Ellas fueron despejando el camino, igual que hiciste tú entre las oficiales. De ser la única, hemos pasado a que en este curso, a punto de finalizar, casi 1.000 mujeres, 972, han cursado sus estudios en las distintas academias. 33 años después de tu ingreso en el cuerpo, rozamos ya el 12% de presencia femenina. Y la comandancia que diriges, la de Barcelona, supera la media nacional situándose en el 15%. No olvides nunca que para ser una buena jefa es imprescindible la empatía, la humanidad y la comprensión. A los y las guardias civiles de la comandancia de Barcelona os animo a que sigáis manteniendo la misma calidad, disponibilidad y dedicación en el servicio que prestáis a la ciudadanía. A no escatimar esfuerzos en demostrar vuestra cercanía y proximidad identidad de la Guardia Civil desde su nacimiento y a que sigáis siendo un modelo de neutralidad en el respeto a todas las instituciones.
1: Acte de la presa de possessió de la coronel Cristina Moreno com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat.

0: que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Arnau, i això ja serà el dia 23 de juny a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la Colla de Diables va recuperar.
1: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
0: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels diables, tallers infantils, la lectura del conte...
1: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de diables, perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares, i a les 8:30 farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 8:45.
0: Això també marca la tradició, del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
1: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
0: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
1: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
0: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
1: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
0: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
1: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:15, que qui vulgui sàpiga el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
0: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
1: Bueno, com cada any és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
0: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar i la tradició continua un any més, no?
1: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix, que sembla que sí, però no.
0: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
1: Bueno, no, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
0: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic i a més concert amb la Correfoc Band i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies.

0: Com cada mes, a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Xirivet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i dels grans reptes i projectes que marcaran l'últim any de legislatura. Ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu l'alcalde Marc Xirivet. Molt bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
0: Fa 3 anys que va ser investit alcalde de Sant Andreu de la Barca. Com recorda aquell dia i quines sensacions tenia davant del repte que assumia llavors?
1: Doncs recordo que va ser un dia estrany, perquè va ser un dia on estaven passant coses molt importants a la ciutat, on jo formava part d'aquestes coses, entre responsabilitat, diguéssim, també nerviosisme, no saber el que es devendria, i per tant, bueno, un cúmul de sensacions que van ser molt bonic de viure, i sobretot veure la felicitat i l'alegria de tants veïns i veïnes, dels meus amics, de la meva família, de gent que estimo i aprecio molt, i la veritat és que va ser un dia molt especial i molt intens.
0: 3 anys després, quina valoració en fa del camí recorregut? Quin és el balanç polític, institucional i també personal d'aquest període?
1: Començo pel final. En aquests 3 anys, a nivell personal, doncs, a la meva vida han canviat moltes coses. Vaig perdre mon pare, vaig tenir el meu primer fill, i evidentment, doncs, ha estat un cúmul d'emocions entre tristes i felices que hem anat gestionant conjuntament amb la responsabilitat, doncs, de dirigir la ciutat. I en aquest sentit, en el qual el sentit de la gestió, doncs em sento molt orgullós de la feina feta, molt orgullós de la implicació de tot l'equip del govern municipal, que s'han implicat des del primer a l'últim en liderar aquests projectes transformadors, aquesta gestió del dia a dia, que és importantíssima. I a més, jo penso que li han donat la volta en aquesta decadència que Sant Andreu potser en els darrers 10 anys va entrar, i jo crec que ara Sant Andreu és una ciutat dinàmica, és una ciutat que genera il·lusió, és una ciutat que té un propòsit, i per tant crec que entre la gestió del dia a dia i també la d'ambicionar la ciutat cap a un futur millor, penso que ens podem sentir totes i tots, perquè no és només una feina que he fet jo o ha fet el meu equip, sinó que tota la ciutat, la societat cultural, la societat civil, la societat esportiva, doncs s'ha bolcat, i jo crec que és una feina d'equip, però no només del nostre, sinó de tota la ciutat, haver tirat endavant la ciutat i l'orgull també de la ciutat, que ho deia molt en l'inici de mandat, no? Generem orgull, generem que la gent se senti amb un sentiment de pertinença, d'identitat, que és molt important.
0: Quins objectius que es va marcar a l'inici del mandat considera que s'han complert i quins encara estan pendents?
1: Que vagi per endavant, que una ciutat no te l'acabes mai. Que vagi per endavant, que una ciutat sempre tindrà necessitats a atendre, no? Ja seran passades, noves o futures, però sempre hi haurà necessitats a les quals l'Ajuntament, el conjunt de la ciutat, haurà de fer front. Per tant, en aquí, objectius que jo crec que estem complint i que, per tant, són objectius que ens vàrem comprometre i estem arribant, diguéssim, a les cotes que esperàvem, millorables encara, però que estem en la bona tendència, doncs tot el que té a veure amb la reparació de voreres, tot el que té a veure amb el manteniment de la ciutat, amb la neteja de la ciutat, amb la seguretat de la ciutat, el que té a veure també amb la transformació d'aquest gris en aquest verd, també em sento molt orgullós del fet d'haver recuperat les zones verdes de la ciutat, de continuar millorant en la gestió d'aquestes zones verdes, de la plantació d'arbres, no?, d'aquesta transformació del gris en verd, doncs em sento molt orgullós. I a més em sento molt orgullós també del rumb, del nord que hem marcat enfocant, dirigint la ciutat cap al segle XXI, és a dir, l'actualització que Sant Andreu necessitava, no? Una ciutat pensada, construïda, expandida en el segle passat, i doncs que ara doncs adaptem, preparem, transformem en el segle actual i en les necessitats actuals. I jo crec que aquest és una de les qüestions que em sento molt orgullós, perquè a part de gestionar el dia a dia, a part de posar o intentar posar el més aviat possible la ciutat al dia, estem pensant la ciutat del futur, perquè no volem que Sant Andreu de la Barca perdi cap oportunitat.
0: Quan només queda un any per acabar aquesta legislatura, quin és el principal repte que es fixa de cara als propers mesos?
1: continuar intensament cuidant el que és la via pública, el manteniment, els equipaments municipals, la neteja, la seguretat, la jardineria de la nostra ciutat. Això és importantíssim perquè penso que la resta hem arribat allà on volíem arribar. Tenim un pla educatiu d'entorn que és transversal, que abraça diguéssim, a molts àmbits. Tenim un dinamisme econòmic que això es trasllada en ocupació en els màxims històrics, és a dir, amb les millors dades de la història de Sant Andreu de la Barca, i per tant en aquest sentit penso que això ho hem fet bé, que com deia, a la ciutat encara li queden moltes coses per fer, però això són coses de futur, perquè el dia a dia està ben atès, el dia a dia està ben organitzat, el dia a dia ens permet que si el tenim endreçat puguem mirar en aquesta ciutat que ha de venir, i la que ha de venir són en la pròxima dècada, sobretot, però sobretot també no perdre la mirada que el 2050 també la ciutat ha de tenir una projecció, ha de tenir una ambició, ha de tenir un propòsit per arribar amb les màximes condicions i, evidentment, donant resposta a les necessitats que creiem que aquest nou espai temporal reclamarà.
0: Coincidint amb aquests 3 anys des de que va ser investit alcalde, va fer una conferència a la Biblioteca Aigües Toses, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, on va afirmar que el desenvolupament de la ciutat passa per teixir aliances amb d'altres administracions. En quin punt es troben actualment aquestes relacions, per exemple, amb l'àrea metropolitana, amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona?
1: No podem fer res sols. No perquè Sant Andreu no sigui prou important, no perquè Sant Andreu no tingui el pes que té a l'àrea metropolitana. És perquè amb més aliances, de la mà de moltes més gent i moltes més administracions, i amb el consens ampli, és quan s'aconsegueix transformar, quan s'aconsegueix accelerar aquests grans canvis. Per tant, Sant Andreu de la Barca, penso que en els darrers anys ha fet una feina de posicionament polític, de posicionament institucional vers l'àrea metropolitana. El seu alcalde, jo mateix, sóc un dels vicepresidents de l'àrea metropolitana, per tant, estic en el nucli on es prenen les decisions, en el nucli on es treballen els grans projectes de la regió metropolitana. Per tant, Sant Andreu de la Barca té veu i vot, i una veu i una vot i un vot important en aquest àmbit. Crec que hem demostrat que amb la Diputació de Barcelona tenim un vincle, un feedback, unes bones relacions que han ajudat a poder rebre moltes subvencions que venien directament amb projectes estratègics que Sant Andreu de la Barca ha volgut liderar, i que evidentment la Diputació sempre ens ha fet costat, sempre ens ha ajudat. Per tant, una altra bona aliança que Sant Andreu ha anat teixint en aquests 3 anys, i sobretot també amb la Generalitat de Catalunya. Jo crec que, tot i que hi ha hagut diferents colors polítics en aquest mandat, Sant Andreu de la Barca sempre ha estat un municipi escoltat, sempre ha estat un municipi propositiu, lleial, important. Jo crec que de la meva boca mai han sortit paraules de retret cap a aquestes administracions. Això és un primer pas de cuidar les relacions. En el passat no sempre ha estat així, però penso que el millor camí, governi qui governi, és que Sant Andreu es pugui portar bé, que Sant Andreu tingui pes decisiu també en les decisions que es poden prendre a la regió, a la província o en el conjunt del país, i això és importantíssim. I jo crec que fins i tot hem tingut bones relacions amb l'estat espanyol. Hem dit, ens hem reunit amb uns secretaris d'estat, ens han visitat ministres aquí a Sant Andreu a la Barca. Per tant, crec que Sant Andreu a la Barca està en una bona posició. Sant Andreu a la Barca té bons elements per expandir aquestes relacions i aliances. Jo crec que aquesta és una feina de formigueta que des de l'equip de govern hem anat fent i que ens la creiem. Creiem que aquí no s'ha de fer política, aquí s'ha de fer gestió, gestió i gestió. I les relacions es treballen amb gestió, amb confiança, amb lleialtat. I això és el que hem fet en aquests darrers 3 anys.
0: Vostè defensa que Sant Andreu de la Barca ha d'alinear la seva estratègia a les polítiques metropolitanes. Què significa això a la pràctica per als veïns i veïnes de la ciutat?
1: L'àrea metropolitana és una de les regions més admirades i més estudiades del món. L'àrea metropolitana és una d'aquestes regions que surt fora del territori estatal i explica la seva organització. Per tant, l'àrea metropolitana té un coneixement en el que és la gestió, sobretot la gestió de l'àmbit municipal, grandiós, enorme, crec que dels principals del país. No hi ha cap institució que millor gestió municipalista fa que no sigui l'àrea metropolitana, i no només de l'Estat, sinó de les principals conurbacions o metròpolis del món. I per tant n'hem d'aprendre molt de l'àrea i ens hem d'emmirallar en aquesta gestió eficient i en estàndards de qualitat altíssima. I això és el que vull replicar a Sant Andreu de la Barca. I Sant Andreu de la Barca, com deia, no pot ser una gàlia de res. Sant Andreu de la Barca forma part d'aquesta trama i d'aquesta regió metropolitana. I Sant Andreu de la Barca ha de contribuir a millorar aquesta regió, ha d'emmirallar-se amb les ciutats capdavanteres, com pot ser Barcelona, com pot ser Montgat, com pot ser Cerdanyola o Sant Cugat, o com també pot ser Cornellà. Es fan coses molt ben fetes a moltes ciutats. Per tant, crec que hem d'intentar aprendre, conèixer molt més què es fa en altres ciutats per exportar els casos d'èxit a Sant Andreu de la Barca. Per tant, no ens podem deslligar d'aquests territoris. No hi podem viure d'esquenes. Potser, com fa uns anys, uns molts anys enrere, Sant Andreu creixia, però no creixia mirant al mar, mirant a Barcelona, mirant a l'àrea metropolitana. Per tant, crec que podem aprendre d'aquest camí transcorregut d'aquestes ciutats punteres per nosaltres també posar-nos al mateix nivell, que penso que hi som, però que vindran reptes de futur, que això és el que he explicat de la conferència, venen reptes de futur, i per tant ens hem de seguir emmirallant en aquestes ciutats que també preveuen, visualitzen, planifiquen aquest futur per estar, diguéssim, a la mateixa alçada que elles.
0: Precisament en aquesta conferència vostè defensava dos conceptes, la proximitat i la resiliència com a eixos del futur de la ciutat. Què vol dir exactament i com es tradueix en polítiques municipals? Perquè també va parlar d'un concepte, la ciutat dels 30 minuts, abans eren dels 15, ara són dels 30 minuts. Explica'ns una mica el concepte aquest i també aquest concepte de proximitat i també de resiliència.
1: Intentaré ser molt comunicador en aquest sentit i també molt curt. Començo per la resiliència. En el segle XX, la ciutat va expandir-se, va créixer, va donar resposta a l'activitat industrial i, per tant, a la necessitat d'incrementar el número d'habitatges, créixer en població. Fins ara, o fins a dia d'avui, el territori de Sant Andreu de la Barca està gairebé urbanitzat en un percentatge altíssim, arribant a cotes del 90% i pico. D'acord? Quina és ara la resiliència de la ciutat? Quina és ara la nova estratègia d'adaptar aquesta ciutat? És en poder-nos reconfigurar com a ciutat, remodelar, reutilitzar per fer-nos resilients a les noves necessitats, com per exemple les crisis econòmiques, com per exemple l'emergència habitacional, com per exemple la crisi climàtica. Les ciutats del segle XX no estaven adaptades a aquestes necessitats, van créixer, i en el cas de Sant Andreu hem de fer un nou pacte. No tenim terreny per créixer, hem de reutilitzar usos, reutilitzar habitatges, reformar i rehabilitar habitatges, hem d'adaptar els nostres carrers, les nostres places, a que siguin molt més verdes, que lluitin contra l'efecte i a calor, que els nostres ciutadans no es quedin a casa perquè no poden sortir al carrer, tot el contrari, que el carrer sigui un element de confort tèrmic perquè la nostra ciutat pugui viure, i sobretot adaptar també el motor econòmic, ja no és el mateix el motor econòmic del segle passat, dels anys 90, principis del 2000, el motor econòmic actual. Hi ha feines que no existien fa 20, 30 anys, i ara sí. I Sant Andreu no es pot quedar enrere. Per tant, hem de fer la ciutat més resilient a aquests canvis. I què vol dir la proximitat? Què vol dir la ciutat dels 15 minuts al territori dels 30 minuts? Que hem d'intentar ser molt més sostenibles. Hem d'intentar que la nostra vida no passi a una hora de casa nostra, a una hora d'allà on tinc els vincles familiars socials, a una hora on està el teixit associatiu que em dona suport com a ciutat, o a una hora on els nostres fills treballen, estudien, es formen i són. Per tant, hem d'intentar, amb aquest canvi de reestructuració, amb aquesta reconfiguració en la pròxima dècada de la ciutat, poder oferir treballs, vida, serveis públics, tot en un màxim de 30 minuts. serem molt més eficients, serem molt més respectuosos i, sobretot, guanyarem qualitat de vida. Guanyarem temps, que és l'únic que les persones perdem al llarg dels anys, que és el temps. Més temps per nosaltres vol dir més temps per fer consum local, més temps per participar a les entitats locals, més temps per estar amb la família, més temps per fer participació ciutadana real, més temps per voler iniciar nous projectes empresarials. Per tant, el temps és or i el temps també l'hem de cuidar.
0: De l'habitatge també és una qüestió que n'hem parlat a moltes de les entrevistes doncs que hem realitzat a més aquí a Ràdio Sant Andreu. De fet, a la conferència presentava un projecte que era el nou barri, el Pla d'Aigües Toses, amb més de 600 habitatges previstos. Expliqui'ns aquest projecte que ja va anunciar en aquesta conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses.
1: Jo crec que els veïns i veïnes que algun cop m'han sentit parlar a les assemblees de barri, que és un d'aquests espais de proximitat ciutadana que hem creat i que crec que funcionen molt bé, en més d'una ocasió he explicat. El nostre equip de govern té un projecte per fer una ampliació de la ciutat, en el que és la seva trama urbana, de poder construir un nou barri i, per tant, poder oferir més habitatges als fills i filles de Sant Andreu de la Barca que ara mateix no tenen la possibilitat de poder-se quedar per el cost d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. I, per tant, el que busquem és la construcció de nous habitatges. En aquest sentit, la primera projecció, tot i que l'hem d'anar afinant, i això ho anirem fent en els pròxims mesos, és de 600 nous habitatges a la ciutat. Jo crec que serà una de les construccions que tenen a veure amb l'habitatge més grans de les darreres dècades. D'acord? En aquesta visió que explicava abans de la ciutat que s'expandeix, amb la ciutat que es reconfigura, doncs perquè tothom en sigui conscient, estem reconfigurant uns espais que actualment són solars abandonats o són un carrer de naus industrials, reconfigurem els usos per poder oferir més habitatge a la nostra ciutat. I per tant, aquest nou barri que es comprèn entre el carrer que ve del centre comercial Atrium fins al límit que té la parcel·la dels laboratoris del Mirall i des de les vies del tren de ferrocarrils fins a la carretera nacional. Això ve a ser el carrer Camp Llarg, que actualment és l'únic en aquesta parcel·la que està urbanitzat. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca té un pla a mig llarg termini que és la construcció d'aquest nou barri i crec que amb la construcció d'aquest nou barri completarem la trama urbana que Sant Andreu de la Barca necessita per poder donar resposta a les necessitats actuals i també per intervenir, amb la manera de creació, intervenir al mercat de l'habitatge, que és incorporant més oferta pública, una part d'ella, en el mercat d'habitatge de la nostra ciutat.
0: Estem parlant de més de 600 habitatges, que són els que estan previstos en aquest projecte.
1: En la primera projecció són 600, acabarem de curar i de jugar amb els volums dels diferents edificis per si es poden incorporar alguns més. Però com a mínim sortim amb la xifra de 600. Per tant, la xifra, si es modifica, és a l'alça, no serà mai a la baixa.
0: La renovació del Parc de la Solana, el Parc Central, forma part d'una estratègia més àmplia de transformació urbana. Vostè ha comentat en alguna ocasió el que s'anomena, o ha anomenat l'Eix Verd, que connecti la muntanya amb el riu. Són projectes, per exemple, el de la Parc de la Solana. La remodelació ja està començant.
1: Exacte. És a dir, jo a la conferència ho vaig explicar com si fos una brújula. La brújula marca el nord. Per arribar al nord hi ha molts camins, però hi ha un objectiu, hi ha un propòsit, hi ha una ambició, que és portar la ciutat a la ciutat del segle XXI, per tant, actualitzada. Què vol dir actualitzada en entorn urbà? Vol dir que tenim paviments durs, paviments que retenen molta calor, paviments que no permeten que l'aigua filtri per poder seguir alimentant i regant tota la infraestructura verda que té la ciutat, i per tant el que estem fent és una adaptació d'aquestes infraestructures, diguéssim, de trànsit, de carrers, d'avingudes, de places, a infraestructures molt més resilients amb el canvi climàtic. I per tant, tot té una estratègia, tot té una planificació. El Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, la plaça Federico García Lorca, en les seves remodelacions es converteixen en refugis climàtics, es converteixen en espais on el verd guanya protagonisme i on les zones d'usos es reconfiguren amb les necessitats actuals. Zones d'esport, zones infantils, grans àgores de trobada, grans espais de trobada, espais que han de ser, diguéssim, versàtils per l'ús de les diferents de les diferents activitats que es fan al carrer, que es fan a la via pública, no? I, per tant, tot va amb aquesta estratègia de grans zones verdes, equipaments, diguéssim, molt versàtils i que segueixen aquesta, diguéssim, estratègia de transformar el gris en verd o, com a mínim, posar molt més verd del que hi ha actualment.
0: Un dels objectius és reforçar el comerç de proximitat. En aquest sentit, es planteja un nou mercat municipal i, a més, un projecte pel que fa a l'ocupació i l'emprenedoria, que ha destacat el projecte de la Fona, el polígon nord-est. Aquest projecte de la Fona, en què consisteix, i també aquest nou mercat municipal?
1: El nou mercat municipal, més que nou, és una reforma del mercat, de l'espai existent, que el fem completament nou. Aquest mercat és una concessió administrativa que farà gairebé 50 anys, queden només pocs anys per exaurir aquesta concessió i, per tant, considerem que amb l'estat que es troba actualment és una de les infraestructures capdals a la nostra ciutat que hem d'actualitzar. De la mateixa manera que vam explicar que l'ambulatori que el CAP de Sant Andreu de la Barca tenia més de 35 anys i que l'havien d'actualitzar, que la biblioteca municipal tenia 30 anys i que l'havien d'actualitzar, doncs un altre element que té molts anys, en aquest cas més de 40 i l'hem d'actualitzar, és el mercat municipal. I, per tant, nosaltres, en aquesta brújula de Mercada Nord, en aquest projecte d'actualitzar la ciutat cap al segle XXI, passa també per remodelar el mercat existent, el mercat de queviures, el mercat municipal, el volem, diguéssim, actualitzar. I és un dels nostres grans projectes a curt i llarg termini, d'acord? Però volem que això no passi molts anys, perquè el mercat, jo crec que és una evidència, i així m'ho han fet arribar molts veïns i veïnes, i jo també, evidentment, ho he vist i ho he parlat amb els paradistes, el mercat necessita, diguéssim, aquesta reforma. I, per altra banda, està la Fona. Què és la Fona? La Fona és un element, és una punta de llança per aquesta reconfiguració de la ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica. És un nou element que ens ha d'ajudar a actualitzar. Això que deia que hi ha feines que fa 20 anys no existien i ara sí, la Fona ha de ser, per exemple, la casa de moltes d'aquestes feines. Ha de ser la punta de llança de l'actualització dels nostres polígons, de l'actualització de l'activitat econòmica que es porta a terme en els nostres polígons. I això ha d'anar amb un objectiu molt clar, és actualitzar els llocs de feina, actualitzar els llocs i, per tant, crear ocupació i ocupació ben remunerada. És a dir, nous perfils professionals actualitzats i ben remunerats. I això és el que busca actualment la Fona. La Fona és un espai que empreses podran llogar a sales per unitat, per portar les seves unitats de desenvolupament de producte, desenvolupament de negoci, les seves oficines tècniques. Per tant, és un espai que actualment Sant Andreu no té. És un espai que, diguéssim, s'assimila molt al The Factory que existeix a la zona franca. Per tant, el que busquem precisament és que Sant Andreu de la Barca aixequi el dit en aquesta regió metropolitana i digui: jo tinc un espai punter, com té Cerdanyola amb el Sincrotró, com té la zona franca, és a dir, Barcelona, amb el The Factory, no? Per tant, això no és un espai de coworking. Això va molt més enllà d'un espai de coworking i és també un espai de serveis al polígon industrial.
0: Per tant, estem parlant d'un projecte molt ambiciós.
1: És un projecte molt ambiciós, és un projecte que estem treballant amb moltes administracions i també amb el sector privat. Per tant, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i és un projecte també que acabarà d'abraçar el creixement de la ciutat en quant a ubicació. Per tant, estem molt il·lusionats i també és un projecte a mig llarg termini.
0: Parlem d'esports. Ja es va presentar fa uns dies la nova pista d'atletisme, el projecte de la nova pista d'atletisme, amb un pressupost superior als 2 milions d'euros. També es preveu l'ampliació de l'11 i del poliesportiu del Josep Pla. Vull dir, en el terreny esportiu, aquests són els projectes més significatius.
1: Exacte. És a dir, seguim actualitzant o com a mínim tenim planificat, tenim l'ambició, tenim el propòsit també de seguir actualitzant el que són els equipaments esportius de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és una evidència i com que tinc la sort o també la dèria de poder parlar amb molts veïns i veïnes, és el que em fan arribar. El pavelló 11 de setembre s'ha de millorar, el pavelló Josep Pla ha d'acabar sent un pavelló com pertoca, el complex l'11 requereix d'inversions d'ampliació perquè, diguéssim, tenim una població, tenim una societat molt activa en quant a nivells de salut, d'esport, i per tant necessitem aquests espais. I en aquest sentit, jo crec que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i per tant la ciutadania s'ha de sentir tranquil·la, que té el pla, té la programació, té la prioritat també d'invertir en aquests àmbits. Per donar resposta a l'esport de salut, que molts veïns i veïnes, cada cop més de 5.500 abonats a les instal·lacions esportives municipals practiquen, també els que no estan abonats també utilitzen aquestes instal·lacions esportives, però a més totes les entitats que mobilitzen milers i milers de nens, joves, infància i mitjana edat per, diguéssim, practicar esport. I el que està fent l'Ajuntament és planificar que aquest creixement que de persones que volen, diguéssim, practicar esport ho puguin fer en qualitat i en equipaments del segle XXI. I és el que estem fent tant amb la pista d'atletisme, amb l'ampliació de l'11 i la reforma del poliesportiu 11 de setembre i el del Josep Pla. Per tant, és una actuació global i completa. Repeteixo, això és mirada de futur, això és planificació, això és la ciutat que volem veure d'aquí a 10 anys. Per tant, és importantíssim que la llavor germini ara. Si germina ara, podrem tenir tota aquesta actualització, tota aquesta ciutat del futur.
0: En aquest concepte de ciutat del segle XXI, que vostè ha utilitzat en diverses ocasions, també s'ha presentat projectes com el projecte de la Biblioteca Aigüestoses, que afrontarà una reforma integral després de l'aprovació del projecte en el ple municipal, crec que va ser el gener quan es va aprovar aquest projecte, el projecte de la nova comissaria de la policia local, que s'ubicarà a la segona planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, dos projectes on vostè ha parlat d'aquesta ciutat del segle XXI i projectes del segle XXI, una biblioteca del segle XXI i una comissaria de la policia local del segle XXI. Aquí hem d'afegir també l'escola Bressol de la Quimeta, que sí que és un projecte que estem veient la seva evolució i la seva construcció. I després tindríem, al costat de l'escola Bressol de la Quimeta, s'ubicarà el nou CAP.
1: Per tant,
0: hem ajuntat diferents projectes, amb una mateixa pregunta.
1: Però tots tenen un mateix denominador comú, que és que són equipaments, que són espais, que no donen actualment resposta a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Tenim necessitat de més places Bressol, per tant, la Quimeta el que fa és absorbir aquest creixement de places. Per tant, també, si volem fer créixer la ciutat amb el barri del Pla d'Aigüestoses, necessitarem més serveis municipals. La Quimeta estarà preparada. Actualitzarem, com explicaves, la biblioteca, la reformarem nova i construirem un nou CAP. Per tant, Sant Andreu de la Barca, amb perspectiva de futur, amb intel·ligència, amb planificació i programació, està preveient que l'actualització dels seus equipaments, dels seus serveis públics, també els està dimensionant en el possible creixement de la ciutat que estem programant. Per tant, en aquest sentit, però també podria parlar del complex l'11, podria parlar també de la pista d'atletisme, podríem parlar del mercat municipal, estem adaptant, redimensionant la ciutat en el creixement que estem preveient que vindrà. Per tant, jo crec que és una manera, diguéssim, intel·ligent, sostinguda, és una manera, diguéssim, molt planificada de com la ciutat ha d'anar evolucionant amb la pròxima dècada. I tenim la sort, Jordi, que la podem explicar. I el que vam fer en aquesta conferència és donar context al d'on venim, on estem actualment, però també la ciutat que vindrà. I no només en paraules, sinó també en projectes de futur. És a dir, aterrant tot el que és la literatura en projectes concrets que la ciutadania pot ponderar si són els necessaris o no, o com a mínim la ciutadania el que veurà és que el seu equip de govern, que el seu alcalde, té un projecte de futur per Sant Andreu de la Barca.
0: Doncs alcalde Marc Giribet, deixem aquí l'entrevista mensual aquest mes de juny. L'hem dedicat aquests 3 anys de mandat, de legislatura, i sobretot arran dels diferents projectes que es van presentar en aquesta conferència que es va realitzar a la Biblioteca Aigüestosa, Sant Andreu de la Barca, davant del seu futur. Hem fet un repàs no exhaustiu, però sí que en forma de titulars dels diferents projectes. Ja en properes entrevistes ja anirem ampliant els conceptes i també aquests projectes, però hi ha la intenció d'aquesta entrevista d'aquest mes de juny. Per tant, doncs, alcalde, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos.
1: I gràcies un cop més per permetre'm explicar a la ciutadania quin és el futur de Sant Andreu de la Barca.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
2: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI-friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament, juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca, és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes. I el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
1: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
2: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també has d'haver doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
1: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
2: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
1: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
2: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió. I bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
1: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
3: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques, pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un puesto de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
1: Establiments que vulguin ser LGTBI-friendlies, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
3: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament, en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
1: Com ha estat rebuda la iniciativa entre els comerços?
3: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
1: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
3: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
1: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a atraure clients que abans potser eren més reticents a entrar en segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
3: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
1: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
3: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
1: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB Friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
6: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
5: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
6: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. El que no arribi allà no ens arriba. també, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val, no hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba, ja ho dic, perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això, però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
5: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon?
6: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
5: Tenim el correu electrònic,
6: que és saludpublica@sabarca.cat.
5: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
6: Exacte.
5: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
6: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
5: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs, vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
5: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
6: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
5: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
6: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
5: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
6: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè, bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
5: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
6: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
5: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
6: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, eh? O en aquell forat, es fa, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombreries fora i deixem net l'espai.
5: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
6: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
5: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
6: Està penalitzat. I els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà, doncs els coloms, doncs no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
5: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
6: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons
5: i els
6: mitjans.
5: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
6: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
5: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies, Jordi.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I tot seguit, una altra informació en aquesta via directa. Consells veterinaris per una revetlla de Sant Joan més segura amb les nostres mascotes.
1: La revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per les mascotes.
7: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
1: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
7: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll, no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por, i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
1: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
7: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, o sigui, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès, no?
1: Perquè, clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts. És possible ensenyar-los, això?
7: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació, i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
1: Per la gent que ens estigui sentint i tingui en aquest cas mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
7: El que està clar és que s'ha de preveure això, o sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir pues, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just el dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
1: Mm-hmm. És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
7: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest...

0: de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara ja dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells, intentar també, si es pot, durant el dia, pues que l'animal arribi cansat, a veure si pot sortir a caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment, pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta, pues, això, el tema d'ajudar-lo, pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments, pues, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si, si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, i te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intentar això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb el possible i ajudar-lo amb medicació.
1: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
0: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent. No?
1: Durant aquests dies augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, ja en mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tinc un jardí, què he de fer?
0: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui, perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
1: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
0: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet, amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microchip saben pues, aquest animal el recull una protectora, o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
1: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
0: Primer, la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls, no? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
2: Amb aquests consells posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. En salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el llunyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal a en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que els estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Préstec Joan normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li ha arribat notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creu de Nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no?, o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no?, sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no?, que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues a qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un CIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no?, que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central i el Pròxim Orient sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, mm-hmm, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: sí,
1: apareix a, sí, sí, sí, al sí, que sí, és sí, l'imperi de Bizínia, mm-hmm, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: I mira, escolta, seria un mini programa premium d'aquests. 18
0: minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: Ah, l'Adrià s'està
0: venint
1: arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
0: brutal
1: de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Bé, però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
0: Deixo una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del Jurgan Jeliu Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra de, del famós i mai suficientment bé imitat candifònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Deu de... Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves candifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per què.
1: Però ho has ensenyat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però... és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, huns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure amb la beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turkmeks, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè turmekistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks, de tots aquests... Si pensem, no, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes en el
1: tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no? O la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i el Sassànides, no? És també una lluita ideològica i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme i per tant l'expulsió dels seus fidels que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un nestorià... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no?, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est, no? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle
0: VII. És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus... No ells, eh? Els seus rebes avis, no? Van convertir-se a Roma. Van ser expulsats a Roma. Van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, ah, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa, i ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara
0: a ajuntar,
1: a ajuntar,
0: no?
1: Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Quan di Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara venga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara ho veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí.
0: Va, perfecte.
1: No,
0: ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del
1: programa.
0: Exacte,
1: però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Jeliu Dashi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topuria. Repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. he trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt això.
1: I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and loose, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. A l'entrevista mensual, l'alcalde defensa la feina feta durant el mandat i situa l'habitatge, la renovació urbana, la modernització dels equipaments i el projecte de la Fona com els grans reptes de futur. En parlarem avui en aquesta entrevista mensual. Avui també parlarem de la coronel Cristina Moreno, qui va assumir des del passat divendres el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona, reivindicant el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. Entre altres qüestions, avui parlarem de recomanacions, de consells de cara a una revetlla segura. Ho farem amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de la Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca. I acabarem parlant d'esports, ja que les mamis del Club d'Hockey Sant Andreu s'han proclamat subcampiones d'Espanya. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

Com cada mes a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i dels grans reptes i projectes que marcaran l'últim any

0: de legislatura. Ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu l'alcalde Marc Giribet. Molt bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
0: Fa 3 anys que va ser investit alcalde de Sant Andreu de la Barca. Com recorda aquell dia i quines sensacions tenia davant del repte que assumia llavors?
1: Doncs recordo que va ser un dia estrany, perquè va ser un dia on estaven passant coses molt importants a la ciutat, on jo formava part d'aquestes coses, entre responsabilitat, diguéssim, també nerviosisme, no saber el que esdevendria, i per tant, bueno, un cúmul de sensacions que van ser molt bonic de viure, i sobretot veure la felicitat i l'alegria de tants veïns i veïnes, dels meus amics, de la meva família, de gent que estimo i aprecio molt, i la veritat és que va ser un dia molt especial i molt intens.
0: 3 anys després, quina valoració en fa del camí recorregut? Quin és el balanç polític, institucional i també personal d'aquest període?
1: Començo pel final. En aquests 3 anys, a nivell personal, doncs, a la meva vida han canviat moltes coses. Vaig perdre mon pare, vaig tenir el meu primer fill, i evidentment, doncs, ha estat un cúmul d'emocions entre tristes i felices que hem anat gestionant conjuntament amb la responsabilitat, doncs, de dirigir la ciutat. I en aquest sentit, en el qual en el sentit de la gestió, doncs em sento molt orgullós de la feina feta, molt orgullós de la implicació de tot l'equip del govern municipal, que s'han implicat des del primer a l'últim en liderar aquests projectes transformadors, aquesta gestió del dia a dia, que és importantíssima. I a més, jo penso que li han donat la volta en aquesta decadència que Sant Andreu potser en els darrers 10 anys va entrar. I jo crec que ara Sant Andreu és una ciutat dinàmica, és una ciutat que genera il·lusió, és una ciutat que té un propòsit, i per tant crec que entre la gestió del dia a dia i també la d'ambicionar la ciutat cap a un futur millor, penso que ens podem sentir totes i tots, perquè no és només una feina que he fet jo o ha fet el meu equip, sinó que tota la ciutat, la societat cultural, la societat civil, la societat esportiva, doncs s'ha bolcat, i jo crec que és una feina d'equip, però no només del nostre, sinó de tota la ciutat, haver tirat endavant la ciutat i l'orgull també de la ciutat, que ho dèiem molt a l'inici de mandat, no? Generem orgull, generem que la gent se senti amb un sentiment de pertinença, d'identitat, que és molt important.
0: Quins objectius que es van marcar a l'inici del mandat considera que s'han complert i quins encara estan pendents?
1: Que vagi per endavant, que una ciutat no te l'acabes mai. Que vagi per endavant, que una ciutat sempre tindrà necessitats a atendre, no? Ja seran passades, noves o futures, però sempre hi haurà necessitats a les quals l'Ajuntament, el conjunt de la ciutat, haurà de fer front. Per tant, en aquí, objectius que jo crec que estem complint i que, per tant, són objectius que ens vàrem comprometre i estem arribant, diguéssim, a les cotes que esperàvem, millorables encara, però que estem en la bona tendència, doncs tot el que té a veure amb la reparació de voreres, tot el que té a veure amb el manteniment de la ciutat, amb la neteja de la ciutat, amb la seguretat de la ciutat, el que té a veure també amb la transformació d'aquest gris en aquest verd, també em sento molt orgullós del fet d'haver recuperat les zones verdes de la ciutat, de continuar millorant en la gestió d'aquestes zones verdes, de la plantació d'arbres, no?, d'aquesta transformació del gris en verd. Doncs em sento molt orgullós, i a més em sento molt orgullós també del rumb, del nord que hem marcat enfocant, dirigint la ciutat cap al segle XXI, és a dir, l'actualització que Sant Andreu necessitava, no? Una ciutat pensada, construïda, expandida en el segle passat, i doncs que ara doncs adaptem, preparem, transformem en el segle actual i en les necessitats actuals. I jo crec que aquest és una de les qüestions que em sento més orgullós, perquè a part de gestionar el dia a dia, a part de posar o intentar posar el més aviat possible la ciutat al dia, estem pensant la ciutat del futur, perquè no volem que Sant Andreu de la Barca perdi cap oportunitat.
0: Quan només queda un any per acabar aquesta legislatura, quin és el principal repte que es fixa de cara als propers mesos?
1: Continuar intensament cuidant el que és la via pública, el manteniment, els equipaments municipals, la neteja, la seguretat, la jardineria, de la nostra ciutat. Això és importantíssim perquè penso que la resta hem arribat allà on volíem arribar, tenim un pla educatiu d'entorn que és transversal, que abraça a, diguéssim, a molts àmbits, tenim un dinamisme econòmic que això es trasllada en ocupació en els màxims històrics, és a dir, amb les millors dades de la història Sant Andreu de la Barca, i per tant en aquest sentit penso que això ho hem fet bé, que com deia, a la ciutat encara li queden moltes coses per fer, però això són coses de futur, perquè el dia a dia està ben atès, el dia a dia està ben organitzat, el dia a dia ens permet que si el tenim endreçat puguem mirar en aquesta ciutat que ha de venir, i la que ha de venir són en la pròxima dècada, sobretot, però sobretot també no perdre la mirada que el 2050 també la ciutat ha de tenir una projecció, ha de tenir una ambició, ha de tenir un propòsit per arribar amb les màximes condicions i, evidentment, donant resposta a les necessitats que creiem que aquest nou espai temporal reclamarà.
0: Coincidint amb aquests tres anys des de que va ser investit alcalde, va fer una conferència a la Biblioteca Aigües Toses, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, on va afirmar que el desenvolupament de la ciutat passa per teixir aliances amb d'altres administracions. En quin punt es troben actualment aquestes relacions, per exemple, amb l'àrea metropolitana, amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona?
1: No podem fer res sols. No perquè Sant Andreu no sigui prou important, no perquè Sant Andreu no tingui el pes que té a l'àrea metropolitana. És perquè amb més aliances, de la mà de moltes més gent i moltes més administracions, i amb el consens ampli, és quan s'aconsegueix transformar, quan s'aconsegueix accelerar aquests grans canvis. Per tant, Sant Andreu de la Barca, penso que en els darrers anys ha fet una feina de posicionament polític, de posicionament institucional vers l'àrea metropolitana. El seu alcalde, jo mateix, sóc un dels vicepresidents de l'àrea metropolitana, per tant, estic en el nucli on es prenen les decisions, en el nucli on es treballen els grans projectes de la regió metropolitana. Per tant, Sant Andreu de la Barca té veu i vot, i una veu i, una vot, i un vot important en aquest àmbit. Crec que hem demostrat que amb la Diputació de Barcelona tenim un vincle, un feedback, unes bones relacions que han ajudat a poder rebre moltes subvencions que venien directament en projectes estratègics que Sant Andreu de la Barca ha volgut liderar i que, evidentment, la Diputació sempre ens ha fet costat, sempre ens ha ajudat. Per tant, una altra bona aliança que Sant Andreu ha anat teixint en aquests tres anys, i sobretot també amb la Generalitat de Catalunya. Jo crec que, tot i que hi ha hagut diferents colors polítics en aquest mandat, Sant Andreu de la Barca sempre ha estat un municipi escoltat, sempre ha estat un municipi propositiu, lleial, important. Jo crec que de la meva boca mai han sortit paraules de retret cap a aquestes administracions. Això és un primer pas de cuidar les relacions. En el passat no sempre ha estat així, però penso que el millor camí, governi qui governi, és que Sant Andreu es pugui portar bé, que Sant Andreu tingui pes decisiu també en les decisions que es poden prendre a la regió, a la província o en el conjunt del país, i això és importantíssim. I jo crec que fins i tot hem tingut bones relacions amb l'estat espanyol. Hem dit, ens hem reunit amb secretaris d'estat, ens han visitat ministres aquí a Sant Andreu a la Barca. Per tant, crec que Sant Andreu de la Barca està en una bona posició. Sant Andreu de la Barca té bons elements per expandir aquestes relacions i aliances. Jo crec que aquesta és una feina de formigueta que des de l'equip de govern hem anat fent i que ens la creiem. Creiem que aquí no s'ha de fer política, aquí s'ha de fer gestió, gestió i gestió. I les relacions es treballen amb gestió, amb confiança, amb lleialtat. I això és el que hem fet en aquests darrers tres anys.
0: Vostè defensa que Sant Andreu de la Barca ha d'alinear la seva estratègia a les polítiques metropolitanes. Què significa això a la pràctica per als veïns i veïnes de la ciutat?
1: L'àrea metropolitana és una de les regions més admirades i més estudiades del món. L'àrea metropolitana és una d'aquestes regions que surt fora del territori estatal i explica la seva organització. Per tant, l'àrea metropolitana té un coneixement en el que és la gestió, sobretot la gestió de l'àmbit municipal, grandiós, enorme, crec que dels principals del país. No hi ha cap institució que millor gestió municipalista fa que no sigui l'àrea metropolitana, i no només de l'Estat, sinó de les principals conurbacions o metròpolis del món. I, per tant, n'hem d'aprendre molt de l'àrea i ens hem d'emmirallar en aquesta gestió eficient i en estàndards de qualitat altíssima. I això és el que vull replicar a Sant Andreu de la Barca. I Sant Andreu de la Barca, com deia, no pot ser una gàlia de res. Sant Andreu de la Barca forma part d'aquesta trama i d'aquesta regió metropolitana. I Sant Andreu de la Barca ha de contribuir a millorar aquesta regió, ha d'emmirallar-se amb les ciutats capdavanteres, com pot ser Barcelona, com pot ser Montgat, com pot ser Cerdanyola o Sant Cugat, o com també pot ser Cornellà. Es fan coses molt ben fetes a moltes ciutats. Per tant, crec que hem d'intentar aprendre, conèixer molt més què es fa en altres ciutats per exportar els casos d'èxit a Sant Andreu de la Barca. Per tant, no ens podem deslligar d'aquests territoris. No hi podem viure d'esquenes. Potser, com fa uns anys, uns molts anys enrere, Sant Andreu creixia, però no creixia mirant al mar, mirant a Barcelona, mirant a l'àrea metropolitana. Per tant, crec que podem aprendre d'aquest camí transcorregut d'aquestes ciutats punteres per nosaltres també posar-nos al mateix nivell. Que penso que hi som, però que vindran reptes de futur, que això és el que he explicat de la conferència, venen reptes de futur i, per tant, ens hem de seguir emmirallant en aquestes ciutats que també preveuen, visualitzen, planifiquen aquest futur per estar, diguéssim, a la mateixa alçada que elles.
0: Precisament en aquesta conferència vostè defensava dos conceptes, la proximitat i la resiliència com a eixos del futur de la ciutat. Què vol dir exactament i com es tradueix en polítiques municipals? Perquè també va parlar d'un concepte, la ciutat dels 30 minuts, abans eren dels 15, ara són dels 30 minuts. Explica'ns una mica el concepte aquest i també aquest concepte de proximitat i també de resiliència.
1: Intentaré ser molt comunicador en aquest sentit i també molt curt. Començo per la resiliència. En el segle XX, la ciutat va expandir-se, va créixer, va donar resposta a l'activitat industrial i, per tant, a la necessitat d'incrementar el número d'habitatges, créixer en població. Fins ara, o fins a dia d'avui, el territori de Sant Andreu de la Barca està gairebé urbanitzat en un percentatge altíssim, arribant a cotes del 90% i escaig. D'acord? Quina és ara la resiliència de la ciutat? Quina és ara la nova estratègia d'adaptar aquesta ciutat? És en poder-nos reconfigurar com a ciutat, remodelar, reutilitzar per fer-nos resilients a les noves necessitats, com per exemple les crisis econòmiques, com per exemple l'emergència habitacional, com per exemple la crisi climàtica. Les ciutats del segle XX no estaven adaptades a aquestes necessitats, van créixer, créixer i créixer, i en el cas de Sant Andreu hem de fer un nou pacte. No tenim terreny per créixer, hem de reutilitzar. Reutilitzar usos, reutilitzar habitatges, reformar i rehabilitar habitatges, hem d'adaptar els nostres carrers, les nostres places, a que siguin molt més verdes, que lluitin contra l'efecte i a calor, que els nostres ciutadans no es quedin a casa perquè no poden sortir al carrer, tot el contrari, que el carrer sigui un element de confort tèrmic perquè la nostra ciutat pugui viure, i sobretot adaptar també el motor econòmic, ja no és el mateix el motor econòmic del segle passat, dels anys 90, principis del 2000, el motor econòmic actual. Hi ha feines que no existien fa 20, 30 anys, i ara sí. I Sant Andreu no es pot quedar enrere. Per tant, hem de fer la ciutat més resilient a aquests canvis. I què vol dir la proximitat? Què vol dir la ciutat dels 15 minuts al territori dels 30 minuts? Que hem d'intentar ser molt més sostenibles. Hem d'intentar que la nostra vida no passi a una hora de casa nostra, a una hora d'allà on tinc els vincles familiars socials, a una hora d'on està el teixit associatiu que em dona suport com a ciutat, o a una hora d'on els nostres fills treballen, estudien, es formen i són. Per tant, hem d'intentar, amb aquest canvi de reestructuració, amb aquesta reconfiguració en la pròxima dècada de la ciutat, poder oferir treballs, vida, serveis públics, tot en un màxim de 30 minuts. Serem molt més eficients, serem molt més respectuosos i, sobretot, guanyarem qualitat de vida, guanyarem temps, que és l'únic que les persones perdem al llarg dels anys, que és el temps. Més temps Per nosaltres vol dir més temps per fer consum local, més temps per participar a les entitats locals, més temps per estar amb la família, més temps per fer participació ciutadana real, més temps per voler iniciar nous projectes empresarials. Per tant, el temps és or i el temps també l'hem de cuidar.
0: De l'habitatge també és una qüestió que n'hem parlat a moltes de les entrevistes doncs que hem realitzat a més aquí a Ràdio Sant Andreu. De fet, a la conferència presentava un projecte que era el nou barri, el Pla d'Aigües Toses, amb més de 600 habitatges previstos. Expliqui'ns aquest projecte que ja va anunciar en aquesta conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses.
1: Jo crec que els veïns i veïnes que algun cop m'han sentit parlar a les assemblees de barri, que és un d'aquests espais de proximitat ciutadana que hem creat i que crec que funcionen molt bé, en més d'una ocasió he explicat. El nostre equip de govern té un projecte per fer una ampliació de la ciutat, en el que és la seva trama urbana, de poder construir un nou barri i, per tant, poder oferir més habitatges als fills i filles de Sant Andreu de la Barca que ara mateix no tenen la possibilitat de poder-se quedar per el cost d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. I, per tant, el que busquem és la construcció de nous habitatges. En aquest sentit, la primera projecció, tot i que l'hem d'anar afinant, i això ho anirem fent en els pròxims mesos, és de 600 nous habitatges a la ciutat. Jo crec que serà una de les construccions que tenen a veure amb l'habitatge més grans de les darreres dècades, d'acord? En aquesta visió que explicava abans de la ciutat que s'expandeix, amb la ciutat que es reconfigura, doncs perquè tothom en sigui conscient, estem reconfigurant uns espais que actualment són solars abandonats o són un carrer de naus industrials, reconfigurem els usos per poder oferir més habitatge a la nostra ciutat. I per tant, aquest nou barri, que es comprèn entre el carrer que ve del centre comercial Atrium fins al límit que té la parcel·la dels laboratoris del Mirall i des de les vies del tren de ferrocarrils fins a la carretera nacional. Això ve a ser el carrer Camp Llarg, que actualment és l'únic en aquesta parcel·la que està urbanitzat. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca té un pla a mig llarg termini, que és la construcció d'aquest nou barri, i crec que amb la construcció d'aquest nou barri completarem la trama urbana que Sant Andreu de la Barca necessita per poder donar resposta a les necessitats actuals i també per intervenir, amb la manera de creació, intervenir al mercat de l'habitatge, que és incorporant més oferta pública, una part d'ella, en el mercat d'habitatge de la nostra ciutat.
0: Estem parlant de més de 600 habitatges, que són els que estan previstos en aquest projecte.
1: En la primera projecció són 600, acabarem de curar i de jugar amb els volums dels diferents edificis per si es poden incorporar alguns més. Però com a mínim sortim amb la xifra de 600. Per tant, la xifra, si es modifica, és a l'alça, no serà mai a la baixa.
0: La renovació del Parc de la Solana, el Parc Central, forma part d'una estratègia més àmplia de transformació urbana. Vostè ha comentat en alguna ocasió el que s'anomena, o ha anomenat l'Eix Verd, que connecti la muntanya amb el riu. Són projectes, per exemple, el de la Parc de la Solana. La remodelació ja està començant.
1: Exacte. És a dir, jo a la conferència ho vaig explicar com si fos una brújula. La brújula marca el nord. Per arribar al nord hi ha molts camins, però hi ha un objectiu, hi ha un propòsit, hi ha una ambició, que és portar la ciutat a la ciutat del segle XXI, per tant, actualitzada. Què vol dir actualitzada en entorn urbà? Vol dir que tenim paviments durs, paviments que retenen molta calor, paviments que no permeten que l'aigua filtri per poder seguir alimentant i regant tota la infraestructura verda que té la ciutat, i per tant el que estem fent és una adaptació d'aquestes infraestructures diguéssim de trànsit, de carrers, d'avingudes, de places, a infraestructures molt més resilients amb el canvi climàtic. I per tant, tot té una estratègia, tot té una planificació. El Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, la plaça Federico García Lorca, en les seves remodelacions es converteixen en refugis climàtics. es converteixen en espais on el verd guanya protagonisme i on les zones d'usos es reconfiguren amb les necessitats actuals. Zones d'esport, zones infantils, grans àgores de trobada, grans espais de trobada, espais que han de ser, diguéssim, versàtils per l'ús de les diferents activitats que es fan al carrer, que es fan a la via pública, no? I, per tant, tot va amb aquesta estratègia de grans zones verdes, equipaments, diguéssim, molt versàtils i que segueixen aquesta, diguéssim, estratègia de transformar el gris en verd o, com a mínim, posar molt més verd del que hi ha actualment.
0: Un dels objectius és reforçar el comerç de proximitat. En aquest sentit, es planteja un nou mercat municipal i, a més, un projecte pel que fa a l'ocupació i l'emprenedoria que ha destacat el projecte de la Fona, el polígon nord-est. Aquest projecte de la Fona, en què consisteix i també aquest nou mercat municipal?
1: El nou mercat municipal, més que nou, és una reforma del mercat, de l'espai existent, que el fem completament nou. Aquest mercat és una concessió administrativa que farà gairebé 50 anys, queden només pocs anys per exaurir aquesta concessió i, per tant, considerem que amb l'estat que es troba actualment és una de les infraestructures capdals a la nostra ciutat que hem d'actualitzar. De la mateixa manera que vam explicar que l'ambulatori que el CAP de Sant Andreu de la Barca tenia més de 35 anys i que l'havíem d'actualitzar, que la biblioteca municipal tenia 30 anys i que l'havíem d'actualitzar, doncs un altre element que té molts anys, en aquest cas més de 40 i l'hem d'actualitzar, és el mercat municipal. I per tant, nosaltres en aquesta brújula de Mercada Nord, en aquest projecte d'actualitzar la ciutat cap al segle XXI, passa també per remodelar el mercat existent, el mercat de queviures, el mercat municipal, el volem, diguéssim, actualitzar. I és un dels nostres grans projectes a curt i llarg termini, d'acord? Però volem que això no passi molts anys, perquè el mercat jo crec que és una evidència i així m'ho han fet arribar molts veïns i veïnes, i jo també, evidentment, ho he vist i ho he parlat amb els paradistes, el mercat necessita, diguéssim, aquesta reforma. I per altra banda, està la Fona. Què és la Fona? La Fona és un element, és una punta de llança per aquesta reconfiguració de la ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica. És un nou element que ens ha d'ajudar a actualitzar. Això que deia que hi ha feines que fa 20 anys no existien i ara sí, la Fona ha de ser, per exemple, la casa de moltes d'aquestes feines. Ha de ser la punta de llança de l'actualització dels nostres polígons, de l'actualització de l'activitat econòmica que es porta a terme en els nostres polígons. I això ha d'anar amb un objectiu molt clar, és actualitzar els llocs de feina, actualitzar els llocs i, per tant, crear ocupació i ocupació ben remunerada. És a dir, nous perfils professionals actualitzats i ben remunerats. I això és el que busca actualment la Fona. La Fona és un espai que empreses podran llogar a sales per unitat, per portar les seves unitats de desenvolupament de producte, desenvolupament de negoci, les seves oficines tècniques. Per tant, és un espai que actualment Sant Andreu no té. És un espai que, diguéssim, s'assimila molt al The Factory que existeix a la zona franca. Per tant, el que busquem precisament és que Sant Andreu a la Barca aixequi el dit en aquesta regió metropolitana i digui, jo tinc un espai punter com té Cerdanyola amb el Sincrotró, com té la zona franca, és a dir, Barcelona, amb el The Factory, no? Per tant, això no és un espai de coworking. Això va molt més enllà d'un espai de coworking i és també un espai de serveis al polígon industrial.
0: Per tant, estem parlant d'un projecte molt ambiciós.
1: És un projecte molt ambiciós, és un projecte que estem treballant amb moltes administracions i també amb el sector privat. Per tant, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i és un projecte també que acabarà d'abraçar el creixement de la ciutat en quant a ubicació. Per tant, estem molt il·lusionats i també és un projecte a mig i llarg termini.
0: Parlem d'esports. Ja es va presentar fa uns dies la nova pista d'atletisme, el projecte de la nova pista d'atletisme, amb un pressupost superior als 2 milions d'euros. També es preveu l'ampliació de l'11 i del poliesportiu del Josep Pla. Vull dir, en el terreny esportiu, aquests són els projectes més significatius.
1: Exacte. És a dir, seguim actualitzant o com a mínim tenim planificat, tenim l'ambició, tenim el propòsit també de seguir actualitzant el que són els equipaments esportius de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és una evidència i com que tinc la sort o també la dèria de poder parlar amb molts veïns i veïnes, és el que em fa, el que em fan arribar. El pavelló 11 de setembre s'ha de millorar, el pavelló Josep Pla ha d'acabar sent un pavelló com pertoca, el complex l'11 requereix d'inversions d'ampliació perquè, diguéssim, tenim una població, tenim una societat molt activa en quant a nivells de salut, d'esport, i per tant necessitem aquests espais, i en aquest sentit jo crec que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i per tant la ciutadania s'ha de sentir tranquil·la que té el pla, té la programació, té la prioritat també d'invertir en aquests àmbits per donar resposta a l'esport de salut que molts veïns i veïnes, cada cop més, més de 5.500 abonats a les instal·lacions esportives municipals practiquen, també els que no estan abonats, també utilitzen aquestes instal·lacions esportives, però a més totes les entitats que mobilitzen milers i milers de nens, joves, infància i mitjana edat per, diguéssim, practicar esport. I el que està fent l'Ajuntament és planificar que aquest creixement que de persones que volen, diguéssim, practicar esport ho puguin fer en qualitat i en equipaments del segle XXI. I és el que estem fent tant amb la pista d'atletisme, amb l'ampliació de l'11 i la reforma del poliesportiu 11 de setembre i el del Josep Pla. Per tant, és una actuació global i completa. Repeteixo, això és mirada de futur, això és planificació, això és la ciutat que volem veure d'aquí a 10 anys. Per tant, és importantíssim que la llavor germini ara. Si germina ara, podrem tenir tota aquesta actualització, tota aquesta ciutat del futur.
0: En aquest concepte de ciutat del segle XXI, que vostè ha utilitzat en diverses ocasions, també s'ha presentat projectes com el projecte de la Biblioteca Aigüestoses, que afrontarà una reforma integral després de l'aprovació del projecte en el ple municipal, crec que va ser el gener quan es va aprovar doncs aquest projecte, el projecte de la nova comissaria de la policia local, que s'ubicarà a la segona planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, dos projectes on vostè ha parlat d'aquesta ciutat del segle XXI i projectes del segle XXI, una biblioteca del segle XXI i una comissaria de la policia local del segle XXI. Aquí hem d'afegir també l'escola Bressol de la Quimeta, aquest sí que és un projecte que estem veient la seva evolució i la seva construcció. I després tindríem, al costat de l'escola Bressol de la Quimeta, s'ubicarà el nou CAP.
1: Per tant,
0: hem ajuntat diferents projectes, amb una mateixa pregunta.
1: Però tots tenen un mateix denominador comú, que és que són equipaments, que són espais, que no donen actualment resposta a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Tenim necessitat de més places Bressol, per tant, la Quimeta el que fa és absorbir aquest creixement de places. Per tant, també, si volem fer créixer la ciutat amb el barri del Pla d'Aigüestoses, necessitarem més serveis municipals. La Quimeta estarà preparada. Actualitzarem, com explicaves, la biblioteca, la reformarem nova i construirem un nou CAP. Per tant, Sant Andreu de la Barca, amb perspectiva de futur, amb intel·ligència, amb planificació i programació, està preveient que l'actualització dels seus equipaments, dels seus serveis públics, també els està dimensionant en el possible creixement de la ciutat que estem programant. Per tant, en aquest sentit, però també podria parlar del complex l'11, podria parlar també de la pista d'atletisme, podríem parlar del mercat municipal, estem adaptant, redimensionant la ciutat en el creixement que estem preveient que vindrà. Per tant, jo crec que és una manera, diguéssim, intel·ligent, sostinguda, és una manera, diguéssim, molt planificada de com la ciutat ha d'anar evolucionant en la pròxima dècada. I tenim la sort, Jordi, que la podem explicar. I el que vam fer en aquesta conferència és donar context al d'on venim, on estem actualment, però també la ciutat que vindrà. I no només en paraules, sinó també en projectes de futur. És a dir, aterrant tot el que és la literatura en projectes concrets que la ciutadania pot ponderar si són els necessaris o no, o com a mínim la ciutadania el que veurà és que el seu equip de govern, que el seu alcalde, té un projecte de futur per Sant Andreu de la Barca.
0: Doncs alcalde Marc Giribet, deixem aquí l'entrevista mensual aquest mes de juny. L'hem dedicat aquests 3 anys de mandat, de legislatura, i sobretot arran dels diferents projectes que es van presentar en aquesta conferència que es va realitzar a la Biblioteca Aigüestosa, Sant Andreu de la Barca, davant del seu futur. Hem fet un repàs no exhaustiu, però sí que en forma de titulars dels diferents projectes. Ja en properes entrevistes ja anirem ampliant els conceptes i també aquests projectes, però hi ha la intenció d'aquesta entrevista d'aquest mes de juny. Per tant, doncs, alcalde, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos.
1: I gràcies un cop més per permetre'm explicar a la ciutadania quin és el futur de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del Govern de Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha estat que ha donat inici a l'acte.
3: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guàrdia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!
0: ¡Viva! L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a la institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
4: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia, y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona, ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. Pero sobre todo, por ayudarme. En un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la séptima zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener los oficiales de la Guardia Civil. Hoy hace 7 meses y 19 días que asumí el mando de la Comandancia de Barcelona y el día de hoy me regala una gran oportunidad para contarles quién soy, de dónde vengo y compartir con ustedes unas reflexiones personales de lo que está significando mi llegada a Barcelona.
0: Una part important del discurs de la coronel Cristina Moreno ha estat dedicada als seus orígens. Filla d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, Moreno ha relatat el seu desig de formar part del cos a remuntar des de la infantesa.
4: No recuerdo el día que decidí ser Guàrdia Civil. Supongo que porque desde niña, desde que nací, soñé con el tricornio. Sin embargo, sí recuerdo la mirada de mi padre cuando siendo muy niña le decía que yo quería ser como él. Los ojos de aquel sargento primero me devolvían una respuesta que la cabeza de esa niña de 12 años no entendía. Hija mía, las niñas no podéis ser guardias civiles. Y es que en los años 80 así era. Y así fue hasta que con 14 años y ya en el instituto, mi padre, aquel sargento del cuerpo, un día me contó que en España las mujeres ya podíamos ser militares y guardias civiles. Durante los siguientes 4 años de mi vida se redujo a una habitación, a los libros y a forrar las paredes con los recortes de prensa y con las fotografías de todas aquellas primeras mujeres militares. A la prueba de selectividad le siguió un año de preparación en la Academia San Fernando en Madrid, no sin ciertas dificultades económicas en mi casa, porque entonces mis padres pagaban cada mes 33.000 pesetas para que yo pudiera ir a esa academia. Una cantidad que mermaba considerablemente el único y escaso, sueldo que entraba en un hogar con 5 miembros. El día 1 de septiembre de 1993, con 19 años, ingresaba por fin en la Academia General Militar. Por cierto, en la última plaza ofertada aquel año para el cuerpo. Les aseguro que nunca antes nadie fue tan feliz de ser el último en algo.
0: Al llarg de la seva intervenció, la nova responsable de la comandància ha repassat les principals etapes de la seva carrera professional. Va iniciar la seva trajectòria a Galícia, al comandament del lloc principal d'Oleiros, Cambrils. Posteriorment va treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar a la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
4: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia. 2 jornadas dirigidas a policía local, durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales. Participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc, además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos, solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de Presidencia del Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
0: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
4: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà, aquell que cada any ens col·loca al primer lloc de les institucions més valorades i estimades pels espanyols. Us demano que, malgrat les vostres circumstàncies personals o professionals, no deixeu mai de treballar amb el mateix entusiasme i il·lusió que el dia que vau ingressar la Benemèrita. No deixeu mai de sentir l'orgull que suposa pertanyar a una institució policial que des de fa 182 anys segueix mantenint la seva identitat única, uns valors i principis propis i el nom de Guàrdia Civil. L'únic cos policial que té l'honor de portar el sobrenom de Benemèrita. Us animo que tots seguim conservant aquesta humanitat i abnegació que tant ens caracteritza. Que seguim sent els herois d'una societat que ens necessita tant. I que les nostres primeres armes siguin sempre la persuasió i la força moral.
0: Les paraules de la coronel Cristina Moreno en l'acte de la presa de possessió com a nova cap de la Comandància de Barcelona. L'acte celebrat a la Comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. Qui també ha dirigit unes paraules ha estat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ha dedicat paraules a la coronel Cristina Moreno i també a la seva intervenció. Ha parlat de que la coronel és filla del cos. Ha recordat les dificultats que va haver de superar per obrir camí en una institució majoritàriament masculina i també ha parlat de l'evolució cap a la igualtat de la Guàrdia Civil.
5: Hasta llegar aquí, como bien ha contado Cristina, esto no ha sido nada fácil. Ha sido una dura carrera cargada de obstáculos. El primero de ellos, cargar con el privilegio y el peso enorme de haber sido la primera mujer oficial de la Guardia Civil en una academia absolutamente masculinizada en la que tus compañeros apenas te dirigían la palabra. Corría el verano de 1993. El cuerpo solo contaba con 1.361 mujeres formadas en la Academia de Cabos y Guardias. Ellas fueron despejando el camino, igual que hiciste tú entre las oficiales. De ser la única, hemos pasado a que en este curso, a punto de finalizar, casi 1.000 mujeres, 972, han cursado sus estudios en las distintas academias. 33 años después de tu ingreso en el cuerpo, rozamos ya el 12% de presencia femenina. Y la comandancia que diriges, la de Barcelona, supera la media nacional situándose en el 15%. No olvides nunca que para ser una buena jefa es imprescindible la empatía, la humanidad y la comprensión.
0: Acte de la presa de possessió de la coronel Cristina Moreno com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: La nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
6: Bueno, com cada any, primer, fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'inicció o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'inició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres de lo que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia i, sobretot, les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
6: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
6: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Allò ens fa una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
6: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li, i si no, pues deixar-lo ja i no acostar-nos. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o algú, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè allò ens et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts, i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi ha recomanacions, tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i, sobretot, tenir sentit comú. Per tant, no guardar aquests petards a les butxaques.
6: Això mai. Mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca. Mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti. S'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
6: Exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar, pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda, no? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tineu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà, doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
6: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia, pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat, i aquesta compleix la normativa, i ja des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no siguin, que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà, i si no està en condicions no la deixarà encendre.
0: Altres qüestions. Ara, actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
6: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és: si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. El seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al cuap de la Guatemala, i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar. Una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al cuap, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
0: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
6: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hi hagi un adult que controli, perquè són nens, i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen. D'allò, els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent pues, que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. Hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja vaig per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Seguim amb d'altres informacions. Serà d'esports. Les mamis del club d'hoquei de Sant Andreu s'han proclamat subcampiones d'Espanya. En té més detalls el nostre company Joel Carrascó.
7: Les mamis del club de hoquei Sant Andreu de la Barca s'han proclamat campiones del Campionat d'Espanya Mamis Authentic, una competició nacional de la Federació Espanyola que reuneix en la seva 8a edició desenes d'equips procedents de diferents punts del país. Enguany s'ha celebrat a Terrassa. Es tracta d'una fita històrica per l'entitat esportiva que assoleix per primera vegada una final de l'àmbit estatal. El president del club, Alfonso Bayona, ha celebrat la gesta.
8: Para el club, que las mamis queden subcampeonas de España, la verdad que para el club es algo histórico, que nunca ha pasado, creo que en la historia reciente del club, que un equipo llegue a una final de un campeonato nacional. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos tanto por ellas, que se lo merecen, como por el club. ¿Vale? El camino del equipo en este campeonato, que es la octava edición del Campeonato de España, que organiza la Federación Española, en el que nuestras mamis han participado en 6 ediciones, esta es la 6ª. La verdad que ha sido un recorrido impecable durante todo el fin de semana. De 6 partidos que han jugado, solo han perdido el último en la final. El resto los han ganado todos, manteniendo la portería cero, excepto en la final, que perdieron 0-2 contra el poderoso Egara. ¿vale? Ya llegar a la final es todo un éxito, y quedar subcampeonas es un éxito impensable, seguramente impensable para nosotros, impensable para ellas. El secreto del equipo para que funcione bien es la constancia, el esfuerzo y el trabajo diario, tanto de las chicas, que lo dan

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66, aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strapa. The Masterplan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz. Sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. Nou cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil Aussie Hard Rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Una hora de buena música especialmente dedicada para ti.
2: Caras B, selección natural.
3: Caras B. Caras B. Caras B. Caras B. Caras B.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa especial del Dia de l'Orgull. Com és habitual, Ràdio Sant Andreu participa també en el Dia de l'Orgull. Avui programa especial on entrevistarem a membres de l'equip de futbol genuïns de Sant Andreu de la Barca. També ens acompanyarà Damaris López, tècnica en LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui, i a la segona hora, l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Repassarem algun dels projectes que va presentar la setmana passada a la seva conferència a la Biblioteca Aigües Toses. Però avui també comentarem altres informacions relacionades amb la revetlla de Sant Joan. Salutacions de Jordi Milian. Un dia més amb tots vosaltres aquí en el Via Directa. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
1: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
3: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències de LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca inicia la transformació integral del Parc Andala Solana. Les obres tindran una durada prevista de 8 mesos, convertiran l'espai en un gran refugi climàtic, a més zones verdes, nous equipaments i una àrea d'esbarjo per a gossos. L'actuació compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona, una actuació que se centra especialment també en la plaça Mercè Rodoreda, que experimentarà una renovació completa, tal com ha destacat l'alcalde Marc Giribet.
2: Exacte, des d'aquesta setmana s'han iniciat ja les obres de remodelació del parc. Concretament ens trobem a la plaça Mercè Rodoreda. Aquesta plaça viurà una transformació integral. Des de la pista de bàsquet es redistribuiran els espais perquè també es generi una zona d'activitat física per persones d'edats més avançades. També s'actualitzaran els jocs infantils, per tant hi haurà una remodelació important, es plantaran molts més arbres i es farà, diguéssim, una estratègia, diguéssim, més de refugi climàtic, que és el que busquem en aquests espais. A més, tot el talús que abraça el Parc Metropolità de la Solana, es plantaran més arbres, es millorarà la il·luminació que actualment té el parc per tota la part posterior del talús, però també tota la baixada que arriba ja a Avinguda Argentina, que també s'il·luminarà, i en aquell punt, Avinguda Argentina, s'ampliaran les places d'aparcament que actualment té aquell pàrquing i es construirà un gran correcant que ha de vestir, doncs, les necessitats d'àrea d'esbarjo per gossos, el que ve a ser tot el barri de la Solana, així com també el pla de l'estació.
1: Un projecte que fa gairebé un any, el juliol de l'any 2025, es va presentar aquí davant dels ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca d'aquest projecte, un projecte ambiciós.
2: És un projecte ambiciós, és un projecte que, evidentment, ha trigat en la seva elaboració, és un projecte que és més d'un milió i mig d'euros el que hi destinarem en aquesta reforma i que, per tant, el que estem fent és actualitzar en una estratègia comuna de ciutat, actualitzar aquests grans espais verds per adaptar-los cada cop més a les necessitats climàtiques d'usos que la ciutat té, i per tant estem molt contents perquè jo crec que és el primer pas tangible que la ciutat podrà veure cap a on anirà el seu futur, cap a on, diguéssim, s'estructurarà aquest verd urbà que estem plantejant i aquests nous usos que guanyarà aquest parc.
1: Una remodelació d'aquest parc compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Com explico sempre, és importantíssim teixir aliances amb aquells que tenen grans coneixements de transformació urbana. I en aquest cas l'àrea metropolitana de Barcelona és una d'aquestes institucions, diguéssim, que més experiència té en la transformació urbana de ciutats grans, de ciutats mitjanes, com és el cas de Sant Andreu de la Barca. I per tant hem anat a buscar els grans especialistes en la transformació del verd urbà, que en aquest cas és l'àrea metropolitana.
1: Ha fet referència abans com a refugi climàtic, que és aquest parc de la Solana, un refugi climàtic que evidentment amb aquesta remodelació s'ampliarà.
2: Exacte, ampliem, plantem molts més arbres, el refugi climàtic també s'estendrà, com explicava abans, pel talús, s'estendrà per la nova zona d'esbarjo per gossos i evidentment es reforçarà la seva presència aquí a la plaça Mercè Rodoreda. Per tant, és una actuació integral en tot el parc i per tant aquí el que guanyem són grans espais d'ombra, vies que estaran totalment ombrívoles en temporades com ara, de màxima calor. I per tant estem molt contents que aquesta transformació, perquè la ciutadania entengui quina és la ciutat que ha de venir aquí a Sant Andreu de la Barca amb aquesta transformació.
1: Les obres de la remodelació del Parc de la Solana es reduiran de 12 a 8 mesos, tal com ha destacat també el regidor d'Urbanisme, Joan Jansana.
3: Sí, el temps d'execució previst que hi havia en el projecte era de 12 mesos, però com que estem parlant d'una obra d'una gran envergadura i llavors doncs vam aconseguir, doncs, parlant amb l'empresa i gestionant amb l'empresa constructora, doncs, que reduir aquests 12 mesos, els han reduït en principis i tot va bé, doncs, que l'execució serà en uns 8 mesos.
1: Si parlem de les característiques tècniques d'aquestes obres, quines serien?
3: Bé, doncs és una obra que en els conjunts és un espai molt allargat, vale, que ocupa molt d'espai, i llavors justament el que hem fet, doncs, amb la amb l'empresa és que treballessin des dels dos costats, en comptes de començar un costat i arribar fins a l'altre, doncs que treballessin des dels dos costats al mateix temps, i així doncs poder escurçar també doncs el temps de l'obra, que també ens interessa, perquè realment doncs entenem que les obres doncs creen doncs molèsties, creen aquest espai, d'acord? Doncs durant un temps no es podrà fer servir, però naturalment doncs el que hem fet doncs és treballar perquè aquest temps es redueixi al mínim possible.
1: A banda de no poder utilitzar aquest espai on estem ara, aquí al parc de Mercè Rodoreda, altres molèsties que poden provocar els veïns d'aquestes obres?
3: Sí, doncs, en principi, a part de, naturalment, doncs, del no poder utilitzar l'espai i els sorolls, doncs, també a l'altre costat, de l'altra banda on està l'Avinguda Argentina, doncs aquella zona, doncs l'aparcament, doncs com que s'ampliarà, doncs també doncs provocarà doncs que durant un temps no es pugui aparcar, o intentem doncs que minimitzar les obres, també ja es farà doncs una zona de correcant, per tant doncs aquella zona que ara s'utilitza aparcament durant un temps, doncs haurem de tenir aquestes molèsties de reduir. En principi doncs són els dos espais on s'actuarà de manera més gran, val? I es faran, per dir-ho així, més soroll. La resta d'actuacions doncs, que es faran durant tot el parc doncs, seran, segurament causaran menys molèsties, i al final doncs, veurem el resultat, que serà molt bo.
1: Què suposarà, un cop finalitzin aquestes obres per Sant Andreu de la Barca, aquesta remodelació del parc de la Solana? Hem parlat abans amb l'alcalde, el parc de la Solana, que ja és un refugi climàtic a Sant Andreu de la Barca, un refugi climàtic que, evidentment, s'ampliarà plantant molts més arbres, més zona verda.
3: Sí, de fet, doncs posarem al dia aquest parc de la Solana, que s'havia quedat doncs una mica envellit. Naturalment, doncs posarem molt més verd, que és una de les coses que també se'ns demana, posarem més arbres. També farem que la il·luminació de la zona de la part de dalt, d'aquest passeig que queda a la part de dalt, doncs estigui il·luminat, i també doncs permetrà, per tant, doncs que pugui ser una zona de caminar, sobretot, per exemple, doncs a l'estiu, moltes vegades doncs quan baixa el sol, doncs la gent doncs surt a passejar. Tindrem aquesta il·luminació a l'hivern també, doncs tindrem aquesta il·luminació que permetrà doncs fer també doncs aquest circuit, per dir-ho així, de salut, aquest circuit de caminar per una zona, per un pulmó verd, val? Guanyarem, de fet, tornarem a guanyar, o millorarem doncs aquest pulmó verd que tenim en aquesta zona de la Solana.
1: Aquestes obres de remodelació del Parc de la Solana, també hi haurà un canvi de reubicació de l'aula ambiental que s'utilitza sobretot els caps de setmana amb la Jugateca Ambiental.
3: Sí, doncs aquesta aula ambiental doncs la traslladem uns metres més cap enrere, a la zona del parc de Rubén Darío, que està aquí entre el carrer del Sol i l'Avinguda Guatemala, per continuar doncs que amb aquestes activitats que normalment es fan el diumenge, doncs aquestes activitats ambientals doncs que també tenen molta sortida i que estan relacionades moltes vegades doncs amb el parc de la Solana. Per tant, també quedarà reforçada doncs aquestes les activitats continuaran, i a més a més, quan tinguem doncs el parc de la Solana ja totalment acabat, doncs encara milloraran aquest espai.
1: Les obres de la remodelació del parc de la Solana s'han iniciat aquesta setmana amb una durada prevista d'uns 8 mesos.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat divendres, la coronel Cristina Moreno va assumir el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona, la seva comandància a Sant Andreu de la Barca. Va reivindicar el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. Tot seguit ho expliquem.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha estat qui ha donat inici a l'acte.
5: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guàrdia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva!
1: L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a l'institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
6: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia, y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona, ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. Pero sobre todo, por ayudarme. En un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la séptima zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener los oficiales de la Guardia Civil. Hoy hace 7 meses y 19 días que asumí el mando de la Comandancia de Barcelona y el día de hoy me regala una gran oportunidad para contarles quién soy, de dónde vengo y compartir con ustedes unas reflexiones personales de lo que está significando mi llegada a Barcelona.
1: Una part important del discurs de la coronel Cristina Moreno ha estat dedicada als seus orígens. Filla d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, Moreno ha relatat el seu desig de formar part del cos a remuntar des de la infantesa.
6: No recuerdo el día que decidí ser Guàrdia Civil. Supongo que porque desde niña, desde que nací, soñé con el tricornio. Sin embargo, sí recuerdo la mirada de mi padre cuando siendo muy niña le decía que yo quería ser como él. Los ojos de aquel sargento primero me devolvían una respuesta que la cabeza de esa niña de 12 años no entendía. Hija mía, las niñas no podéis ser guardias civiles. Y es que en los años 80 así era. Y así fue hasta que con 14 años y ya en el instituto, mi padre, aquel sargento del cuerpo, un día me contó que en España las mujeres ya podíamos ser militares y guardias civiles. Durante los siguientes 4 años de mi vida se redujo a una habitación, a los libros y a forrar las paredes con los recortes de prensa y con las fotografías de todas aquellas primeras mujeres militares. A la prueba de selectividad le siguió un año de preparación en la Academia San Fernando en Madrid, no sin ciertas dificultades económicas en mi casa, porque entonces mis padres pagaban cada mes 33.000 pesetas para que yo pudiera ir a esa academia. Una cantidad que mermaba considerablemente el único y escaso, sueldo que entraba en un hogar con 5 miembros. El día 1 de septiembre de 1993, con 19 años, ingresaba por fin en la Academia General Militar. Por cierto, en la última plaza ofertada aquel año para el cuerpo. Les aseguro que nunca antes nadie fue tan feliz de ser el último en algo.
1: Al llarg de la seva intervenció, la nova responsable de la comandància ha repassat les principals etapes de la seva carrera professional. Va iniciar la seva trajectòria a Galícia, al comandament del lloc principal d'Oleiros Cambrit. Posteriorment va treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar a la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
6: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia, dos jornadas dirigidas a policía local durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales. Participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc, además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos, solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de Presidencia al Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
1: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
6: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà, aquell que cada any ens col·loca al primer lloc de les institucions més valorades i estimades pels espanyols. Us demano que, malgrat les vostres circumstàncies personals o professionals, no deixeu mai de treballar amb el mateix entusiasme i il·lusió que el dia que vau ingressar la Benemèrita. No deixeu mai de sentir l'orgull que suposa pertanyar a una institució policial que des de fa 182 anys segueix mantenint la seva identitat única, uns valors i principis propis i el nom de Guàrdia Civil. L'únic cos policial que té l'honor de portar el sobrenom de Benemèrita. Us animo que tots seguim conservant aquesta humanitat i abnegació que tant ens caracteritza. Que seguim sent els herois d'una societat que ens necessita tant. I que les nostres primeres armes siguin sempre la persuasió i la força moral.
1: Les paraules de la coronel Cristina Moreno en l'acte de la presa de possessió com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. Qui també ha dirigit unes paraules ha estat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ha dedicat paraules a la coronel Cristina Moreno i també a la seva intervenció ha parlat de que la coronel és filla del cos. Ha recordat les dificultats que va haver de superar per obrir camí en una institució majoritàriament masculina i també ha parlat de l'evolució cap a la igualtat de la Guàrdia Civil.
6: Hasta llegar aquí, como bien ha contado Cristina, esto no ha sido nada fácil. Ha sido una dura carrera cargada de obstáculos. El primero de ellos, cargar con el privilegio y el peso enorme de haber sido la primera mujer oficial de la Guardia Civil en una academia absolutamente masculinizada en la que tus compañeros apenas te dirigían la palabra. Corría el verano de 1993. El cuerpo solo contaba con 1.361 mujeres formadas en la Academia de Cabos y Guardias. Ellas fueron despejando el camino, igual que hiciste tú entre las oficiales. De ser la única, hemos pasado a que en este curso, a punto de finalizar, casi 1.000 mujeres, 972, han cursado sus estudios en las distintas academias. 33 años después de tu ingreso en el cuerpo, rozamos ya el 12% de presencia femenina. Y la comandancia que diriges, la de Barcelona, supera la media nacional situándose en el 15%. No olvides nunca que para ser una buena jefa es imprescindible la empatía, la humanidad y la comprensión. A los y las guardias civiles de la comandancia de Barcelona os animo a que sigáis manteniendo la misma calidad, disponibilidad y dedicación en el servicio que prestáis a la ciudadanía. A no escatimar esfuerzos en demostrar vuestra cercanía y proximidad identidad de la Guardia Civil desde su nacimiento y a que sigáis siendo un modelo de neutralidad en el respeto a todas las instituciones.
1: Acte de la presa de possessió de la coronel Cristina Moreno com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La bruixa del senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
7: Hola, Jordi, bon dia.
1: Bé, la bruixa del senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Arnau i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
7: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
1: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
7: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 9:15.
1: Això també marca la tradició del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a 9:15, 9:15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
7: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
1: En els dies previs, en aquesta cercavila de la Bruixa del Senyor Arnau, haurem d'estar atents, no? Sobretot per la plaça de la Pau.
7: Bueno, ja sabem que la Bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
1: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat, a Sant Andreu de la Barca, la Bruixa del Senyor Arnau.
7: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors, pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
1: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
7: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui saber el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.

0: Un any més, no?
1: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Que sembla que sí, però no.
0: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
1: Bueno, no, o sigui, que hem d'anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
0: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Correfoc Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
1: Gràcies, Jordi, a tu.

0: Com cada mes a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i dels grans reptes i projectes que marcaran l'últim any de legislatura. Ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu l'alcalde Marc Giribet. Molt bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
0: Fa 3 anys que va ser investit alcalde de Sant Andreu de la Barca. Com recorda aquell dia i quines sensacions tenia davant del repte que assumia llavors?
1: Doncs recordo que va ser un dia estrany, perquè va ser un dia on estaven passant coses molt importants a la ciutat, on jo formava part d'aquestes coses, entre responsabilitat, diguéssim, també nerviosisme, no saber el que esdevendria, i per tant, bueno, un cúmul de sensacions que van ser molt bonic de viure, i sobretot veure la felicitat i l'alegria de tants veïns i veïnes, dels meus amics, de la meva família, de gent que estimo i aprecio molt, i la veritat és que va ser un dia molt especial i molt intens.
0: 3 anys després, quina valoració en fa del camí recorregut? Quin és el balanç polític, institucional i també personal d'aquest període?
1: Començo pel final. En aquests 3 anys, a nivell personal, doncs a la meva vida han canviat moltes coses. Vaig perdre mon pare, vaig tenir el meu primer fill, i evidentment, doncs, ha estat un cúmul d'emocions entre tristes i felices que hem anat gestionant conjuntament amb la responsabilitat, doncs, de dirigir la ciutat. I en aquest sentit, en el sentit de la gestió, doncs em sento molt orgullós de la feina feta, molt orgullós de la implicació de tot l'equip del govern municipal, que s'han implicat des del primer a l'últim en liderar aquests projectes transformadors, aquesta gestió del dia a dia, que és importantíssima. I a més, jo penso que li han donat la volta en aquesta decadència que Sant Andreu potser en els darrers 10 anys va entrar, i jo crec que ara Sant Andreu és una ciutat dinàmica, és una ciutat que genera il·lusió, és una ciutat que té un propòsit, i per tant crec que entre la gestió del dia a dia i també la d'ambicionar la ciutat cap a un futur millor, penso que ens podem sentir totes i tots, perquè no és només una feina que he fet jo o ha fet el meu equip, sinó que tota la ciutat, la societat cultural, la societat civil, la societat esportiva, doncs s'ha bolcat, i crec que és una feina d'equip, però no només del nostre, sinó de tota la ciutat, haver tirat endavant la ciutat i l'orgull també de la ciutat, que ho deia molt en l'inici de mandat, no? Generem orgull, generem que la gent se senti amb un sentiment de pertinença, d'identitat, que és molt important.
0: Quins objectius que es van marcar a l'inici del mandat considera que s'han complert i quins encara estan pendents?
1: Que vagi per endavant, que una ciutat no te l'acabes mai. Que vagi per endavant, que una ciutat sempre tindrà necessitats a atendre, no? Ja seran passades, noves o futures, però sempre hi haurà necessitats a les quals l'Ajuntament, el conjunt de la ciutat, haurà de fer front. Per tant, en aquí, objectius que jo crec que estem complint i que, per tant, són objectius que ens vàrem comprometre i estem arribant, diguéssim, a les cotes que esperàvem, millorables encara, però que estem en la bona tendència, doncs tot el que té a veure amb la reparació de voreres, tot el que té a veure amb el manteniment de la ciutat, amb la neteja de la ciutat, amb la seguretat de la ciutat, el que té a veure també amb la transformació d'aquest gris en aquest verd, també em sento molt orgullós del fet d'haver

0: recuperat les zones verdes de la ciutat, de continuar millorant la gestió d'aquestes zones verdes, de la plantació d'arbres, no?, d'aquesta transformació del gris en verd, doncs em sento molt orgullós. I a més em sento molt orgullós també del rumb, del nord que hem marcat, enfocant, dirigint la ciutat cap al segle XXI, és a dir, l'actualització que Sant Andreu necessitava, no? Una ciutat pensada, construïda, expandida en el segle passat, i doncs que ara doncs adaptem, preparem, transformem en el segle actual i en les necessitats actuals. I jo crec que aquest és una de les qüestions que em sento molt orgullós, perquè a part de gestionar el dia a dia, a part de posar o intentar posar el més aviat possible la ciutat al dia, estem pensant la ciutat del futur, perquè no volem que Sant Andreu a la Barca perdi cap oportunitat.
1: Quan només queda un any per acabar aquesta legislatura, quin és el principal repte que es fixa de cara als propers mesos?
0: Continuar intensament cuidant el que és la via pública, el manteniment, els equipaments municipals, la neteja, la seguretat, la jardineria de la nostra ciutat. Això és importantíssim, perquè penso que la resta hem arribat allà on volíem arribar. Tenim un pla educatiu d'entorn que és transversal, que abraça a, diguéssim, a molts àmbits. Tenim un dinamisme econòmic que això es trasllada en ocupació en els màxims històrics, és a dir, amb les millors dades de la història Sant Andreu de la Barca, i per tant en aquest sentit penso que això ho hem fet bé, que com deia, a la ciutat encara li queden moltes coses per fer, però això són coses de futur, perquè el dia a dia està ben atès, el dia a dia està ben organitzat, el dia a dia ens permet que si el tenim endreçat puguem mirar en aquesta ciutat que ha de venir, i la que ha de venir són en la pròxima dècada, sobretot, però sobretot també no perdre la mirada que el 2050 també la ciutat ha de tenir una projecció, ha de tenir una ambició, ha de tenir un propòsit per arribar amb les màximes condicions i, evidentment, donant resposta a les necessitats que creiem que aquest nou espai temporal reclamarà.
1: Coincidint amb aquests tres anys des de que va ser investit alcalde, va fer una conferència a la Biblioteca Aigüestoses, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, on va afirmar que el desenvolupament de la ciutat passa per teixir aliances amb d'altres administracions. En quin punt es troben actualment aquestes relacions, per exemple, amb l'àrea metropolitana, amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona?
0: No podem fer res sols, no perquè Sant Andreu no sigui prou important, no perquè Sant Andreu no tingui el pes que té a l'àrea metropolitana, és perquè amb més aliances, de la mà de moltes més gent i moltes més administracions, i amb el consens ampli, és quan s'aconsegueix transformar, quan s'aconsegueix accelerar aquests grans canvis. Per tant, Sant Andreu de la Barca, penso que en els darrers anys ha fet una feina de posicionament polític, de posicionament institucional vers l'àrea metropolitana. El seu alcalde, jo mateix, sóc un dels vicepresidents de l'àrea metropolitana, per tant, estic en el nucli on es prenen les decisions, en el nucli on es treballen els grans projectes de la regió metropolitana. Per tant, Sant Andreu de la Barca té veu i vot, i una veu i una vot i un vot important en aquest àmbit. Crec que hem demostrat que amb la Diputació de Barcelona tenim un vincle, un feedback, unes bones relacions que han ajudat a poder rebre moltes subvencions que venien directament amb projectes estratègics que Sant Andreu de la Barca ha volgut liderar, i que evidentment la Diputació sempre ens ha fet costat, sempre ens ha ajudat. Per tant, una altra bona aliança que Sant Andreu ha anat teixint en aquests tres anys, i sobretot també amb la Generalitat de Catalunya. Jo crec que, tot i que hi ha hagut diferents colors polítics en aquest mandat, Sant Andreu de la Barca sempre ha estat un municipi escoltat, sempre ha estat un municipi propositiu, lleial, important. Jo crec que de la meva boca mai han sortit paraules de retret cap a aquestes administracions. Això és un primer pas de cuidar les relacions. En el passat no sempre ha estat així, però penso que el millor camí, governi qui governi, és que Sant Andreu es pugui portar bé, que Sant Andreu tingui pes decisiu també en les decisions que es poden prendre a la regió, a la província o en el conjunt del país, i això és importantíssim. I jo crec que fins i tot hem tingut bones relacions amb l'estat espanyol. Hem dit, ens hem reunit amb uns secretaris d'estat, ens han visitat ministres aquí a Sant Andreu a la Barca. Per tant, crec que Sant Andreu la Barca està en una bona posició. Sant Andreu la Barca té bons elements per expandir aquestes relacions i aliances. Jo crec que aquesta és una feina de formigueta que des de l'equip de govern hem anat fent i que ens la creiem. Creiem que aquí no s'ha de fer política, aquí s'ha de fer gestió, gestió i gestió. I les relacions es treballen amb gestió, amb confiança, amb lleialtat. I això és el que hem fet en aquests darrers 3 anys.
1: Vostè defensa que Sant Andreu de la Barca ha d'alinear la seva estratègia a les polítiques metropolitanes. Què significa això a la pràctica per als veïns i veïnes de la ciutat?
0: L'àrea metropolitana és una de les regions més admirades i més estudiades del món. L'àrea metropolitana és una d'aquestes regions que surt fora del territori estatal i explica la seva organització. Per tant, l'àrea metropolitana té un coneixement en el que és la gestió, sobretot la gestió de l'àmbit municipal, grandiós, enorme, crec que dels principals del país. No hi ha cap institució que millor gestió municipalista fa que no sigui l'àrea metropolitana, i no només de l'Estat, sinó de les principals conurbacions o metròpolis del món. I per tant, n'hem d'aprendre molt de l'àrea i ens hem d'emmirallar en aquesta gestió eficient i en estàndards de qualitat altíssima. I això és el que vull replicar a Sant Andreu de la Barca. I Sant Andreu de la Barca, com deia, no pot ser una gàlia de res. Sant Andreu de la Barca forma part d'aquesta trama i d'aquesta regió metropolitana. I Sant Andreu de la Barca ha de contribuir a millorar aquesta regió, ha d'emmirallar-se amb les ciutats capdavanteres, com pot ser Barcelona, com pot ser Montgat, com pot ser Cerdanyola o Sant Cugat, o com també pot ser Cornellà. Es fan coses molt ben fetes a moltes ciutats. Per tant, crec que hem d'intentar aprendre, conèixer molt més què es fa en altres ciutats per exportar els casos d'èxit a Sant Andreu a la Barca. Per tant, no ens podem deslligar d'aquests territoris. No hi podem viure d'esquenes. Potser com fa uns anys, uns molts anys enrere, Sant Andreu creixia, però no creixia mirant al mar, mirant a Barcelona, mirant a l'àrea metropolitana. Per tant, crec que podem aprendre d'aquest camí transcorregut d'aquestes ciutats punteres per nosaltres també posar-nos al mateix nivell. Que penso que hi som, però que vindran reptes de futur, que això és el que he explicat de la conferència, venen reptes de futur i, per tant, ens hem de seguir emmirallant en aquestes ciutats que també preveuen, visualitzen, planifiquen aquest futur per estar, diguéssim, a la mateixa alçada que elles.
1: Precisament en aquesta conferència vostè defensava dos conceptes, la proximitat i la resiliència com a eixos del futur de la ciutat. Què vol dir exactament i com es tradueix en polítiques municipals? Perquè també va parlar d'un concepte, la ciutat dels 30 minuts, abans eren dels 15, ara són dels 30 minuts. Explica'ns una mica el concepte aquest i també aquest concepte de proximitat i també de resiliència.
0: Intentaré ser molt comunicador en aquest sentit i també molt curt. Començo per la resiliència. En el segle XX, la ciutat va expandir-se, va créixer, va donar resposta a l'activitat industrial i, per tant, a la necessitat d'incrementar el número d'habitatges, créixer en població. Fins ara, o fins a dia d'avui, el territori de Sant Andreu de la Barca està gairebé urbanitzat en un percentatge altíssim, arribant a cotes del 90% i escaig. D'acord? Quina és ara la resiliència de la ciutat? Quina és ara la nova estratègia d'adaptar aquesta ciutat? És en poder-nos reconfigurar com a ciutat, remodelar, reutilitzar per fer-nos resilients a les noves necessitats, com per exemple les crisis econòmiques, com per exemple l'emergència habitacional, com per exemple la crisi climàtica. Les ciutats del segle XX no estaven adaptades a aquestes necessitats, van créixer, créixer i créixer, i en el cas de Sant Andreu hem de fer un nou pacte. No tenim terreny per créixer, hem de reutilitzar. Reutilitzar usos, reutilitzar habitatges, reformar i rehabilitar habitatges. Hem d'adaptar els nostres carrers, les nostres places, a que siguin molt més verdes, que lluitin contra l'efecte i la calor, que els nostres ciutadans no es quedin a casa perquè no poden sortir al carrer, tot el contrari, que el carrer sigui un element de confort tèrmic perquè la nostra ciutat pugui viure, i sobretot adaptar també el motor econòmic. Ja no és el mateix el motor econòmic del segle passat, dels anys 90, principis del 2000, el motor econòmic actual. Hi ha feines que no existien fa 20, 30 anys, i ara sí. i Sant Andreu no es pot quedar enrere. Per tant, hem de fer la ciutat més resilient a aquests canvis. I què vol dir la proximitat? Què vol dir la ciutat dels 15 minuts al territori dels 30 minuts? Que hem d'intentar ser molt més sostenibles. Hem d'intentar que la nostra vida no passi a una hora de casa nostra, a una hora d'allà on tinc els vincles familiars socials, a una hora on està el teixit associatiu que em dona suport com a ciutat, o a una hora on els nostres fills treballen, estudien, es formen i són. Per tant, hem d'intentar, amb aquest canvi de reestructuració, amb aquesta reconfiguració en la pròxima dècada de la ciutat, poder oferir treballs, vida, serveis públics, tot en un màxim de 30 minuts. Serem molt més eficients, serem molt més respectuosos i, sobretot, guanyarem qualitat de vida, guanyarem temps, que és l'únic que les persones perdem al llarg dels anys, que és el temps. Més temps per nosaltres vol dir més temps per fer consum local, més temps per participar a les entitats locals, més temps per estar amb la família, més temps per fer participació ciutadana real, més temps per voler iniciar nous projectes empresarials. Per tant, el temps és or i el temps també l'hem de cuidar.
1: De l'habitatge també és una qüestió que n'hem parlat a moltes de les entrevistes doncs que hem realitzat a més aquí a Ràdio Sant Andreu. De fet, a la conferència presentava un projecte que era el nou barri, el Pla d'Aigües Toses, amb més de 600 habitatges previstos. Expliqui'ns aquest projecte que ja va anunciar en aquesta conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses.
0: Jo crec que els veïns i veïnes que algun cop m'han sentit parlar a les assemblees de barri, que és un d'aquests espais de proximitat ciutadana que hem creat i que crec que funcionen molt bé, en més d'una ocasió he explicat. El nostre equip de govern té un projecte per fer una ampliació de la ciutat, en el que és la seva trama urbana, de poder construir un nou barri i, per tant, poder oferir més habitatges als fills i filles de Sant Andreu de la Barca, que ara mateix no tenen la possibilitat de poder-se quedar per el cost d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. I, per tant, el que busquem és la construcció de nous habitatges. En aquest sentit, la primera projecció, tot i que l'hem d'anar afinant, i això ho anirem fent en els pròxims mesos, és de 600 nous habitatges a la ciutat. Jo crec que serà una de les construccions que tenen a veure amb l'habitatge més grans de les darreres dècades, d'acord? En aquesta visió que explicava abans de la ciutat que s'expandeix, amb la ciutat que es reconfigura, doncs perquè tothom en sigui conscient, estem reconfigurant uns espais que actualment són solars abandonats o són un carrer de naus industrials, reconfigurem els usos per poder oferir més habitatge a la nostra ciutat. I per tant, aquest nou barri, que es comprèn entre el carrer que ve del centre comercial Atrium fins al límit que té la parcel·la dels laboratoris del Mirall i des de les vies del tren de ferrocarrils fins a la carretera nacional. Això ve a ser el carrer Camp Llarg, que actualment és l'únic en aquesta parcel·la que està urbanitzat. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca té un pla a mig llarg termini que és la construcció d'aquest nou barri i crec que amb la construcció d'aquest nou barri completarem la trama urbana que Sant Andreu de la Barca necessita per poder donar resposta a les necessitats actuals i també per intervenir, amb la manera de creació, intervenir al mercat de l'habitatge, que és incorporant més oferta pública, una part d'ella, en el mercat d'habitatge de la nostra ciutat.
1: Estem parlant de més de 600 habitatges, que són els que estan previstos en aquest projecte.
0: En la primera projecció són 600, acabarem de curar i de jugar amb els volums dels diferents edificis per si es poden incorporar alguns més. Però com a mínim sortim amb la xifra de 600. Per tant, la xifra, si es modifica, és a l'alça, no serà mai a la baixa.
1: La renovació del Parc de la Solana, el Parc Central, forma part d'una estratègia més àmplia de transformació urbana. Vostè ha comentat en alguna ocasió el que s'anomena, o ha anomenat l'Eix Verd, que connecti la muntanya amb el riu. Són projectes, per exemple, el de la part de la Solana, la remodelació ja està començant.
0: Exacte, és a dir, jo a la conferència ho vaig explicar com si fos una brújula. La brújula marca el nord. Per arribar al nord hi ha molts camins, però hi ha un objectiu, hi ha un propòsit, hi ha una ambició, que és portar la ciutat a la ciutat del segle XXI. Per tant, actualitzada. Què vol dir actualitzada en entorn urbà? Vol dir que tenim paviments durs, paviments que retenen molta calor, paviments que no permeten que l'aigua filtri per poder seguir alimentant i regant tota la infraestructura verda que té la ciutat, i per tant el que estem fent és una adaptació d'aquestes infraestructures, diguéssim, de trànsit, de carrers, d'avingudes, de places, a infraestructures molt més resilients amb el canvi climàtic. I per tant, tot té una estratègia, tot té una planificació. El Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, la plaça Federico García Lorca, en les seves remodelacions es converteixen en refugis climàtics, es converteixen en espais on el verd guanya protagonisme i on les zones d'usos es reconfiguren amb les necessitats actuals. Zones d'esport, zones infantils, grans àgores de trobada, grans espais de trobada, espais que han de ser, diguéssim, versàtils per l'ús de les diferents activitats que es fan al carrer, que es fan a la via pública, no? I, per tant, tot va amb aquesta estratègia de grans zones verdes, equipaments, diguéssim, molt versàtils i que segueixen aquesta, diguéssim, estratègia de transformar el gris en verd o, com a mínim, posar molt més verd del que hi ha actualment.
1: Un dels objectius és reforçar el comerç de proximitat. En aquest sentit, es planteja un nou mercat municipal i, a més, un projecte pel que fa a l'ocupació i l'emprenedoria, que ha destacat el projecte de la Fona, el polígon nord-est. Aquest projecte de la Fona, en què consisteix, i també aquest nou mercat municipal?
0: El nou mercat municipal, més que nou, és una reforma del mercat, de l'espai existent, que el fem completament nou. Aquest mercat és una concessió administrativa que farà gairebé 50 anys, queden només pocs anys per exaurir aquesta concessió, i per tant considerem que amb l'estat que es troba actualment és una de les infraestructures capdals a la nostra ciutat que hem d'actualitzar. De la mateixa manera que vam explicar que l'ambulatori, que el CAP de Sant Andreu de la Barca tenia més de 35 anys i que l'havien d'actualitzar, que la biblioteca municipal tenia 30 anys i que l'havien d'actualitzar, doncs un altre element que té molts anys, en aquest cas més de 40, i l'hem d'actualitzar, és el mercat municipal. I per tant, nosaltres, en aquesta brújula de Mercada Nord, en aquest projecte d'actualitzar la ciutat cap al segle XXI, passa també per remodelar el mercat existent, el mercat de queviures, el mercat municipal, el volem, diguéssim, actualitzar. I és un dels nostres grans projectes a curt i llarg termini. D'acord? Però volem que això no passi molts anys, perquè el mercat, jo crec que és una evidència, i així m'ho han fet arribar molts veïns i veïnes, i jo també, evidentment, ho he vist i ho he parlat amb els paradistes, el mercat necessita, diguéssim, aquesta reforma. I per altra banda, està la Fona. Què és la Fona? La Fona és un element, és una punta de llança per aquesta reconfiguració de la ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica. És un nou element que ens ha d'ajudar a actualitzar això que deia, que hi ha feines que fa 20 anys no existien i ara sí. La Fona ha de ser, per exemple, la casa de moltes d'aquestes feines, ha de ser la punta de llança de l'actualització dels nostres polígons, de l'actualització de l'activitat econòmica que es porta a terme en els nostres polígons. I això ha d'anar amb un objectiu molt clar, és actualitzar els llocs de feina, actualitzar els llocs i, per tant, crear ocupació, i ocupació ben remunerada. És a dir, nous perfils professionals actualitzats i ben remunerats. I això és el que busca actualment la Fona. La Fona és un espai que empreses podran llogar a sales per unitat, per portar les seves unitats de desenvolupament de producte, desenvolupament de negoci, les seves oficines tècniques. Per tant, és un espai que actualment Sant Andreu no té. És un espai que, diguéssim, s'assimila molt al The Factory que existeix a la zona franca. Per tant, el que busquem precisament és que Sant Andreu a la Barca aixequi el dit en aquesta regió metropolitana i digui, jo tinc un espai punter, com té Cerdanyola amb el Sincrotró, com té la zona franca, és a dir, Barcelona, amb el The Factory, no? Per tant, això no és un espai de coworking. Això va molt més enllà d'un espai de coworking i és també un espai de serveis al polígon industrial.
1: Per tant, estem parlant d'un projecte molt ambiciós.
0: És un projecte molt ambiciós, és un projecte que estem treballant amb moltes administracions i també amb el sector privat. Per tant, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i és un projecte també que acabarà d'abraçar el creixement de la ciutat en quant a ubicació. Per tant, estem molt il·lusionats i també és un projecte a mig i llarg termini.
1: Parlem d'esports. Ja es va presentar fa uns dies la nova pista d'atletisme, el projecte de la nova pista d'atletisme, amb un pressupost superior als 2 milions d'euros. També es preveu l'ampliació de l'11 i del poliesportiu del Josep Pla. Vull dir, en el terreny esportiu, aquests són els projectes més significatius.
0: Exacte. És a dir, seguim actualitzant o com a mínim tenim planificat, tenim l'ambició, tenim el propòsit també de seguir actualitzant el que són els equipaments esportius a Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és una evidència i com que tinc la sort o també la dèria de poder parlar amb molts veïns i veïnes, és el que em fan arribar. El pavelló 11 de setembre s'ha de millorar, el pavelló Josep Pla ha d'acabar sent un pavelló com pertoca, el complex l'11 requereix d'inversions d'ampliació perquè, diguéssim, tenim una població, tenim una societat molt activa en quant a nivells de salut, d'esport, i per tant necessitem aquests espais. I en aquest sentit, jo crec que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i per tant la ciutadania s'ha de sentir tranquil·la que té el pla, té la programació, té la prioritat també d'invertir en aquests àmbits. Per donar resposta a l'esport de salut, que molts veïns i veïnes, cada cop més de 5.500 abonats a les instal·lacions esportives municipals practiquen, també els que no estan abonats també utilitzen aquestes instal·lacions esportives, però a més totes les entitats que mobilitzen milers i milers de nens, joves, infància i mitjana edat per, diguéssim, practicar esport. I el que està fent l'Ajuntament és planificar que aquest creixement que de persones que volen, diguéssim, practicar esport ho puguin fer en qualitat i en equipaments del segle XXI. I és el que estem fent tant amb la pista d'atletisme, amb l'ampliació de l'11 i la reforma del poliesportiu 11 de setembre i el del Josep Pla. Per tant, és una actuació global i completa. Repeteixo, això és mirada de futur, això és planificació, això és la ciutat que volem veure d'aquí a 10 anys. Per tant, és importantíssim que la llavor germini ara. Si germina ara, podrem tenir tota aquesta actualització, tota aquesta ciutat del futur.
1: En aquest concepte de ciutat del segle XXI que vostè ha utilitzat en diverses ocasions, també s'ha presentat projectes com el projecte de la Biblioteca Aigüestoses, que afrontarà una reforma integral després de l'aprovació del projecte en el ple municipal, crec que va ser el gener quan es va aprovar doncs aquest projecte, el projecte de la nova comissaria de la policia local, que s'ubicarà a la segona planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, dos projectes on vostè ha parlat d'aquesta ciutat del segle XXI i projectes del segle XXI, una biblioteca del segle XXI i una comissaria de la policia local del segle XXI. Aquí hem d'afegir també l'escola Bressol de la Quimeta, aquest sí que és un projecte que estem veient la seva evolució i la seva construcció. I després tindríem, al costat de l'escola Bressol de la Quimeta, s'ubicarà el nou CAP.
0: Per tant,
1: Hem ajuntat diferents projectes, amb una mateixa pregunta.
0: Però tots tenen un mateix denominador comú, que és que són equipaments, que són espais, que no donen actualment resposta a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Tenim necessitat de més places Bressol, per tant, la Quimeta el que fa és absorbir aquest creixement de places. Per tant, també, si volem fer créixer la ciutat amb el barri del Pla d'Aigüestoses, necessitarem més serveis municipals, la Quimeta estarà preparada. Actualitzarem, com explicaves, la biblioteca, la reformarem nova i construirem un nou CAP. Per tant, Sant Andreu de la Barca, amb perspectiva de futur, amb intel·ligència, amb planificació i programació, està preveient que l'actualització dels seus equipaments, dels seus serveis públics, també els està dimensionant en el possible creixement de la ciutat que estem programant. Per tant, en aquest sentit, però també podria parlar del complex L'11, podria parlar també de la pista d'atletisme, podríem parlar del mercat municipal, estem adaptant, redimensionant la ciutat en el creixement que estem preveient que vindrà. Per tant, jo crec que és una manera, diguéssim, intel·ligent, sostinguda, és una manera, diguéssim, molt planificada de com la ciutat ha d'anar evolucionant amb la pròxima dècada. I tenim la sort, Jordi, que la podem explicar. I el que vam fer en aquesta conferència és donar context al d'on venim, on estem actualment, però també la ciutat que vindrà. I no només en paraules, sinó també en projectes de futur. És a dir, aterrant tot el que és la literatura en projectes concrets que la ciutadania pot ponderar si són els necessaris o no, o com a mínim la ciutadania el que veurà és que el seu equip de govern, que el seu alcalde, té un projecte de futur per Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs alcalde Marc Giribet, deixem aquí l'entrevista mensual. Aquest mes de juny l'hem dedicat aquests 3 anys de mandat, de legislatura, i sobretot arran dels diferents projectes que es van presentar en aquesta conferència que es va realitzar a la Biblioteca Aigüestosa, Sant Andreu de la Barca, davant del seu futur. Hem fet un repàs no exhaustiu, però sí que en forma de titulars dels diferents projectes. Ja en properes entrevistes ja anirem ampliant els conceptes i també aquests projectes, però hi ha la intenció d'aquesta entrevista d'aquest mes de juny. Per tant, doncs, alcalde, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos.
0: I gràcies un cop més per permetre'm explicar a la ciutadania quin és el futur de Sant Andreu de la Barca.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
2: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI-friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament, juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca, és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes. I el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
1: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
2: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també esdevé doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
1: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
2: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
1: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
2: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió i, bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
1: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
3: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques, és pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, que, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un puesto de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
1: Establiments que vulguin ser LGTBI-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
3: Posar-se a contactar amb l'Ajuntament, o en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
1: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
3: Doncs molt bé, la veritat és que està està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
1: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
3: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar al comerç local amb aquesta iniciativa.
1: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
3: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui que sàpigues que el comerç local dona més.
1: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
3: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
1: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
6: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
5: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
6: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. també, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
5: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon?
6: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
5: Tenim el correu electrònic,
6: que és saludpublica@sabarca.cat.
5: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
6: Exacte.
5: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
6: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
5: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu. I això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
5: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
6: Les paneroles. Els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
5: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
6: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
5: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
6: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
5: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
6: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar i al costat de les escombriants, els containers. Deixem-ho dintre de container.
5: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
6: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegueram, o en aquell forat es fa, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
5: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
6: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
5: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
6: Està penalitzat. I els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
5: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
6: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons...
5: Sí,
6: i els
5: tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
6: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400, poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat, poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
5: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies, Jordi.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I tot seguit, una altra informació en aquesta via directa. Consells veterinaris per una revetlla de Sant Joan més segura amb les nostres mascotes.
7: La revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès.
1: El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per les mascotes.
8: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
9: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
8: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll, no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por, i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
9: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
8: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès. No?
9: Perquè, clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts. És possible ensenyar-los, això?
8: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar, intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat. No? Això normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
9: Per la gent que ens estigui sentint i tingui, en aquest cas, mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
8: El que està clar és que s'ha de preveure això. O sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. Dos, tres setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir pues, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
9: És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
8: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre de lo possible, no sé que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre de lo possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
9: Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes, però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
8: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia, pues que l'animal arribi cansat, a veure si pot sortir, caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment, pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta, pues, això, el tema d'ajudar-lo, pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments, doncs, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, si te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, doncs meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, doncs intentar això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb lo possible i ajudar-lo amb medicació.
9: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
8: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
9: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, ja han mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tenim un jardí, què he de fer?
8: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui. O sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui, perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
9: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
8: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet, amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microchip saben pues, aquest animal el recull una protectora o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
9: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
8: Primer la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies i aquests dies pues,

0: l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. A l'entrevista mensual, l'alcalde defensa la feina feta durant el mandat i situa l'habitatge, la renovació urbana, la modernització dels equipaments i el projecte de la Fona com els grans reptes de futur. En parlarem avui en aquesta entrevista mensual. Avui també parlarem de la coronel Cristina Moreno, qui va assumir des del passat divendres el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona, reivindicant el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. Entre altres qüestions, avui parlarem de recomanacions, de consells de cara a una revetlla segura. Ho farem amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de la Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca. I acabarem parlant d'esports, ja que les mamis del Club d'Hoquei Sant Andreu s'han proclamat subcampiones d'Espanya. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Com cada mes a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i dels grans reptes i projectes que marcaran l'últim any de legislatura. Ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu l'alcalde Marc Giribet. Molt bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
0: Fa 3 anys que va ser investit alcalde de Sant Andreu de la Barca. Com recorda aquell dia i quines sensacions tenia davant del repte que assumia llavors?
1: Doncs recordo que va ser un dia estrany, perquè va ser un dia on estaven passant coses molt importants a la ciutat, on jo formava part d'aquestes coses, entre responsabilitat, diguéssim, també nerviosisme, no saber el que esdevendria, i per tant, bueno, un cúmul de sensacions que van ser molt bonic de viure, i sobretot veure la felicitat i l'alegria de tants veïns i veïnes, dels meus amics, de la meva família, de gent que estimo i aprecio molt, i la veritat és que va ser un dia molt especial i molt intens.
0: 3 anys després, quina valoració en fa del camí recorregut? Quin és el balanç polític, institucional i també personal d'aquest període?
1: Començo pel final. En aquests 3 anys, a nivell personal, doncs a la meva vida han canviat moltes coses. Vaig perdre mon pare, vaig tenir el meu primer fill, i evidentment, doncs, ha estat un cúmul d'emocions entre tristes i felices que hem anat gestionant conjuntament amb la responsabilitat, doncs, de dirigir la ciutat. I en aquest sentit, en el sentit de la gestió, doncs em sento molt orgullós de la feina feta, molt orgullós de la implicació de tot l'equip del govern municipal, que s'han implicat des del primer a l'últim en liderar aquests projectes transformadors, aquesta gestió del dia a dia, que és importantíssima. I a més, jo penso que li han donat la volta en aquesta decadència que Sant Andreu potser en els darrers 10 anys va entrar, i jo crec que ara Sant Andreu és una ciutat dinàmica, és una ciutat que genera il·lusió, és una ciutat que té un propòsit, i per tant crec que entre la gestió del dia a dia i també la d'ambicionar la ciutat cap a un futur millor, penso que ens podem sentir totes i tots, perquè no és només una feina que he fet jo o ha fet el meu equip, sinó que tota la ciutat, la societat cultural, la societat civil, la societat esportiva, doncs s'ha bolcat, i crec que és una feina d'equip, però no només del nostre, sinó de tota la ciutat, haver tirat endavant la ciutat i l'orgull també de la ciutat, que ho deia molt en l'inici de mandat, no? Generem orgull, generem que la gent se senti amb un sentiment de pertinença, d'identitat, que és molt important.
0: Quins objectius que es van marcar a l'inici del mandat considera que s'han complert i quins encara estan pendents?
1: Que vagi per endavant, que una ciutat no te l'acabes mai. Que vagi per endavant, que una ciutat sempre tindrà necessitats a atendre, no? Ja seran passades, noves o futures, però sempre hi haurà necessitats a les quals l'Ajuntament, el conjunt de la ciutat, haurà de fer front. Per tant, aquí, objectius que jo crec que estem complint i que, per tant, són objectius...

0: objectius que ens vàrem comprometre i estem arribant, diguéssim, a les cotes que esperàvem, millorables encara, però que estem en la bona tendència, doncs tot el que té a veure amb la reparació de voreres, tot el que té a veure amb el manteniment de la ciutat, amb la neteja de la ciutat, amb la seguretat de la ciutat, el que té a veure també amb la transformació d'aquest gris en aquest verd, també em sento molt orgullós del fet d'haver recuperat les zones verdes de la ciutat, de continuar millorant en la gestió d'aquestes zones verdes, de la plantació d'arbres, no?, d'aquesta transformació del gris en verd, doncs em sento molt orgullós. I a més em sento molt orgullós també del rumb, del nord que hem marcat, enfocant, dirigint la ciutat cap al segle XXI, és a dir, l'actualització que Sant Andreu necessitava, no? Una ciutat pensada, construïda, expandida en el segle passat, i doncs que ara doncs adaptem, preparem, transformem en el segle actual i en les necessitats actuals. I jo crec que aquest és una de les qüestions que em sento més orgullós, perquè a part de gestionar el dia a dia, a part de posar o intentar posar el més aviat possible la ciutat al dia, estem pensant la ciutat del futur, perquè no volem que Sant Andreu a la Barca perdi cap oportunitat.
1: Quan només queda un any per acabar aquesta legislatura, quin és el principal repte que es fixa de cara als propers mesos?
0: Continuar intensament cuidant el que és la via pública, el manteniment, els equipaments municipals, la neteja, la seguretat, la jardineria de la nostra ciutat. Això és importantíssim, perquè penso que la resta hem arribat allà on volíem arribar. Tenim un pla educatiu d'entorn que és transversal, que abraça a molts àmbits. Tenim un dinamisme econòmic que això es trasllada en ocupació en els màxims històrics, és a dir, amb les millors dades de la història de Sant Andreu de la Barca, i per tant en aquest sentit penso que això ho hem fet bé, que com deia, a la ciutat encara li queden moltes coses per fer, però això són coses de futur, perquè el dia a dia està ben atès, el dia a dia està ben organitzat, el dia a dia ens permet que si el tenim endreçat puguem mirar en aquesta ciutat que ha de venir, i la que ha de venir són en la pròxima dècada, sobretot, però sobretot també no perdre la mirada que el 2050 també la ciutat ha de tenir una projecció, ha de tenir una ambició, ha de tenir un propòsit per arribar amb les màximes condicions i, evidentment, donant resposta a les necessitats que creiem que aquest nou espai temporal reclamarà.
1: Coincidint amb aquests 3 anys des de que va ser investit alcalde, va fer una conferència a la Biblioteca Aigüestoses, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, on va afirmar que el desenvolupament de la ciutat passa per teixir aliances amb d'altres administracions. En quin punt es troben actualment aquestes relacions, per exemple, amb l'àrea metropolitana, amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona?
0: No podem fer res sols, no perquè Sant Andreu no sigui prou important, no perquè Sant Andreu no tingui el pes que té a l'àrea metropolitana, és perquè amb més aliances, de la mà de moltes més gent i moltes més administracions, i amb el consens ampli, és quan s'aconsegueix transformar, quan s'aconsegueix accelerar aquests grans canvis. Per tant, Sant Andreu de la Barca, penso que en els darrers anys ha fet una feina de posicionament polític, de posicionament institucional vers l'àrea metropolitana. El seu alcalde, jo mateix, sóc un dels vicepresidents de l'àrea metropolitana, per tant, estic en el nucli on es prenen les decisions, en el nucli on es treballen els grans projectes de la regió metropolitana. Per tant, Sant Andreu de la Barca té veu i vot, i una veu i una vot i un vot important en aquest àmbit. Crec que hem demostrat que amb la Diputació de Barcelona tenim un vincle, un feedback, unes bones relacions que han ajudat a poder rebre moltes subvencions que venien directament amb projectes estratègics que Sant Andreu de la Barca ha volgut liderar, i que evidentment la Diputació sempre ens ha fet costat, sempre ens ha ajudat. Per tant, una altra bona aliança que Sant Andreu ha anat teixint en aquests 3 anys, i sobretot també amb la Generalitat de Catalunya. Jo crec que, tot i que hi ha hagut diferents colors polítics en aquest mandat, Sant Andreu de la Barca sempre ha estat un municipi escoltat, sempre ha estat un municipi propositiu, lleial, important. Jo crec que de la meva boca mai han sortit paraules de retret cap a aquestes administracions. Això és un primer pas de cuidar les relacions. En el passat no sempre ha estat així, però penso que el millor camí governi qui governi, és que Sant Andreu es pugui portar bé, que Sant Andreu tingui pes decisiu també en les decisions que es poden prendre a la regió, a la província o en el conjunt del país, i això és importantíssim. I jo crec que fins i tot hem tingut bones relacions amb l'estat espanyol. Hem dit, ens hem reunit amb uns secretaris d'estat, ens han visitat ministres aquí a Sant Andreu a la Barca. Per tant, crec que Sant Andreu a la Barca està en una bona posició. Sant Andreu a la Barca té bons elements per expandir aquestes relacions i aliances. Jo crec que aquesta és una feina de formigueta que des de l'equip de govern hem anat fent i que ens la creiem. Creiem que aquí no s'ha de fer política, aquí s'ha de fer gestió, gestió i gestió. I les relacions es treballen amb gestió, amb confiança, amb lleialtat. I això és el que hem fet en aquests darrers 3 anys.
1: Vostè defensa que Sant Andreu de la Barca ha d'alinear la seva estratègia a les polítiques metropolitanes. Què significa això a la pràctica per als veïns i veïnes de la ciutat?
0: L'àrea metropolitana és una de les regions més admirades i més estudiades del món. L'àrea metropolitana és una d'aquestes regions que surt fora del territori estatal i explica la seva organització. Per tant, l'àrea metropolitana té un coneixement en el que és la gestió, sobretot la gestió de l'àmbit municipal, grandiós, enorme, crec que dels principals del país. No hi ha cap institució que millor gestió municipalista fa que no sigui l'àrea metropolitana, i no només de l'Estat, sinó de les principals conurbacions o metròpolis del món. I per tant, n'hem d'aprendre molt de l'àrea i ens hem d'emmirallar en aquesta gestió eficient i en estàndards de qualitat altíssima. I això és el que vull replicar a Sant Andreu de la Barca. I Sant Andreu de la Barca, com deia, no pot ser una gàlia de res. Sant Andreu de la Barca forma part d'aquesta trama i d'aquesta regió metropolitana. I Sant Andreu de la Barca ha de contribuir a millorar aquesta regió, ha d'emmirallar-se amb les ciutats capdavanteres, com pot ser Barcelona, com pot ser Montgat, com pot ser Cerdanyola o Sant Cugat, o com també pot ser Cornellà. Es fan coses molt ben fetes a moltes ciutats. Per tant, crec que hem d'intentar aprendre, conèixer molt més què es fa en altres ciutats per exportar els casos d'èxit a Sant Andreu a la Barca. Per tant, no ens podem deslligar d'aquests territoris. No hi podem viure d'esquenes. Potser, com fa uns anys, uns molts anys enrere, Sant Andreu creixia, però no creixia mirant al mar, mirant a Barcelona, mirant a l'àrea metropolitana. Per tant, crec que podem aprendre d'aquest camí transcorregut d'aquestes ciutats punteres per nosaltres també posar-nos al mateix nivell. Que penso que hi som, però que vindran reptes de futur, que això és el que he explicat de la conferència, venen reptes de futur i, per tant, ens hem de seguir emmirallant en aquestes ciutats que també preveuen, visualitzen, planifiquen aquest futur per estar, diguéssim, a la mateixa alçada que elles.
1: Precisament en aquesta conferència vostè defensava dos conceptes, la proximitat i la resiliència com a eixos del futur de la ciutat. Què vol dir exactament i com es tradueix en polítiques municipals? Perquè també va parlar d'un concepte, la ciutat dels 30 minuts, abans eren dels 15, ara són dels 30 minuts. Explica'ns una mica el concepte aquest i també aquest concepte de proximitat i també de resiliència.
0: Intentaré ser molt comunicador en aquest sentit i també molt curt. Començo per la resiliència. En el segle XX, la ciutat va expandir-se, va créixer, va donar resposta a l'activitat industrial i, per tant, a la necessitat d'incrementar el número d'habitatges, créixer en població. Fins ara, o fins a dia d'avui, el territori de Sant Andreu de la Barca està gairebé urbanitzat en un percentatge altíssim, arribant a cotes del 90% i escaig. D'acord? Quina és ara la resiliència de la ciutat? Quina és ara la nova estratègia d'adaptar aquesta ciutat? És en poder-nos reconfigurar com a ciutat, remodelar, reutilitzar per fer-nos resilients a les noves necessitats, com per exemple les crisis econòmiques, com per exemple l'emergència habitacional, com per exemple la crisi climàtica. Les ciutats del segle XX no estaven adaptades a aquestes necessitats, van créixer, créixer i créixer, i en el cas de Sant Andreu hem de fer un nou pacte. No tenim terreny per créixer, hem de reutilitzar. Reutilitzar usos, reutilitzar habitatges, reformar i rehabilitar habitatges, hem d'adaptar els nostres carrers, les nostres places, a que siguin molt més verdes, que lluitin contra l'efecte i a calor, que els nostres ciutadans no es quedin a casa perquè no poden sortir al carrer, tot el contrari, que el carrer sigui un element de confort tèrmic perquè la nostra ciutat pugui viure, i sobretot adaptar també el motor econòmic. Ja no és el mateix el motor econòmic del segle passat, dels anys 90, principis del 2000, el motor econòmic actual. Hi ha feines que no existien fa 20, 30 anys, i ara sí. I Sant Andreu no es pot quedar enrere. Per tant, hem de fer la ciutat més resilient a aquests canvis. I què vol dir la proximitat? Què vol dir la ciutat dels 15 minuts al territori dels 30 minuts? Que hem d'intentar ser molt més sostenibles. Hem d'intentar que la nostra vida no passi a una hora de casa nostra, a una hora d'allà on tinc els vincles familiars socials, a una hora on està el teixit associatiu que em dona suport com a ciutat, o a una hora on els nostres fills treballen, estudien, es formen i són. Per tant, hem d'intentar, amb aquest canvi de reestructuració, amb aquesta reconfiguració en la pròxima dècada de la ciutat, poder oferir treballs, vida, serveis públics, tot en un màxim de 30 minuts. Serem molt més eficients, serem molt més respectuosos i, sobretot, guanyarem qualitat de vida. Guanyarem temps, que és l'únic que les persones perdem al llarg dels anys, que és el temps. Més temps per nosaltres vol dir més temps per fer consum local, més temps per participar a les entitats locals, més temps per estar amb la família, més temps per fer participació ciutadana real, més temps per voler iniciar nous projectes empresarials. Per tant, el temps és or i el temps també l'hem de cuidar.
1: De l'habitatge, també és una qüestió que n'hem parlat a moltes de les entrevistes doncs que hem realitzat, a més, aquí a Ràdio Sant Andreu. De fet, a la conferència presentava un projecte que era el nou barri, el Pla d'Aigües Toses, amb més de 600 habitatges previstos. Expliqui'ns aquest projecte que ja va anunciar en aquesta conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses.
0: Jo crec que els veïns i veïnes que algun cop m'han sentit parlar a les assemblees de barri, que és un d'aquests espais de proximitat ciutadana que hem creat i que crec que funcionen molt bé, en més d'una ocasió he explicat. El nostre equip de govern té un projecte per fer una ampliació de la ciutat en el que és la seva trama urbana, de poder construir un nou barri i, per tant, poder oferir més habitatges als fills i filles de Sant Andreu de la Barca, que ara mateix no tenen la possibilitat de poder-se quedar per el cost d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. I, per tant, el que busquem és la construcció de nous habitatges. En aquest sentit, la primera projecció, tot i que l'hem d'anar afinant, i això ho anirem fent en els pròxims mesos, és de 600 nous habitatges a la ciutat. Jo crec que serà una de les construccions que tenen a veure amb l'habitatge més grans de les darreres dècades, d'acord? En aquesta visió que explicava abans de la ciutat que s'expandeix, amb la ciutat que es reconfigura, doncs perquè tothom en sigui conscient, estem reconfigurant uns espais que actualment són solars abandonats o són un carrer de naus industrials. Reconfigurem els usos per poder oferir més habitatge a la nostra ciutat. I, per tant, aquest nou barri, que es comprèn entre el carrer que ve del centre comercial Atrium fins al límit que té la parcel·la dels laboratoris del Mirall, i des de les vies del tren de ferrocarrils fins a la carretera nacional. Això ve a ser el carrer Camp Llarg, que actualment és l'únic en aquesta parcel·la que està urbanitzat. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca té un pla a mig llarg termini, que és la construcció d'aquest nou barri, i crec que amb la construcció d'aquest nou barri completarem la trama urbana que Sant Andreu de la Barca necessita per poder donar resposta a les necessitats actuals i també per intervenir, amb la manera de creació, intervenir al mercat de l'habitatge, que és incorporant més oferta pública, una part d'ella, en el mercat d'habitatge de la nostra ciutat.
1: Estem parlant de més de 600 habitatges, que són els que estan previstos en aquest projecte.
0: En la primera projecció són 600, acabarem de curar i de jugar amb els volums dels diferents edificis per si es poden incorporar alguns més. Però com a mínim sortim amb la xifra de 600. Per tant, la xifra, si es modifica, és a l'alça, no serà mai a la baixa.
1: La renovació del Parc de la Solana, el Parc Central, forma part d'una estratègia més àmplia de transformació urbana. Vostè ha comentat en alguna ocasió el que s'anomena, o ha anomenat l'Eix Verd, que connecti la muntanya amb el riu. Són projectes, per exemple, el de la Parc de la Solana. La remodelació ja està començant.
0: Exacte, és a dir, jo a la conferència ho vaig explicar com si fos una brújula. La brújula marca el nord. Per arribar al nord hi ha molts camins, però hi ha un objectiu, hi ha un propòsit, hi ha una ambició, que és portar la ciutat a la ciutat del segle XXI. Per tant, actualitzada. Què vol dir actualitzada en entorn urbà? Vol dir que tenim paviments durs, paviments que retenen molta calor, paviments que no permeten que l'aigua filtri per poder seguir alimentant i regant tota la infraestructura verda que té la ciutat, i per tant el que estem fent és una adaptació d'aquestes infraestructures, diguéssim, de trànsit, de carrers, d'avingudes, de places, a infraestructures molt més resilients amb el canvi climàtic. I per tant, tot té una estratègia, tot té una planificació. El Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, la plaça Federico García Lorca, en les seves remodelacions es converteixen en refugis climàtics, es converteixen en espais on el verd guanya protagonisme i on les zones d'usos es reconfiguren amb les necessitats actuals. Zones d'esport, zones infantils, grans àgores de trobada, grans espais de trobada, espais que han de ser, diguéssim, versàtils per l'ús de les diferents activitats que es fan al carrer, que es fan a la via pública, no? I, per tant, tot va amb aquesta estratègia de grans zones verdes, equipaments, diguéssim, molt versàtils i que segueixen aquesta, diguéssim, estratègia de transformar el gris en verd o, com a mínim, posar molt més verd del que hi ha actualment.
1: Un dels objectius és reforçar el comerç de proximitat. En aquest sentit, es planteja un nou mercat municipal i, a més, un projecte pel que fa a l'ocupació i l'emprenedoria, que ha destacat el projecte de la Fona, el polígon nord-est. Aquest projecte de la Fona, en què consisteix, i també aquest nou mercat municipal?
0: El nou mercat municipal, més que nou, és una reforma del mercat, de l'espai existent, que el fem completament nou. Aquest mercat és una concessió administrativa que farà gairebé 50 anys, queden només pocs anys per exaurir aquesta concessió, i per tant considerem que amb l'estat que es troba actualment és una de les infraestructures capdals a la nostra ciutat que hem d'actualitzar. De la mateixa manera que vam explicar que l'ambulatori que el CAP de Sant Andreu a la Barca tenia més de 35 anys i que l'havien d'actualitzar, que la biblioteca municipal tenia 30 anys i que l'havien d'actualitzar, doncs un altre element que té molts anys, en aquest cas més de 40, i l'hem d'actualitzar, és el mercat municipal. I per tant, nosaltres, en aquesta brújula de Mercada Nord, en aquest projecte d'actualitzar la ciutat cap al segle XXI, passa també per remodelar el mercat existent, el mercat de queviures, el mercat municipal, el volem, diguéssim, actualitzar. I és un dels nostres grans projectes a curt i llarg termini, d'acord? Però volem que això no passi molts anys, perquè el mercat, jo crec que és una evidència, i així m'ho han fet arribar molts veïns i veïnes, i jo també, evidentment, ho he vist i ho he parlat amb els paradistes, el mercat necessita, diguéssim, aquesta reforma. I per altra banda, està la Fona. Què és la Fona? La Fona és un element, és una punta de llança per aquesta reconfiguració de la ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica. És un nou element que ens ha d'ajudar a actualitzar això que deia que hi ha feines que fa 20 anys no existien i ara sí. La Fona ha de ser, per exemple, la casa de moltes d'aquestes feines, ha de ser la punta de llança de l'actualització dels nostres polígons, de l'actualització de l'activitat econòmica que es porta a terme en els nostres polígons. I això ha d'anar amb un objectiu molt clar, és actualitzar els llocs de feina, actualitzar els jocs i, per tant, crear ocupació i ocupació ben remunerada. És a dir, nous perfils professionals actualitzats i ben remunerats. I això és el que busca actualment la Fona. La Fona és un espai que empreses podran llogar a sales per unitat, per portar les seves unitats de desenvolupament de producte, desenvolupament de negoci, les seves oficines tècniques. Per tant, és un espai que actualment Sant Andreu no té. És un espai que, diguéssim, s'assimila molt al The Factory que existeix a la zona franca. Per tant, el que busquem precisament és que Sant Andreu a la Barca aixequi el dit en aquesta regió metropolitana i digui: jo tinc un espai punter, com té Cerdanyola amb el Sincrotró, com té la zona franca, és a dir, Barcelona, amb el The Factory, no? Per tant, això no és un espai de coworking. Això va molt més enllà d'un espai de coworking i és també un espai de serveis al polígon industrial.
1: Per tant, estem parlant d'un projecte molt ambiciós.
0: És un projecte molt ambiciós, és un projecte que estem treballant amb moltes administracions i també amb el sector privat. Per tant, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i és un projecte també que acabarà d'abraçar el creixement de la ciutat en quant a ubicació. Per tant, estem molt il·lusionats i també és un projecte a mig i llarg termini.
1: Parlem d'esports. Ja es va presentar fa uns dies la nova pista d'atletisme, el projecte de la nova pista d'atletisme, amb un pressupost superior als 2 milions d'euros. També es preveu l'ampliació de l'11 i del poliesportiu del Josep Pla. Vull dir, en el terreny esportiu, aquests són els projectes més significatius.
0: Exacte. És a dir, seguim actualitzant o com a mínim tenim planificat, tenim l'ambició, tenim el propòsit també de seguir actualitzant el que són els equipaments esportius de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és una evidència i com que tinc la sort o també la dèria de poder parlar amb molts veïns i veïnes, és el que em fan arribar. El pavelló 11 de setembre s'ha de millorar, el pavelló Josep Pla ha d'acabar sent un pavelló com pertoca, el complex l'11 requereix d'inversions d'ampliació perquè, diguéssim, tenim una població, tenim una societat molt activa en quant a nivells de salut, d'esport, i per tant necessitem aquests espais. I en aquest sentit jo crec que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i per tant la ciutadania s'ha de sentir tranquil·la que té el pla, té la programació, té la prioritat també d'invertir en aquests àmbits per donar resposta a l'esport de salut, que molts veïns i veïnes, cada cop més de 5.500 abonats a les instal·lacions esportives municipals practiquen, també els que no estan abonats també utilitzen aquestes instal·lacions esportives, però a més totes les entitats que mobilitzen milers i milers de nens, joves, infància i mitjana edat per, diguéssim, practicar esport. I el que està fent l'Ajuntament és planificar que aquest creixement que de persones que volen, diguéssim, practicar esport ho puguin fer en qualitat i en equipaments del segle XXI. I és el que estem fent tant amb la pista d'atletisme, amb l'ampliació de l'11 i la reforma del poliesportiu 11 de setembre i el del Josep Pla. Per tant, és una actuació global i completa. Repeteixo, això és mirada de futur, això és planificació, això és la ciutat que volem veure d'aquí a 10 anys. Per tant, és importantíssim que la llavor germini ara. Si germina ara, podrem tenir tota aquesta actualització, tota aquesta ciutat del futur.
1: En aquest concepte de ciutat del segle XXI, que vostè ha utilitzat en diverses ocasions, també s'ha presentat projectes com el projecte de la Biblioteca Aigüestoses, que afrontarà una reforma integral després de l'aprovació del projecte en el ple municipal. Crec que va ser el gener quan es va aprovar aquest projecte. El projecte de la nova comissaria de la policia local, que s'ubicarà a la segona planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Dos projectes on vostè ha parlat d'aquesta ciutat del segle XXI i projectes del segle XXI, una biblioteca del segle XXI i una comissaria de la policia local del segle XXI. Aquí hem d'afegir també l'escola Bressol de la Quimeta, que sí que és un projecte que estem veient la seva evolució i la seva construcció. I després tindríem, al costat de l'escola Bressol de la Quimeta, s'ubicarà el nou CAP.
0: Per tant,
1: hem ajuntat diferents projectes, amb una mateixa pregunta.
0: Però tots tenen un mateix denominador comú, que és que són equipaments, que són espais que no donen actualment resposta a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Tenim necessitat de més places bressol, per tant, la Quimeta el que fa és absorbir aquest creixement de places. Per tant, també, si volem fer créixer la ciutat amb el barri del Pla d'Aigües Toses, necessitarem més serveis municipals. La Quimeta estarà preparada. Actualitzarem, com explicaves, la biblioteca, la reformarem nova i construirem un nou CAP. Per tant, Sant Andreu de la Barca, amb perspectiva de futur, amb intel·ligència, amb planificació i programació, està preveient que l'actualització dels seus equipaments, dels seus serveis públics, també els està dimensionant en el possible creixement de la ciutat que estem programant. Per tant, en aquest sentit, però també podria parlar del complex L'11, podria parlar també de la pista d'atletisme, podríem parlar del mercat municipal. Estem adaptant, redimensionant la ciutat en el creixement que estem preveient que vindrà. Per tant, jo crec que és una manera, diguéssim, intel·ligent, sostinguda, és una manera, diguéssim, molt planificada de com la ciutat ha d'anar evolucionant en la pròxima dècada. I tenim la sort, Jordi, que la podem explicar. I el que vam fer en aquesta conferència és donar context al d'on venim, on estem actualment, però també la ciutat que vindrà. I no només en paraules, sinó també en projectes de futur. És a dir, aterrant tot el que és la literatura en projectes concrets que la ciutadania pot ponderar si són els necessaris o no, o com a mínim la ciutadania el que veurà és que el seu equip de govern, que el seu alcalde, té un projecte de futur per Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs alcalde Marc Giribet, deixem aquí l'entrevista mensual aquest mes de juny, l'hem dedicat aquests 3 anys de mandat, de legislatura, i sobretot arran dels diferents projectes que es van presentar en aquesta conferència que es va realitzar a la Biblioteca Aigües Toses, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Hem fet un repàs no exhaustiu, però sí que en forma de titulars dels diferents projectes. Ja en properes entrevistes ja anirem ampliant els conceptes i també aquests projectes, però hi ha la intenció d'aquesta entrevista d'aquest mes de juny. Per tant, doncs, alcalde, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos.
0: I gràcies un cop més per permetre'm explicar a la ciutadania quin és el futur de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha estat que ha donat inici a l'acte.
3: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guàrdia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva!
1: L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a l'institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
4: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia, y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. Pero sobre todo, por ayudarme en un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la séptima zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener los oficiales de la Guardia Civil. Hoy hace 7 meses y 19 días que asumí el mando de la comandancia de Barcelona y el día de hoy me regala una gran oportunidad para contarles quién soy, de dónde vengo y compartir con ustedes unas reflexiones personales de lo que está significando mi llegada a Barcelona.
1: Una part important del discurs de la coronel Cristina Moreno ha estat dedicada als seus orígens. Filla d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, Moreno ha relatat el seu desig de formar part del cos a remuntar des de la infantesa.
4: No recuerdo el día que decidí ser Guàrdia Civil. Supongo que porque desde niña, desde que nací, soñé con el tricornio. Sin embargo, sí recuerdo la mirada de mi padre cuando siendo muy niña le decía que yo quería ser como él. Los ojos de aquel sargento primero me devolvían una respuesta que la cabeza de esa niña de 12 años no entendía. Hija mía, las niñas no podéis ser guardias civiles. Y es que en los años 80 así era. Y así fue hasta que con 14 años y ya en el instituto, mi padre, aquel sargento del cuerpo, un día me contó que en España las mujeres ya podíamos ser militares y guardias civiles. Durante los siguientes 4 años de mi vida se redujo a una habitación, a los libros y a forrar las paredes con los recortes de prensa y con las fotografías de todas aquellas primeras mujeres militares. A la prueba de selectividad le siguió un año de preparación en la Academia San Fernando en Madrid, no sin ciertas dificultades económicas en mi casa, porque entonces mis padres pagaban cada mes 33.000 pesetas para que yo pudiera ir a esa academia. Una cantidad que mermaba considerablemente el único y escaso, sueldo que entraba en un hogar con 5 miembros. El día 1 de septiembre de 1993, con 19 años, ingresaba por fin en la Academia General Militar. Por cierto, en la última plaza ofertada aquel año para el cuerpo. Les aseguro que nunca antes nadie fue tan feliz de ser el último en algo.
1: Al llarg de la seva intervenció, la nova responsable de la comandància ha repassat les principals etapes de la seva carrera professional. Va iniciar la seva trajectòria a Galícia, al comandament del lloc principal d'Oleiros Cambrit. Posteriorment va treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar en la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
4: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia. 2 jornadas dirigidas a policía local durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales. Participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc. Además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos, solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de Presidencia del Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
1: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
4: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà, aquell que cada any ens col·loca al primer lloc de les institucions més valorades i estimades pels espanyols. Us demano que, malgrat les vostres circumstàncies personals o professionals, no deixeu mai de treballar amb el mateix entusiasme i il·lusió que el dia que vau ingressar la Benemèrita. No deixeu mai de sentir l'orgull que suposa pertanyar a una institució policial que des de fa 182 anys segueix mantenint la seva identitat única, uns valors i principis propis i el nom de Guàrdia Civil, l'únic cos policial que té l'honor de portar el sobrenom de Benemèrita. Us animo que tots seguim conservant aquesta humanitat i abnegació que tant ens caracteritza. Que seguim sent els herois d'una societat que ens necessita tant. I que les nostres primeres armes siguin sempre la persuasió i la força moral.
1: Les paraules de la coronel Cristina Moreno en l'acte de la presa de possessió com a nova cap de la Comandància de Barcelona, l'acte celebrat a la Comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. Qui també ha dirigit unes paraules ha estat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha dedicat a paraules a la coronel Cristina Moreno i també a la seva intervenció. Ha parlat que la coronel és filla del cos, ha recordat les dificultats que va haver de superar per obrir camí en una institució majoritàriament masculina i també ha parlat de l'evolució cap a la igualtat de la Guàrdia Civil.
5: Hasta llegar aquí, como bien ha contado Cristina, esto no ha sido nada fácil. Ha sido una dura carrera cargada de obstáculos. El primero de ellos, cargar con el privilegio y el peso enorme de haber sido la primera mujer oficial de la Guardia Civil en una academia absolutamente masculinizada en la que tus compañeros apenas te dirigían la palabra. Corría el verano de 1993. El cuerpo solo contaba con 1.361 mujeres formadas en la Academia de Cabos y Guardias. Ellas fueron despejando el camino, igual que hiciste tú entre las oficiales. De ser la única, hemos pasado a que en este curso, a punto de finalizar, casi 1.000 mujeres, 972, han cursado sus estudios en las distintas academias. 33 años después de tu ingreso en el cuerpo, rozamos ya el 12% de presencia femenina. Y la comandancia que diriges, la de Barcelona, supera la media nacional situándose en el 15%. No olvides nunca que para ser una buena jefa es imprescindible la empatía, la humanidad y la comprensión.
1: Acte de la presa de possessió de la coronel Cristina Moreno com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: La nit nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
6: Bueno, com cada any, primer, fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Llavors, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. Les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia i, sobretot, les mascotes.
1: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
6: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
1: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
6: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Allà ens fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. Llavors l'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
1: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
6: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li, i si no, pues deixar-lo ja i no acostar-nos. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o algú, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
1: Sobre els petards, hi han recomanacions tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
6: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, d'aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
1: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
6: Exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tingueu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
1: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
6: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia pues, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que estar controlades. L'única foguera que està, diguéssim, autoritzada aquí a Sant Andreu és la que es fa aquí a la plaça del Mercat, i aquesta compleix la normativa, i ja des de l'Ajuntament s'ha avisat de que no es pot tirar fustes que no tinguin pintura, té que ser fusta natural, perquè després ve els policia rural, revisarà, i si no està en condicions no la deixarà encendre.
1: Altres qüestions. Ara actuant en cas d'emergència, davant d'una cremada lleu, quins són els primers auxilis que cal aplicar?
6: A veure, el que nosaltres diem sempre des del voluntariat de protecció civil és si no sabes, no toques. M'entens? Això de posar aigua, això de... No. Lo seu és, si s'ha fet una cremada, si teniu una gasa neta o alguna cosa, posar-li sobre i aneu al cuap de la Guatemala i que allà ja li posaran el producte. Ni poseu silvederma, ni poseu aigua, perquè no sabem el nivell de cremada que és, si és un nivell 1, un nivell 2, un nivell 3, i podem perjudicar. Una gasa a sobre de la cremada perquè no s'infecti, perquè el problema de les cremades és que crema la pell, que la pell és el que separa de que ens agafi infecció a la carn, i llavors pot haver infeccions. Però si no som metges, no tocar. Una gasseta a sobre, cap al cuap, i allà ja li netejaran i li posaran els productes que toqui pel tipus de cremada que és.
1: Sobretot sobre aquestes recomanacions que estem parlant avui, quin missatge voldria donar des de Protecció Civil?
6: El missatge és, bàsicament el de cada any, és sobretot fer servir la pirotècnia en seny. Vigilar molt els menors, que hagi un adult que controli, perquè són nens i després no podem demanar-li la responsabilitat a aquell nen. D'allò, els majors d'edats que controlin, que està molt bé divertir-se, però hi ha gent pues, que no li agrada o no disfruta tant de la verbena com nosaltres. Sobretot cuidar de les mascotes, intentar tirar aquesta pirotècnia el més allunyat de les cases, de la part on pugui haver-hi mascotes. Prohibir totalment a menys de 500 metres de zona forestal. Està prohibit i poden sancionar tirar petards a menys de 10 metres, entre 10 i 15 metres d'un edifici, d'un cotxe. O sigui, si policia local passa, us pot sancionar si us veu tirant pirotècnia a prop d'un vehicle. Prohibit tirar a les bústies, als porters electrònics, totes aquestes coses. hem de dir, la verbena és per tots. Hi ha gent que li agrada el soroll i hi ha gent que no. I hem d'intentar gaudir-la tots. Ja hi ha unes zones habilitades des de l'Ajuntament, que és la zona de la foguera i tal, per poder disfrutar cremant els petardos, disfrutar de la foguera i després ja avall per poder menjar la coca i tot. Jo utilitzaria les zones habilitades perquè tota la gent que li agradi i no li agradi els petardos puguin disfrutar d'aquesta revetlla.
1: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs que tothom segueixi aquests consells i tinguem una revetlla de Sant Joan segura.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Seguim amb d'altres informacions. Serà d'esports. Les mamis del club d'hoquei de Sant Andreu s'han proclamat subcampiones d'Espanya. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
7: Les mamis del club de hoquei Sant Andreu de la Barca s'han proclamat campiones del Campionat d'Espanya Mamis Authentic, una competició nacional de la Federació Espanyola que reuneix en la seva 8a edició desenes d'equips procedents de diferents punts del país. Enguany s'ha celebrat a Terrassa. Es tracta d'una fita històrica per l'entitat esportiva que assoleix per primera vegada una final de l'àmbit estatal. El president del club, Alfonso Bayona, ha celebrat la gesta.
8: Para el club que las mamis queden subcampeonas de España, la verdad que para el club es algo histórico, que nunca ha pasado, creo que en la historia reciente del club, que un equipo llegue a una final de un campeonato nacional. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos tanto por ellas, que se lo merecen, como por el club. ¿Vale? El camino del equipo en este campeonato, que es la octava edición del Campeonato de España, que organiza la Federación Española, en el que nuestras mamis han participado en 6 ediciones, esta es la 6ª. La verdad que ha sido un recorrido impecable durante todo el fin de semana. De 6 partidos que han jugado, solo han perdido el último en la final. El resto los han ganado todos, manteniendo la portería 0, excepto en la final que perdieron 0-2 contra el poderoso Egara. ¿Vale? Ya llegar a la final es todo un éxito y quedar subcampeonas es un éxito impensable, seguramente impensable para nosotros, impensable para ellas. El secreto del equipo para que funcione bien es la constancia, el esfuerzo y el trabajo diario, tanto de las chicas que lo dan todo como del staff y los entrenadores y la entrenadora Luchi y Alba, que le ha ayudado de esta temporada, y bueno, sobre todo la constancia y el esfuerzo de todas ellas.
7: Li hem preguntat que entre les seves files té una de les màximes golejadores del torneig.
8: Sí que es un orgullo que para el equipo, sobre todo, y para el club, tener a una de las máximas goleadoras, Loli Prieto. Es todo un orgullo, ya te digo, para el club y sobre todo para ella, porque el ser una de las máximas goleadoras del campeonato tiene un gran mérito después de todas las jugadoras que hay.
7: Después de esta gran victoria, le han preguntado a Bayona quién es el futuro de las mamis para el año que ve.
8: El futuro del equipo, pues bueno, ellas siempre compiten para hacer el mejor papel. Este año creo que lo han bordado, han hecho el mejor papel posible. Se lo merecen por su constancia y su esfuerzo. Como te he dicho antes, quedar en segunda posición habiendo 12 equipos, pues es todo un logro y todo un mérito que lo tienen ellas exclusivamente y los entrenadores, las entrenadoras, ¿vale? Como club creemos que ha sido una gran temporada, sobre todo en la parte femenina del club, porque tanto nuestras chicas del cadete femenino, que quedaron segundas de Cataluña en el campeonato de sala, como las chicas del juvenil femenino, que ganaron el campeonato de sala de Cataluña, como las mamis, que han quedado subcampeonas del campeonato de España. Bueno, es un orgullo para el club y es un éxito, sobre todo en la línea femenina, y demuestra el gran trabajo que hace la entidad día a día, sobre todo por el deporte en general y el deporte femenino en particular, ¿vale? En la parte masculina también ha sido exitoso, sobre todo porque tenemos un senior también que ha hecho un muy buen papel esta temporada. Todos nuestros equipos, lo que se demuestra es que vamos representando a San Andrés de la Barca, que es nuestra ciudad, allá por donde vamos. Llevamos muy orgullosos el nombre de San Andreu de la Barca. Y bueno, lo único pues que esperamos poder seguir creciendo con la ayuda del ayuntamiento. Para ello, pues haría falta o nos hace falta lo que llevamos reivindicando durante muchos años, que es un campo propio donde poder desarrollar nuestro deporte y poder seguir creciendo. Porque las instalaciones actuales, la verdad, y los horarios actuales que tenemos nos limita bastante. Esperemos que en un futuro todo esto se pueda solucionar, no solo para nosotros, sino para las demás entidades deportivas del pueblo.
7: Una fita històrica per a l'entitat esportiva que assoleix per primera vegada una final a l'àmbit estatal i un subcampionat d'Espanya.
1: Amb aquesta informació posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi

0: acompanyarà Damaris López, tècnica en LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui, i a la segona hora, l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Repassarem algun dels projectes que va presentar la setmana passada a la seva conferència a la Biblioteca Aigüestoses. Però avui també comentarem altres informacions relacionades amb la Revetlla de Sant Joan. Salutacions de Jordi Milian. Un dia més amb tots vosaltres aquí en el Via Directa. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
2: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuïns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca inicia la transformació integral del Parc Andala Solana. Les obres tindran una durada prevista de 8 mesos, convertiran l'espai en un gran refugi climàtic, a més zones verdes, nous equipaments i una àrea d'esbarjo per a gossos. L'actuació compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona, una actuació que se centra especialment també en la plaça Mercè Rodoreda, que experimentarà una renovació completa, tal com ha destacat l'alcalde Marc Giribet.
2: Exacte, des d'aquesta setmana s'han iniciat ja les obres de remodelació del parc. Concretament ens trobem a la plaça Mercè Rodoreda. Aquesta plaça viurà una transformació integral. Des de la pista de bàsquet es redistribuiran els espais perquè també es generi una zona d'activitat física per persones d'edats més avançades. També s'actualitzaran els jocs infantils, per tant hi haurà una remodelació important, es plantaran molts més arbres i es farà, diguéssim, una estratègia, diguéssim, més de refugi climàtic, que és el que busquem en aquests espais. A més, tot el talús que abraça el Parc Metropolità de la Solana es plantarà més arbres, es millorarà la il·luminació que actualment té el parc per tota la part posterior del talús, però també tota la baixada que arriba ja a Avinguda Argentina, que també s'il·luminarà, i en aquell punt, Avinguda Argentina, s'ampliaran les places d'aparcament que actualment té aquell pàrquing i es construirà un gran correcant que ha de vestir, doncs, les necessitats d'àrea d'esbarjo per gossos, el que ve a ser tot el barri de la Solana, així com també el pla de l'estació.
1: Un projecte que fa gairebé un any, el juliol de l'any 2025, es va presentar aquí davant dels ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca d'aquest projecte, un projecte ambiciós.
2: És un projecte ambiciós, és un projecte que, evidentment, ha trigat en la seva elaboració, és un projecte que és més d'un milió i mig d'euros el que hi destinarem en aquesta reforma i que, per tant, el que estem fent és actualitzar en una estratègia comuna de ciutat, actualitzar aquests grans espais verds per adaptar-los cada cop més a les necessitats climàtiques d'usos que la ciutat té, i per tant estem molt contents perquè jo crec que és el primer pas tangible que la ciutat podrà veure cap a on anirà el seu futur, cap a on, diguéssim, s'estructurarà aquest verd urbà que estem plantejant i aquests nous usos que guanyarà aquest parc.
1: Una remodelació d'aquest parc compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Com explico sempre, és importantíssim teixir aliances amb aquells que tenen grans coneixements de transformació urbana. I en aquest cas, l'àrea metropolitana de Barcelona és una d'aquestes institucions, diguéssim, que més experiència té en la transformació urbana de ciutats grans, de ciutats mitjanes, com és el cas de Sant Andreu de la Barca. I, per tant, hem anat a buscar els grans especialistes en la transformació del verd urbà, que en aquest cas és l'àrea metropolitana.
1: Ha fet referència abans com a refugi climàtic, que és aquest parc de la Solana, un refugi climàtic que, evidentment, amb aquesta remodelació s'ampliarà.
2: Exacte, ampliem, plantem molts més arbres, el refugi climàtic també s'estendrà, com explicava abans, pel talús, s'estendrà per la nova zona d'esbarjo per gossos i, evidentment, es reforçarà la seva presència aquí a la plaça Mercè Rodoreda. Per tant, és una actuació integral en tot el parc i, per tant, aquí el que guanyem són grans espais d'ombra, vies que estaran totalment ombrívoles en temporades com ara, de màxima calor, i per tant estem molt contents que aquesta transformació, perquè la ciutadania entengui quina és la ciutat que ha de venir aquí a Sant Andreu de la Barca amb aquesta transformació.
1: Les obres de la remodelació del Parc de la Solana es reduiran de 12 a 8 mesos, tal com ha destacat també el regidor d'Urbanisme, Joan Jansana.
3: Sí, el temps d'execució previst que hi havia en el projecte era de 12 mesos, però com que estem parlant d'una obra d'una gran envergadura i llavors vam aconseguir, parlant amb l'empresa i gestionant amb l'empresa constructora, que reduir aquests 12 mesos, els han reduït en principi, si tot va bé, que l'execució serà en uns 8 mesos.
1: Si parlem de les característiques tècniques d'aquestes obres, quines serien?
3: Bé, doncs és una obra que en els conjunts és un espai molt allargat, vale, que ocupa molt d'espai, llavors justament el que hem fet, doncs, amb la amb l'empresa és que treballessin des dels dos costats, en comptes de començar un costat i arribar fins a l'altre, doncs que treballessin des dels dos costats al mateix temps, i així doncs poder escurçar també doncs el temps de l'obra, que també ens interessa, perquè realment doncs entenem que les obres doncs creen doncs molèsties, creen aquest espai, d'acord? Doncs durant un temps no es podrà fer servir, però naturalment doncs el que hem fet doncs és treballar perquè aquest temps es redueixi al mínim possible.
1: A banda de no poder utilitzar aquest espai on estem ara, aquí al parc de Mercè Rodoreda, altres molèsties que poden provocar els veïns d'aquestes obres?
3: Sí, doncs, en principi, a part de, naturalment, doncs, del no poder utilitzar l'espai i els sorolls, doncs, també a l'altre costat, de l'altra banda on està l'Avinguda Argentina, doncs aquella zona, doncs l'aparcament, doncs com que s'ampliarà, doncs també doncs provocarà doncs que durant un temps no es pugui aparcar, o intentem doncs que minimitzar les obres, també ja es farà doncs una zona de correcant, per tant doncs aquella zona que ara s'utilitza aparcament durant un temps, doncs haurem de tenir aquestes molèsties de reduir. En principi doncs són els dos espais on s'actuarà de manera més gran, val? I es faran, per dir-ho així, més soroll. La resta d'actuacions doncs, que es faran durant tot el parc doncs, segurament causaran menys molèsties, i al final doncs, veurem el resultat, que serà molt bo.
1: Què suposarà, un cop finalitzin aquestes obres per Sant Andreu de la Barca, aquesta remodelació del parc de la Solana? Hem parlat abans amb l'alcalde, el parc de la Solana, que ja és un refugi climàtic a Sant Andreu de la Barca, un refugi climàtic que, evidentment, s'ampliarà plantant molts més arbres, més zona verda.
3: Sí, de fet, doncs posarem al dia aquest parc de la Solana, que s'havia quedat doncs una mica envellit. Naturalment, doncs posarem molt més verd, que és una de les coses que també se'ns demana, posarem més arbres. També farem que la il·luminació de la zona de la part de dalt, d'aquest passeig que queda a la part de dalt, doncs estigui il·luminat, i també doncs permetrà, per tant, doncs que pugui ser una zona de caminar, sobretot, per exemple, doncs a l'estiu, moltes vegades doncs quan baixa el sol, doncs la gent doncs surt a passejar. Tindrem aquesta il·luminació a l'hivern també, doncs tindrem aquesta il·luminació que permetrà doncs fer també doncs aquest circuit, per dir-ho així, de salut, aquest circuit de caminar per una zona, per un pulmó verd, val? Guanyarem, de fet, tornarem a guanyar, o millorarem doncs aquest pulmó verd que tenim en aquesta zona de la Solana.
1: Aquestes obres de remodelació del Parc de la Solana, també hi haurà un canvi de reubicació de l'aula ambiental que s'utilitza sobretot els caps de setmana amb la jugateca ambiental.
3: Sí, doncs aquesta aula ambiental doncs la traslladem uns metres més cap enrere, a la zona del parc de Rubén Darío, que està aquí entre el carrer del Sol i l'Avinguda Guatemala, per continuar doncs que amb aquestes activitats que normalment es fan el diumenge, doncs aquestes activitats ambientals doncs que també tenen molta sortida i que estan relacionades moltes vegades doncs amb el parc de la Solana. Per tant, també quedarà reforçar doncs aquestes les activitats continuaran, i a més a més, quan tinguem doncs el parc de la Solana totalment acabat, doncs encara milloraran aquest espai.
1: Les obres de la remodelació del parc de la Solana s'han iniciat aquesta setmana amb una durada prevista d'uns 8 mesos.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat divendres, la coronel Cristina Moreno va assumir el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona, la seva comandància a Sant Andreu de la Barca. Va reivindicar el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. Tot seguit ho expliquem.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha estat qui ha donat inici a l'acte.
5: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guàrdia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!
1: ¡Viva! L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a l'institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
6: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia, y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona, ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. Pero sobre todo, por ayudarme. En un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la séptima zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener los oficiales de la Guardia Civil. Hoy hace 7 meses y 19 días que asumí el mando de la Comandancia de Barcelona y el día de hoy me regala una gran oportunidad para contarles quién soy, de dónde vengo y compartir con ustedes unas reflexiones personales de lo que está significando mi llegada a Barcelona.
1: Una part important del discurs de la coronel Cristina Moreno ha estat dedicada als seus orígens. Filla d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, Moreno ha relatat el seu desig de formar part del cos a remuntar des de la infantesa.
6: No recuerdo el día que decidí ser Guàrdia Civil. Supongo que porque desde niña, desde que nací, soñé con el tricornio. Sin embargo, sí recuerdo la mirada de mi padre cuando siendo muy niña le decía que yo quería ser como él. Los ojos de aquel sargento primero me devolvían una respuesta que la cabeza de esa niña de 12 años no entendía. Hija mía, las niñas no podéis ser guardias civiles. Y es que en los años 80 así era. Y así fue hasta que con 14 años y ya en el instituto, mi padre, aquel sargento del cuerpo, un día me contó que en España las mujeres ya podíamos ser militares y guardias civiles. Durante los siguientes 4 años de mi vida se redujo a una habitación, a los libros y a forrar las paredes con los recortes de prensa y con las fotografías de todas aquellas primeras mujeres militares. A la prueba de selectividad le siguió un año de preparación en la Academia San Fernando en Madrid, no sin ciertas dificultades económicas en mi casa, porque entonces mis padres pagaban cada mes 33.000 pesetas para que yo pudiera ir a esa academia. Una cantidad que mermaba considerablemente el único y escaso, sueldo que entraba en un hogar con 5 miembros. El día 1 de septiembre de 1993, con 19 años, ingresaba por fin en la Academia General Militar. Por cierto, en la última plaza ofertada aquel año para el cuerpo. Les aseguro que nunca antes nadie fue tan feliz de ser el último en algo.
1: Al llarg de la seva intervenció, la nova responsable de la comandància ha repassat les principals etapes de la seva carrera professional. Va iniciar la seva trajectòria a Galícia, al comandament del lloc principal d'Oleiros Cambrit. Posteriorment va treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar a la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
6: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia, dos jornadas dirigidas a policía local durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales. Participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc, además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos, solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de presidencia al Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
1: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
6: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà, aquell que cada any ens col·loca al primer lloc de les institucions més valorades i estimades pels espanyols. Us demano que, malgrat les vostres circumstàncies personals o professionals, no deixeu mai de treballar amb el mateix entusiasme i il·lusió que el dia que vau ingressar la Benemèrita. No deixeu mai de sentir l'orgull que suposa pertanyar a una institució policial que des de fa 182 anys segueix mantenint la seva identitat única, uns valors i principis propis i el nom de Guàrdia Civil. L'únic cos policial que té l'honor de portar el sobrenom de Benemèrita. Us animo que tots seguim conservant aquesta humanitat i abnegació que tant ens caracteritza. Que seguim sent els herois d'una societat que ens necessita tant. I que les nostres primeres armes siguin sempre la persuasió i la força moral.
1: Les paraules de la coronel Cristina Moreno en l'acte de la presa de possessió com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. Qui també ha dirigit unes paraules ha estat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ha dedicat paraules a la coronel Cristina Moreno i també a la seva intervenció ha parlat de que la coronel és filla del cos. Ha recordat les dificultats que va haver de superar per obrir camí en una institució majoritàriament masculina i també ha parlat de l'evolució cap a la igualtat de la Guàrdia Civil.
6: Hasta llegar aquí, como bien ha contado Cristina, esto no ha sido nada fácil. Ha sido una dura carrera cargada de obstáculos. El primero de ellos, cargar con el privilegio y el peso enorme de haber sido la primera mujer oficial de la Guardia Civil en una academia absolutamente masculinizada en la que tus compañeros apenas te dirigían la palabra. Corría el verano de 1993. El cuerpo solo contaba con 1.361 mujeres formadas en la Academia de Cabos y Guardias. Ellas fueron despejando el camino, igual que hiciste tú entre las oficiales. De ser la única, hemos pasado a que en este curso, a punto de finalizar, casi 1.000 mujeres, 972, han cursado sus estudios en las distintas academias. 33 años después de tu ingreso en el cuerpo, rozamos ya el 12% de presencia femenina. Y la comandancia que diriges, la de Barcelona, supera la media nacional situándose en el 15%. No olvides nunca que para ser una buena jefa es imprescindible la empatía, la humanidad y la comprensión. A los y las guardias civiles de la comandancia de Barcelona os animo a que sigáis manteniendo la misma calidad, disponibilidad y dedicación en el servicio que prestáis a la ciudadanía. A no escatimar esfuerzos en demostrar vuestra cercanía y proximidad identidad de la Guardia Civil desde su nacimiento y a que sigáis siendo un modelo de neutralidad en el respeto a todas las instituciones.
1: Acte de la presa de possessió de la coronel Cristina Moreno com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La bruixa del senyor Arnau tornarà a ser protagonista per la revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
7: Hola, Jordi, bon dia.
1: Bé, la bruixa del senyor Arnau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Arnau i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
7: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
1: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
7: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 3:15.
1: Això també marca la tradició del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del Centre Excursionista Pitallat, i cap a un quart de 10, 9 i 15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
7: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
1: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
7: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
1: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
7: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
1: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la Revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la Colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
7: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:15, que qui vulgui saber el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Corra Folk Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
1: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
7: Bueno, com cada any, és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
1: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa, doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
7: Sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Que sembla que sí, però no.
1: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
7: Bueno, no, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi a la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
1: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Corre Folk Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
7: Gràcies, Jordi, a tu.

Com cada mes, a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i

0: bueno, un cúmul de sensacions que van ser molt bonic de viure i sobretot veure la felicitat i l'alegria de tants veïns i veïnes, dels meus amics, de la meva família, de gent que estimo i aprecio molt, i la veritat és que va ser un dia molt especial i molt intens.
1: 3 anys després, quina valoració en fa del camí recorregut? Quin és el balanç polític, institucional i també personal d'aquest període?
0: Començo pel final. En aquests 3 anys, a nivell personal, doncs, a la meva vida han canviat moltes coses. Vaig perdre mon pare, vaig tenir el meu primer fill i evidentment, doncs, ha estat un cúmul d'emocions entre tristes i felices que hem anat gestionant conjuntament amb la responsabilitat, doncs, de dirigir la ciutat. I en aquest sentit, en el qual el sentit de la gestió, doncs em sento molt orgullós de la feina feta, molt orgullós de la implicació de tot l'equip del govern municipal, que s'han implicat des del primer a l'últim en liderar aquests projectes transformadors, aquesta gestió del dia a dia, que és importantíssima. I a més, jo penso que li han donat la volta en aquesta decadència que Sant Andreu potser en els darrers 10 anys va entrar, i jo crec que ara Sant Andreu és una ciutat dinàmica, és una ciutat que genera il·lusió, és una ciutat que té un propòsit, i per tant crec que entre la gestió del dia a dia i també la d'ambicionar la ciutat cap a un futur millor, penso que ens podem sentir totes i tots, perquè no és només una feina que he fet jo o ha fet el meu equip, sinó que tota la ciutat, la societat cultural, la societat civil, la societat esportiva, doncs s'ha bolcat, i jo crec que és una feina d'equip, però no només del nostre, sinó de tota la ciutat, haver tirat endavant la ciutat i l'orgull també de la ciutat, que ho dèiem molt en l'inici de mandat, no? Generem orgull, generem que la gent se senti amb un sentiment de pertinença, d'identitat, que és molt important.
1: Quins objectius que es van marcar a l'inici del mandat considera que s'han complert i quins encara estan pendents?
0: Que vagi per endavant, que una ciutat no te l'acabes mai. Que vagi per endavant, que una ciutat sempre tindrà necessitats a atendre, no? Ja seran passades, noves o futures, però sempre hi haurà necessitats a les quals l'Ajuntament, el conjunt de la ciutat, haurà de fer front. Per tant, en aquí, objectius que jo crec que estem complint i que, per tant, són objectius que ens vàrem comprometre i estem arribant, diguéssim, a les cotes que esperàvem, millorables encara, però que estem en la bona tendència, doncs tot el que té a veure amb la reparació de voreres, tot el que té a veure amb el manteniment de la ciutat, amb la neteja de la ciutat, amb la seguretat de la ciutat, el que té a veure també amb la transformació d'aquest gris en aquest verd, també em sento molt orgullós del fet d'haver recuperat les zones verdes de la ciutat, de continuar millorant en la gestió d'aquestes zones verdes, de la plantació d'arbres, no?, d'aquesta transformació del gris en verd, doncs em sento molt orgullós. I a més em sento molt orgullós també del rumb, del nord que hem marcat enfocant, dirigint la ciutat cap al segle XXI, és a dir, l'actualització que Sant Andreu necessitava, no? Una ciutat pensada, construïda, expandida en el segle passat, i doncs que ara doncs adaptem, preparem, transformem en el segle actual i en les necessitats actuals. I jo crec que aquest és una de les qüestions que em sento més orgullós, perquè a part de gestionar el dia a dia, a part de posar o intentar posar el més aviat possible la ciutat al dia, estem pensant la ciutat del futur, perquè no volem que Sant Andreu a la Barca perdi cap oportunitat.
1: Quan només queda un any per acabar aquesta legislatura, quin és el principal repte que es fixa de cara als propers mesos?
0: Continuar intensament cuidant el que és la via pública, el manteniment, els equipaments municipals, la neteja, la seguretat, la jardineria de la nostra ciutat. Això és importantíssim, perquè penso que la resta hem arribat allà on volíem arribar. Tenim un pla educatiu d'entorn que és transversal, que abraça diguéssim, a molts àmbits. Tenim un dinamisme econòmic que això es trasllada en ocupació en els màxims històrics, és a dir, amb les millors dades de la història Sant Andreu de la Barca, i per tant en aquest sentit penso que això ho hem fet bé, que com deia, a la ciutat encara li queden moltes coses per fer, però això són coses de futur, perquè el dia a dia està ben atès, el dia a dia està ben organitzat, el dia a dia ens permet que, si el tenim endreçat, puguem mirar en aquesta ciutat que ha de venir, i la que ha de venir són en la pròxima dècada, sobretot, però sobretot també

0: no perdre la mirada que el 2050 també la ciutat ha de tenir una projecció, ha de tenir una ambició, ha de tenir un propòsit per arribar amb les màximes condicions i, evidentment, donant resposta a les necessitats que creiem que aquest nou espai temporal reclamarà.
1: Coincidint amb aquests tres anys des de que va ser investit alcalde, va fer una conferència a la Biblioteca Aigües Toses, Sant Andreu de la Barca, davant del seu futur, on va afirmar que el desenvolupament de la ciutat passa per teixir aliances amb d'altres administracions. En quin punt es troben actualment aquestes relacions, per exemple, amb l'àrea metropolitana, amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona?
0: No podem fer res sols, no perquè Sant Andreu no sigui prou important, no perquè Sant Andreu no tingui el pes que té a l'àrea metropolitana, és perquè amb més aliances, de la mà de moltes més gent i moltes més administracions, i amb el consens ampli, és quan s'aconsegueix transformar, quan s'aconsegueix accelerar aquests grans canvis. Per tant, Sant Andreu de la Barca, penso que en els darrers anys ha fet una feina de posicionament polític, de posicionament institucional vers l'àrea metropolitana. El seu alcalde, jo mateix, sóc un dels vicepresidents de l'àrea metropolitana, per tant, estic en el nucli on es prenen les decisions, en el nucli on es treballen els grans projectes de la regió metropolitana. Per tant, Sant Andreu de la Barca té veu i vot, i una veu i, una vot, i un vot important en aquest àmbit. Crec que hem demostrat que amb la Diputació de Barcelona tenim un vincle, un feedback, unes bones relacions que han ajudat a poder rebre moltes subvencions que venien directament amb projectes estratègics que Sant Andreu de la Barca ha volgut liderar i que, evidentment, la Diputació sempre ens ha fet costat, sempre ens ha ajudat. Per tant, una altra bona aliança que Sant Andreu ha anat teixint en aquests tres anys, i sobretot també amb la Generalitat de Catalunya. Jo crec que, tot i que hi ha hagut diferents colors polítics en aquest mandat, Sant Andreu de la Barca sempre ha estat un municipi escoltat, sempre ha estat un municipi propositiu, lleial, important. Jo crec que de la meva boca mai han sortit paraules de retret cap a aquestes administracions. Això és un primer pas de cuidar les relacions. En el passat no sempre ha estat així, però penso que el millor camí, governi qui governi, és que Sant Andreu es pugui portar bé, que Sant Andreu tingui pes decisiu també en les decisions que es poden prendre a la regió, a la província o en el conjunt del país, i això és importantíssim. I jo crec que fins i tot hem tingut bones relacions amb l'estat espanyol. Hem dit, ens hem reunit amb uns secretaris d'estat, ens han visitat ministres aquí a Sant Andreu de la Barca. Per tant, crec que Sant Andreu de la Barca està en una bona posició. Sant Andreu de la Barca té bons elements per expandir aquestes relacions i aliances. Jo crec que aquesta és una feina de formigueta que des de l'equip de govern hem anat fent i que ens la creiem. Creiem que aquí no s'ha de fer política, aquí s'ha de fer gestió, gestió i gestió. I les relacions es treballen amb gestió, amb confiança, amb lleialtat. I això és el que hem fet en aquests darrers tres anys.
1: Vostè defensa que Sant Andreu de la Barca ha d'alinear la seva estratègia a les polítiques metropolitanes. Què significa això a la pràctica per als veïns i veïnes de la ciutat?
0: L'àrea metropolitana és una de les regions més admirades i més estudiades del món. L'àrea metropolitana és una d'aquestes regions que surt fora del territori estatal i explica la seva organització. Per tant, l'àrea metropolitana té un coneixement en el que és la gestió, sobretot la gestió de l'àmbit municipal, grandiós, enorme, crec que dels principals del país. No hi ha cap institució que millor gestió municipalista fa que no sigui l'àrea metropolitana, i no només de l'Estat, sinó de les principals conurbacions o metròpolis del món. I, per tant, n'hem d'aprendre molt de l'àrea i ens hem d'emmirallar en aquesta gestió eficient i en estàndards de qualitat altíssima. I això és el que vull replicar a Sant Andreu de la Barca. I Sant Andreu de la Barca, com deia, no pot ser una gàlia de res. Sant Andreu de la Barca forma part d'aquesta trama i d'aquesta regió metropolitana. I Sant Andreu de la Barca ha de contribuir a millorar aquesta regió, ha d'emmirallar-se amb les ciutats que han davanteres, com pot ser Barcelona, com pot ser Montgat, com pot ser Cerdanyola o Sant Cugat, o com també pot ser Cornellà. Es fan coses molt ben fetes a moltes ciutats. Per tant, crec que hem d'intentar aprendre, conèixer molt més què es fa en altres ciutats per exportar els casos d'èxit a Sant Andreu a la Barca. Per tant, no ens podem deslligar d'aquests territoris. No hi podem viure d'esquenes. Potser, com fa uns anys, uns molts anys enrere, Sant Andreu creixia, però no creixia mirant al mar, mirant a Barcelona, mirant a l'àrea metropolitana. Per tant, crec que podem aprendre d'aquest camí transcorregut d'aquestes ciutats punteres per nosaltres també posar-nos al mateix nivell. Que penso que hi som, però que vindran reptes de futur, que això és el que he explicat de la conferència, venen reptes de futur i, per tant, ens hem de seguir emmirallant en aquestes ciutats que també preveuen, visualitzen, planifiquen aquest futur per estar, diguéssim, a la mateixa alçada que elles.
1: Precisament en aquesta conferència vostè defensava dos conceptes, la proximitat i la resiliència com a eixos del futur de la ciutat. Què vol dir exactament i com es tradueix en polítiques municipals? Perquè també va parlar d'un concepte, la ciutat dels 30 minuts, abans eren dels 15, ara són dels 30 minuts. Explica'ns una mica el concepte aquest i també aquest concepte de proximitat i també de resiliència.
0: Intentaré ser molt comunicador en aquest sentit i també molt curt. Començo per la resiliència. En el segle XX, la ciutat va expandir-se, va créixer, va donar resposta a l'activitat industrial i, per tant, a la necessitat d'incrementar el número d'habitatges, créixer en població. Fins ara, o fins a dia d'avui, el territori de Sant Andreu de la Barca està gairebé urbanitzat en un percentatge altíssim, arribant a cotes del 90 i pico per cent. D'acord? Quina és ara la resiliència de la ciutat? Quina és ara la nova estratègia d'adaptar aquesta ciutat? És en poder-nos reconfigurar com a ciutat, remodelar, reutilitzar per fer-nos resilients a les noves necessitats, com per exemple les crisis econòmiques, com per exemple l'emergència habitacional, com per exemple la crisi climàtica. Les ciutats del segle XX no estaven adaptades a aquestes necessitats, van créixer, créixer i créixer, i en el cas de Sant Andreu hem de fer un nou pacte. No tenim terreny per créixer, hem de reutilitzar. Reutilitzar usos, reutilitzar habitatges, reformar i rehabilitar habitatges. Hem d'adaptar els nostres carrers, les nostres places, a que siguin molt més verdes, que lluitin contra l'efecte i la calor, que els nostres ciutadans no es quedin a casa perquè no poden sortir al carrer, tot el contrari, que el carrer sigui un element de confort tèrmic perquè la nostra ciutat pugui viure, i sobretot adaptar també el motor econòmic. Ja no és el mateix el motor econòmic del segle passat, dels anys 90, principis del 2000, el motor econòmic actual. Hi ha feines que no existien fa 20, 30 anys, i ara sí. I Sant Andreu no es pot quedar enrere. Per tant, hem de fer la ciutat més resilient a aquests canvis. I què vol dir la proximitat? Què vol dir la ciutat dels 15 minuts al territori dels 30 minuts? Que hem d'intentar ser molt més sostenibles. Hem d'intentar que la nostra vida no passi a una hora de casa nostra, a una hora d'allà on tinc els vincles familiars socials, a una hora d'on està el teixit associatiu que em dona suport com a ciutat, o a una hora d'on els nostres fills treballen, estudien, es formen i són. Per tant, hem d'intentar, amb aquest canvi de reestructuració, amb aquesta reconfiguració en la pròxima dècada de la ciutat, poder oferir treballs, vida, serveis públics, tot en un màxim de 30 minuts. Serem molt més eficients, serem molt més respectuosos i, sobretot, guanyarem qualitat de vida, guanyarem temps, que és l'únic que les persones perdem al llarg dels anys, que és el temps. Més temps per nosaltres vol dir més temps per fer consum local, més temps per participar a les entitats locals, més temps per estar amb la família, més temps per fer participació ciutadana real, més temps per voler iniciar nous projectes empresarials. Per tant, el temps és or i el temps també l'hem de cuidar.
1: De l'habitatge també és una qüestió que n'hem parlat a moltes de les entrevistes que hem realitzat, a més aquí a Ràdio Sant Andreu. De fet, a la conferència presentava un projecte que era el nou barri, el Pla d'Aigües Toses, amb més de 600 habitatges previstos. Expliqui'ns aquest projecte, que ja va anunciar en aquesta conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses?
0: Jo crec que els veïns i veïnes que algun cop m'han sentit parlar a les assemblees de barri, que és un d'aquests espais de proximitat ciutadana que hem creat i que crec que funcionen molt bé, en més d'una ocasió he explicat. El nostre equip de govern té un projecte per fer una ampliació de la ciutat, en el que és la seva trama urbana, de poder construir un nou barri i, per tant, poder oferir més habitatges als fills i filles de Sant Andreu de la Barca, que ara mateix no tenen la possibilitat de poder-se quedar per el cost d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. I, per tant, el que busquem és la construcció de nous habitatges. En aquest sentit, la primera projecció, tot i que l'hem d'anar afinant, i això ho anirem fent en els pròxims mesos, és de 600 nous habitatges a la ciutat. Jo crec que serà una de les construccions que tenen a veure amb l'habitatge més grans de les darreres dècades, d'acord? En aquesta visió que explicava abans de la ciutat que s'expandeix, amb la ciutat que es reconfigura, doncs perquè tothom en sigui conscient, estem reconfigurant uns espais que actualment són solars abandonats o són un carrer de naus industrials, reconfigurem els usos per poder oferir més habitatge a la nostra ciutat. I per tant, aquest nou barri, que es comprèn entre el carrer que ve del centre comercial Atrium fins al límit que té la parcel·la dels laboratoris del Mirall i des de les vies del tren de ferrocarrils fins a la carretera nacional. Això ve a ser el carrer Camp Llarg, que actualment és l'únic en aquesta parcel·la que està urbanitzat. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca té un pla a mig llarg termini, que és la construcció d'aquest nou barri, i crec que amb la construcció d'aquest nou barri completarem la trama urbana que Sant Andreu de la Barca necessita per poder donar resposta a les necessitats actuals i també per intervenir, amb la manera de creació, intervenir al mercat de l'habitatge, que és incorporant més oferta pública, una part d'ella, en el mercat d'habitatge de la nostra ciutat.
1: Estem parlant de més de 600 habitatges, que són els que estan previstos en aquest projecte.
0: En la primera projecció són 600, acabarem de curar i de jugar amb els volums dels diferents edificis per si es poden incorporar alguns més. Però com a mínim sortim amb la xifra de 600. Per tant, la xifra, si es modifica, és a l'alça, no serà mai a la baixa.
1: La renovació del Parc de la Solana, el Parc Central, forma part d'una estratègia més àmplia de transformació urbana. Vostè ha comentat en alguna ocasió el que s'anomena, o ha anomenat l'Eix Verd, que connecti la muntanya amb el riu. Són projectes, per exemple, el de la Parc de la Solana. La remodelació ja està començant.
0: Exacte. És a dir, jo a la conferència ho vaig explicar com si fos una brújula. La brújula marca el nord. Per arribar al nord hi ha molts camins, però hi ha un objectiu, hi ha un propòsit, hi ha una ambició, que és portar la ciutat a la ciutat del segle XXI, per tant, actualitzada. Què vol dir actualitzada en entorn urbà? Vol dir que tenim paviments durs, paviments que retenen molta calor, paviments que no permeten que l'aigua filtri per poder seguir alimentant i regant tota la infraestructura verda que té la ciutat, i per tant el que estem fent és una adaptació d'aquestes infraestructures, diguéssim, de trànsit, de carrers, d'avingudes, de places, a infraestructures molt més resilients amb el canvi climàtic. I per tant, tot té una estratègia, tot té una planificació. El Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, la plaça Federico García Lorca, en les seves remodelacions es converteixen en refugis climàtics, es converteixen en espais on el verd guanya protagonisme i on les zones d'usos es reconfiguren amb les necessitats actuals. Zones d'esport, zones infantils, grans àgores de trobada, grans espais de trobada, espais que han de ser, diguéssim, versàtils per l'ús de les diferents activitats que es fan al carrer, que es fan a la via pública, no? I, per tant, tot va amb aquesta estratègia de grans zones verdes, equipaments, diguéssim, molt versàtils i que segueixen aquesta, diguéssim, estratègia de transformar el gris en verd o, com a mínim, posar molt més verd del que hi ha actualment.
1: Un dels objectius és reforçar el comerç de proximitat. En aquest sentit, es planteja un nou mercat municipal I a més un projecte, pel que fa a l'ocupació i l'emprenedoria, que ha destacat el projecte de la Fona, el polígon nord-est. Aquest projecte de la Fona, en què consisteix, i també aquest nou mercat municipal?
0: El nou mercat municipal, més que nou, és una reforma del mercat, de l'espai existent, que el fem completament nou. Aquest mercat és una concessió administrativa que farà gairebé 50 anys, queden només pocs anys per exaurir aquesta concessió, i per tant considerem que amb l'estat que es troba actualment és una de les infraestructures capdals a la nostra ciutat que hem d'actualitzar. De la mateixa manera que vam explicar que l'ambulatori, que el CAP de Sant Andreu de la Barca tenia més de 35 anys i que l'havien d'actualitzar, que la biblioteca municipal tenia 30 anys i que l'havien d'actualitzar, doncs un altre element que té molts anys, en aquest cas més de 40, i l'hem d'actualitzar, és el mercat municipal. I per tant, nosaltres, en aquesta brújula de Mercada Nord, en aquest projecte d'actualitzar la ciutat cap al segle XXI, passa també per remodelar el mercat existent, el mercat de queviures, el mercat municipal, el volem, diguéssim, actualitzar. I és un dels nostres grans projectes a curt i llarg termini. D'acord? Però volem que això no passi molts anys, perquè el mercat, jo crec que és una evidència, i així m'ho han fet arribar molts veïns i veïnes, i jo també, evidentment, ho he vist i ho he parlat amb els paradistes, el mercat necessita, diguéssim, aquesta reforma. I per altra banda, està la Fona. Què és la Fona? La Fona és un element, és una punta de llança per aquesta reconfiguració de la ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica. És un nou element que ens ha d'ajudar a actualitzar. Això que deia que hi ha feines que fa 20 anys no existien i ara sí, la Fona ha de ser, per exemple, la casa de moltes d'aquestes feines. Ha de ser la punta de llança de l'actualització dels nostres polígons, de l'actualització de l'activitat econòmica que es porta a terme en els nostres polígons. I això ha d'anar amb un objectiu molt clar, és actualitzar els llocs de feina, actualitzar els llocs i, per tant, crear ocupació, i ocupació ben remunerada. És a dir, nous perfils professionals actualitzats i ben remunerats. I això és el que busca actualment la Fona. La Fona és un espai que empreses podran llogar a sales per unitat, per portar les seves unitats de desenvolupament de producte, desenvolupament de negoci, les seves oficines tècniques. Per tant, és un espai que actualment Sant Andreu no té. És un espai que, diguéssim, s'assimila molt al The Factory que existeix a la zona franca. Per tant, el que busquem precisament és que Sant Andreu de la Barca aixequi el dit en aquesta regió metropolitana i digui: jo tinc un espai punter, com té Cerdanyola amb el Sincrotró, com té la zona franca, és a dir, Barcelona, amb el The Factory, no? Per tant, això no és un espai de coworking. Això va molt més enllà d'un espai de coworking i és també un espai de serveis al polígon industrial.
1: Per tant, estem parlant d'un projecte molt ambiciós.
0: És un projecte molt ambiciós, és un projecte que estem treballant amb moltes administracions i també amb el sector privat. Per tant, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i és un projecte també que acabarà d'abraçar el creixement de la ciutat en quant a ubicació. Per tant, estem molt il·lusionats i també és un projecte a mig i llarg termini.
1: Parlem d'esports. Ja es va presentar fa uns dies la nova pista de atletisme, el projecte de la nova pista de atletisme, amb un pressupost superior als 2 milions d'euros. També es preveu l'ampliació de l'11 i del poliesportiu del Josep Pla. Vull dir, en el terreny esportiu, aquests són els projectes més significatius.
0: Exacte. És a dir, seguim actualitzant, o com a mínim tenim planificat, tenim l'ambició, tenim el propòsit també de seguir actualitzant el que són els equipaments esportius de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és una evidència, i com que tinc la sort o també la dèria de poder parlar amb molts veïns i veïnes, és el que em fan arribar. El pavelló 11 de setembre s'ha de millorar, el pavelló Josep Pla ha d'acabar sent un pavelló com pertoca, el complex l'11 requereix d'inversions d'ampliació perquè, diguéssim, tenim una població, tenim una societat molt activa en quant a nivells de salut, d'esport, i per tant necessitem aquests espais. I en aquest sentit, jo crec que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i per tant la ciutadania s'ha de sentir tranquil·la, que té el pla, té la programació, té la prioritat també d'invertir en aquests àmbits per donar resposta a l'esport de salut, que molts veïns i veïnes, cada cop més, més de 5.500 abonats a les instal·lacions esportives municipals practiquen, també els que no estan abonats, també utilitzen aquestes instal·lacions esportives, però a més totes les entitats que mobilitzen milers i milers de nens, joves, infància i mitjana edat per, diguéssim, practicar esport. I el que està fent l'Ajuntament és planificar que aquest creixement que de persones que volen, diguéssim, practicar esport ho puguin fer en qualitat i en equipaments del segle XXI. I és el que estem fent tant amb la pista d'atletisme, amb l'ampliació de l'11 i la reforma del poliesportiu 11 de setembre i el del Josep Pla. Per tant, és una actuació global i completa. Repeteixo, això és mirada de futur, això és planificació, això és la ciutat que volem veure d'aquí a 10 anys. Per tant, és importantíssim que la llavor germini ara. Si germina ara, podrem tenir tota aquesta actualització, tota aquesta ciutat del futur.
1: En aquest concepte de ciutat del segle XXI, que vostè ha utilitzat en diverses ocasions, també s'ha presentat projectes com el projecte de la Biblioteca Aigüestoses, que afrontarà una reforma integral després de l'aprovació del projecte en el ple municipal. Crec que va ser el gener quan es va aprovar aquest projecte. El projecte de la nova comissaria de la policia local, que s'ubicarà a la segona planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Dos projectes on vostè ha parlat d'aquesta ciutat del segle XXI i projectes del segle XXI, una biblioteca del segle XXI i una comissaria de la policia local del segle XXI. Aquí hem d'afegir també l'escola Bressol de la Quimeta. Aquest sí que és un projecte que estem veient la seva evolució i la seva construcció. I després tindríem, al costat de l'escola Bressol de la Quimeta, s'ubicarà el nou CAP.
0: Per tant,
1: Hem ajuntat diferents projectes, amb una mateixa pregunta.
0: Però tots tenen un mateix denominador comú, que és que són equipaments, que són espais, que no donen actualment resposta a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Tenim necessitat de més places Bressol, per tant, la Quimeta el que fa és absorbir aquest creixement de places. Per tant, també, si volem fer créixer la ciutat amb el barri del Pla d'Aigüestoses, necessitarem més serveis municipals. La Quimeta estarà preparada. Actualitzarem, com explicaves, la biblioteca, la reformarem nova i construirem un nou CAP. Per tant, Sant Andreu de la Barca, amb perspectiva de futur, amb intel·ligència, amb planificació i programació, està preveient que l'actualització dels seus equipaments, dels seus serveis públics, també els està dimensionant en el possible creixement de la ciutat que estem programant. Per tant, en aquest sentit, però també podria parlar del complex L'11, podria parlar també de la pista d'atletisme, podríem parlar del mercat municipal, estem adaptant, redimensionant la ciutat en el creixement que estem preveient que vindrà. Per tant, jo crec que és una manera, diguéssim, intel·ligent, sostinguda, és una manera, diguéssim, molt planificada de com la ciutat ha d'anar evolucionant amb la pròxima dècada. I tenim la sort, Jordi, que la podem explicar. I el que vam fer en aquesta conferència és donar context al d'on venim, on estem actualment, però també la ciutat que vindrà. I no només en paraules, sinó també en projectes de futur. És a dir, aterrant tot el que és la literatura en projectes concrets que la ciutadania pot ponderar si són els necessaris o no, o com a mínim la ciutadania el que veurà és que el seu equip de govern, que el seu alcalde, té un projecte de futur per Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs, alcalde Marc Giribet, deixem aquí l'entrevista mensual. Aquest mes de juny l'hem dedicat aquests 3 anys de mandat, de legislatura, i sobretot arran dels diferents projectes que es van presentar en aquesta conferència que es va realitzar a la Biblioteca Aigüestosa, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Hem fet un repàs no exhaustiu, però sí que en forma de titulars dels diferents projectes. Ja en properes entrevistes ja anirem ampliant els conceptes i també aquests projectes, però era la intenció d'aquesta entrevista d'aquest mes de juny. Per tant, doncs, alcalde, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos.
0: I gràcies. un cop més per permetre'm explicar a la ciutadania quin és el futur de Sant Andreu de la Barca.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca, un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
2: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI-friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament, juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca, és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes. I el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
1: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
2: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també esdevé doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
1: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
2: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
1: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
2: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió, i bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva. Tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir, i ben aviat doncs podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
1: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
3: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques, pel comerç local és un valor afegit, i pels consumidors, que han d'entendre que el comerç local és un establiment d'entesa, és un puesto de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local doncs per qualsevol cosa.
1: Establiments que vulguin ser LGTBI friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques, ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
3: Posar-se a contactar amb l'Ajuntament, o en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines, o bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
1: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
3: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda, i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
1: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
3: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, igualtat, participació ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar al comerç local amb aquesta iniciativa.
1: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
3: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui que sàpigues que el comerç local dona més.
1: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
3: Home, ens encantaria i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
1: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
6: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
5: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
6: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. també, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
5: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
6: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
5: Tenim el correu electrònic,
6: que és saludpublica@sabarca.cat.
5: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
6: Exacte.
5: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
6: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
5: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu. I això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
5: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
6: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
5: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
6: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
5: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
6: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens unim més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
5: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
6: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
5: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
6: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, eh? O en aquell forat, es fa, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombreries fora i deixem net l'espai.
5: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
6: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
5: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
6: Està penalitzat. I els coloms, doncs, a veure, no ens hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
5: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
6: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé i jo agraeixo moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons
5: sí,
6: i els mitjans.
5: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
6: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Sí que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
5: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies, Jordi.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I tot seguit, una altra informació en aquesta via directa. Consells veterinaris per una revetlla de Sant Joan més segura amb les nostres mascotes.
7: La revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la Revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per les mascotes.
8: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir pues, algun event esportiu o alguna celebració pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
9: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
8: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll, no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por, i acaben provocant reaccions pues, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, pues això els hi passa amb els animals.
9: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
8: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, mm-hmm. aquest grau d'estrès. No?
9: Perquè, clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por, sorolls forts. És possible ensenyar-los, això?
8: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar, intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat. No? Això normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació, i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
9: Per la gent que ens estigui sentint i tingui, en aquest cas, mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
8: El que està clar és que s'ha de preveure això, o sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. Dos, tres setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir doncs, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
9: Mm-hmm. És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
8: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre del possible, no sé que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algú, dintre del possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
9: Mm-hmm. Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes, però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
8: Bueno, una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja et dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia, pues que l'animal arribi cansat, a veure si pot sortir, caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment, pues, que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta, pues, això, el tema d'ajudar-lo, pues, amb medicacions, ja siguin durant els dies abans o just al mateix dia. Hi ha tractaments, pues, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva, que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos, i te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, pues, meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, pues, intenta això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb el possible i ajudar-lo amb medicació.
9: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
8: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent, no?
9: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, ja han mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, l'animal comença, tinc un jardí, què he de fer?
8: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui. O sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui, perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
9: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
8: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet, amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microxip saben, pues, aquest animal el recull una protectora, o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
9: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials, imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
8: Primer, la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans. O sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards, hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies, pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls, no? I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
5: I amb aquests consells posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. En salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa especial del Dia de l'Orgull. Com és habitual, Ràdio Sant Andreu participa també en el Dia de l'Orgull. Avui programa especial on entrevistarem a membres de l'equip de futbol genuïns de Sant Andreu de la Barca. També ens acompanyarà Damaris López, tècnica en LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui i a la segona hora, l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Repassarem algun dels projectes que va presentar la setmana passada a la seva conferència a la Biblioteca Aigües Toses. Però avui també comentarem altres informacions relacionades amb la revetlla de Sant Joan. Salutacions de Jordi Milian. Un dia més amb tots vosaltres aquí en el Via Directa. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en

0: dia, com esteu?
1: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
0: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem, no?, visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar: no és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat, i sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
1: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuïns de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos, y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre te agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta, y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer, y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal, ¿eh?
1: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias. Son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente, y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de que

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca inicia la transformació integral del Parc Andala Solana. Les obres tindran una durada prevista de 8 mesos, convertiran l'espai en un gran refugi climàtic, a més zones verdes, nous equipaments i una àrea d'esbarjo per a gossos. L'actuació compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona, una actuació que se centra especialment també en la plaça Mercè Rodoreda, que experimentarà una renovació completa, tal com ha destacat l'alcalde Marc Giribet.
2: Exacte, des d'aquesta setmana s'han iniciat ja les obres de remodelació de tot el parc. Concretament ens trobem a la plaça Mercè Rodoreda. Aquesta plaça viurà una transformació integral. Des de la pista de bàsquet es redistribuiran els espais perquè també es generi una zona d'activitat física per persones d'edats més avançades. També s'actualitzaran els jocs infantils, per tant hi haurà una remodelació important, es plantaran molts més arbres i es farà, diguéssim, una estratègia, diguéssim, més de refugi climàtic, que és el que busquem en aquests espais. A més, tot el talús que abraça el Parc Metropolità de la Solana, es plantaran més arbres, es millorarà la il·luminació que actualment té el parc per tota la part posterior del talús, però també tota la baixada que arriba ja a Avinguda Argentina, que també s'il·luminarà, i en aquell punt, Avinguda Argentina, s'ampliaran les places d'aparcament que actualment té aquell pàrquing i es construirà un gran correcant que ha d'abastir, doncs, les necessitats d'àrea d'esbarjo per gossos, el que ve a ser tot el barri de la Solana, així com també el pla de l'estació.
1: Un projecte que fa gairebé un any, el juliol de l'any 2025, es va presentar aquí davant dels ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca d'aquest projecte, un projecte ambiciós.
2: És un projecte ambiciós, és un projecte que, evidentment, ha trigat en la seva elaboració, i és un projecte que és més d'un 1,5 milió d'euros el que hi destinarem en aquesta reforma, i que, per tant, el que estem fent és actualitzar en una estratègia comuna de ciutat, actualitzar aquests grans espais verds per adaptar-los cada cop més a les necessitats climàtiques d'usos que la ciutat té, i per tant estem molt contents perquè jo crec que és el primer pas tangible que la ciutat podrà veure cap a on anirà el seu futur, cap a on, diguéssim, s'estructurarà aquest verd urbà que estem plantejant i aquests nous usos que guanyarà aquest parc.
1: Una remodelació d'aquest parc compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Com explico sempre, és importantíssim teixir aliances amb aquells que tenen grans coneixements de transformació urbana. I en aquest cas l'àrea metropolitana de Barcelona és una d'aquestes institucions, diguéssim, que més experiència té en la transformació urbana de ciutats grans, de ciutats mitjanes, com és el cas de Sant Andreu de la Barca. I per tant hem anat a buscar els grans especialistes en la transformació del verd urbà, que en aquest cas és l'àrea metropolitana.
1: Ha fet referència abans com a refugi climàtic, que és aquest parc de la Solana, un refugi climàtic que evidentment amb aquesta remodelació s'ampliarà.
2: Exacte, ampliem, plantem molts més arbres, el refugi climàtic també s'estendrà, com explicava abans, pel talús, s'estendrà per la nova zona d'esbarjo per gossos i, evidentment, es reforçarà la seva presència aquí a la plaça Mercè Rodoreda. Per tant, és una actuació integral en tot el parc, i per tant aquí el que guanyem són grans espais d'ombra, vies que estaran totalment ombrívoles en temporades com ara, de màxima calor. I per tant estem molt contents que aquesta transformació, perquè la ciutadania entengui quina és la ciutat que ha de venir aquí a Sant Andreu de la Barca amb aquesta transformació.
1: Les obres de la remodelació del Parc de la Solana es reduiran de 12 a 8 mesos, tal com ha destacat també el regidor d'Urbanisme, Joan Jansana.
3: Sí, el temps d'execució previst que hi havia en el projecte era de 12 mesos, però com que estem parlant d'una, doncs, obra d'una gran envergadura, i llavors doncs, vam aconseguir, doncs, parlant amb l'empresa, gestionant amb l'empresa constructora, doncs, que reduir aquests 12 mesos, els han reduït en principi, si tot va bé, doncs, que l'execució serà en uns 8 mesos.
1: Si parlem de les característiques tècniques d'aquestes obres, quines serien?
3: Bé, doncs és una obra que... és un espai molt allargat, vale, que ocupa molt, de, molt d'espai. Llavors, justament el que hem fet, doncs, amb la... amb l'empresa és que treballessin des dels dos costats, en comptes de començar un costat i arribar fins a l'altre, doncs que treballessin des dels dos costats al, al mateix temps, i així doncs poder escurçar també doncs el temps de l'obra, que també ens interessa, perquè realment doncs entenem que les obres doncs creen doncs molèsties, creen aquest espai, d'acord? Doncs durant un temps no es podrà fer servir, però naturalment doncs el que hem fet doncs és treballar perquè aquest temps es redueixi al mínim possible.
1: A banda de no poder utilitzar aquest espai on estem ara, aquí al, al parc de Mercè Rodoreda, altres molèsties que poden provocar els veïns d'aquestes obres?
3: Sí, doncs de, en principi, a part de, naturalment, doncs, del no poder utilitzar l'espai i els sorolls, doncs també a l'altre costat, de l'altra banda on està l'Avinguda Argentina, doncs aquella zona, doncs el, l'aparcament, doncs com que s'ampliarà, doncs també doncs provocarà doncs que durant un temps no es pugui aparcar, o intentem doncs que minimitzar les obres, també ja es farà doncs una zona de correcant, per tant doncs aquella zona que ara s'utilitza aparcament durant un temps, doncs haurem de tenir aquestes molèsties de reduir. En principi doncs són els dos espais on s'actuarà de manera més gran, val? I es faran, per dir-ho així, més soroll. La resta d'actuacions doncs, que es faran durant tot el parc doncs, seran, segurament causaran menys molèsties, i al final doncs, veurem el resultat, que serà molt bo.
1: Què suposarà, un cop finalitzin aquestes obres per Sant Andreu de la Barca, aquesta remodelació del parc de la Solana? Hem parlat abans amb l'alcalde, el parc de la Solana, que ja és un refugi climàtic a Sant Andreu de la Barca, un refugi climàtic que, evidentment, s'ampliarà plantant molts més arbres, més zona verda.
3: Sí, de fet, doncs posarem al dia aquest parc de la Solana, que s'havia quedat doncs una mica envellit. Naturalment, doncs posarem molt més verd, que és una de les coses que també se'ns demana, posarem més arbres. També farem que la il·luminació de la zona de la part de dalt, d'aquest passeig que queda a la part de dalt, doncs estigui il·luminat, i també doncs permetrà, per tant, doncs que pugui ser una zona de caminar, sobretot, per exemple, doncs a l'estiu, moltes vegades doncs quan baixa el sol, doncs la gent doncs surt a passejar. Tindrem aquesta il·luminació per la, o a l'hivern també, doncs tindrem aquesta il·luminació que permetrà doncs fer també doncs aquest circuit, per dir-ho així, de salut, aquest circuit de caminar per una zona, per un pulmó verd, val? Guanyarem, de fet, tornarem a guanyar, o millorarem doncs aquest pulmó verd que tenim en aquesta zona de la Solana.
1: Aquestes obres de remodelació del Parc de la Solana, també hi haurà un canvi de reubicació de l'aula ambiental, que s'utilitza sobretot els caps de setmana amb la jugateca ambiental.
3: Sí, doncs aquesta aula ambiental doncs la traslladem uns metres més cap enrere, a la zona del parc de Rubén Darío, que està aquí entre el carrer del Sol i l'Avinguda Guatemala, per continuar doncs que amb aquestes activitats que normalment es fan el diumenge, doncs aquestes activitats ambientals doncs que també tenen molta sortida i que estan relacionades moltes vegades doncs amb el parc de la Solana. Per tant, també quedarà reforçar doncs aquestes les activitats continuaran, i a més a més, quan tinguem doncs el parc de la Solana ja totalment acabat, doncs encara milloraran aquest espai.
1: Les obres de la remodelació del parc de la Solana s'han iniciat aquesta setmana amb una durada prevista d'uns 8 mesos.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat divendres, la coronel Cristina Moreno va assumir el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona, la seva comandància a Sant Andreu de la Barca. Va reivindicar el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. Tot seguit ho expliquem.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha estat qui ha donat inici a l'acte.
5: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guàrdia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!
1: ¡Viva! L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a la institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
6: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia, y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona, ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. Pero sobre todo, por ayudarme. En un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la séptima zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener los oficiales de la Guardia Civil. Hoy hace 7 meses y 19 días que asumí el mando de la Comandancia de Barcelona y el día de hoy me regala una gran oportunidad para contarles quién soy, de dónde vengo y compartir con ustedes unas reflexiones personales de lo que está significando mi llegada a Barcelona.
1: Una part important del discurs de la coronel Cristina Moreno ha estat dedicada als seus orígens. Filla d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, Moreno ha relatat el seu desig de formar part del cos a remuntar des de la infantesa.
6: No recuerdo el día que decidí ser Guàrdia Civil. Supongo que porque desde niña, desde que nací, soñé con el tricornio. Sin embargo, sí recuerdo la mirada de mi padre cuando siendo muy niña le decía que yo quería ser como él. Los ojos de aquel sargento primero me devolvían una respuesta que la cabeza de esa niña de 12 años no entendía. Hija mía, las niñas no podéis ser guardias civiles. Y es que en los años 80 así era. Y así fue hasta que, con 14 años y ya en el instituto, mi padre, aquel sargento del cuerpo, un día me contó que en España las mujeres ya podíamos ser militares y guardias civiles. Durante los siguientes 4 años de mi vida se redujo a una habitación, a los libros y a forrar las paredes con los recortes de prensa y con las fotografías de todas aquellas primeras mujeres militares. A la prueba de selectividad le siguió un año de preparación en la Academia San Fernando en Madrid, no sin ciertas dificultades económicas en mi casa, porque entonces mis padres pagaban cada mes 33.000 pesetas para que yo pudiera ir a esa academia. Una cantidad que mermaba considerablemente el único y escaso, sueldo que entraba en un hogar con 5 miembros. El día 1 de septiembre de 1993, con 19 años, ingresaba por fin en la Academia General Militar. Por cierto, en la última plaza ofertada aquel año para el cuerpo. Les aseguro que nunca antes nadie fue tan feliz de ser el último en algo.
1: Al llarg de la seva intervenció, la nova responsable de la comandància ha repassat les principals etapes de la seva carrera professional. Va iniciar la seva trajectòria a Galícia, al comandament del lloc principal d'Oleiros Cambrit. Posteriorment va treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar a la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal i com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
6: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia, dos jornadas dirigidas a policía local durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales. Participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc, además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos, solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de Presidencia del Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
1: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
6: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà, aquell que cada any ens col·loca al primer lloc de les institucions més valorades i estimades pels espanyols. Us demano que, malgrat les vostres circumstàncies personals o professionals, no deixeu mai de treballar amb el mateix entusiasme i il·lusió que el dia que vau ingressar la Benemèrita. No deixeu mai de sentir l'orgull que suposa pertanyar a una institució policial que des de fa 182 anys segueix mantenint la seva identitat única, uns valors i principis propis i el nom de Guàrdia Civil, l'únic cos policial que té l'honor de portar el sobrenom de Benemèrita. Us animo que tots seguim conservant aquesta humanitat i abnegació que tant ens caracteritza. Que seguim sent els herois d'una societat que ens necessita tant. I que les nostres primeres armes siguin sempre la persuasió i la força moral.
1: Les paraules de la coronel Cristina Moreno en l'acte de la presa de possessió com a nova cap de la comandància de Barcelona, l'acte celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. Qui també ha dirigit unes paraules ha estat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha dedicat a paraules a la coronel Cristina Moreno i també a la seva intervenció ha parlat de que la coronel és filla del cos. Ha recordat les dificultats que va haver de superar per obrir camí en una institució majoritàriament masculina i també ha parlat de l'evolució cap a la igualtat de la Guàrdia Civil.
7: Hasta llegar aquí, como bien ha contado Cristina, esto no ha sido nada fácil. Ha sido una dura carrera cargada de obstáculos. El primero de ellos, cargar con el privilegio y el peso enorme de haber sido la primera mujer oficial de la Guardia Civil en una academia absolutamente masculinizada en la que tus compañeros apenas te dirigían la palabra. Corría el verano de 1993. El cuerpo solo contaba con 1.361 mujeres formadas en la Academia de Cabos y Guardias. Ellas fueron despejando el camino, igual que hiciste tú entre las oficiales. De ser la única, hemos pasado a que en este curso, a punto de finalizar, casi 1.000 mujeres, 972, han cursado sus estudios en las distintas academias. 33 años después de tu ingreso en el cuerpo, rozamos ya el 12% de presencia femenina. Y la comandancia que diriges, la de Barcelona, supera la media nacional situándose en el 15%. No olvides nunca que para ser una buena jefa es imprescindible la empatía, la humanidad y la comprensión. A los y las guardias civiles de la comandancia de Barcelona os animo a que sigáis manteniendo la misma calidad, disponibilidad y dedicación en el servicio que prestáis a la ciudadanía. A no escatimar esfuerzos en demostrar vuestra cercanía y proximidad identidad de la Guardia Civil desde su nacimiento y a que sigáis siendo un modelo de neutralidad en el respeto a todas las instituciones.
1: Acte de la presa de possessió de la coronel Cristina Moreno com a nova cap de la comandància de Barcelona. L'acte s'ha celebrat a la comandància de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La bruixa del senyor Nau tornarà a ser protagonista per la revetlla de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca, una tradició que fa molts i molts anys, un total de 26 anys, la colla de Diables va recuperar. Una colla de Diables que també celebra el seu Sant Joan particular i volem parlar avui amb el seu president, Enrique González. Bon dia.
8: Hola, Jordi, bon dia.
1: Bé, la bruixa del senyor Nau, que cada any l'atrapeu, es torna a escapar i aquest any tornarem a repetir l'operació d'intentar caçar la bruixa del senyor Nau i això ja serà el dia 23 de juny, a la tarda, com és tradició també, a la plaça de la Pau. Una tradició, com dèiem abans, que aquest any farà 26 anys que la colla de Diables va recuperar.
8: Sí, sí, Jordi, com des de fa 26 anys, el dia 23 de la tarda tindrem activitats a la plaça de la Pau i una d'elles serà tornar a agafar la bruixa per portar-la a la foguera.
1: Abans de la bruixa sí que tindreu un assaig de percussió dels Diables, tallers infantils, la lectura del conte...
8: Sí, com ja venim fer de fa molts anys, a les 6 de la tarda començarem amb un assaig del grup de percussió de Diables perquè tothom que vulgui provar o veure-ho de prop s'hi pugui apropar i pugui participar. Després farem els tallers infantils de la bruixa, de les màscares i a les 8 i mitja farem la lectura del conte, que també ja és tradició, per fer temps per l'arribada de la flama del Canigó, que ens la portaran del Pitallat cap a 3:15.
1: Això també marca la tradició del dia de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, en aquesta ocasió amb la participació del centre excursionista Pitallat, i cap a un quart de 10, 9 i 15 del vespre, tindrem aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau.
8: Sí, esperem que sigui puntual com cada any i aparegui per la plaça la bruixa i la perseguirem fins a agafar-la i portar-la a la foguera.
1: En els dies previs, en aquesta cercavila de la bruixa del senyor Arnau, haurem d'estar atents, no?, sobretot per la plaça de la Pau.
8: Bueno, ja sabem que la bruixa, abans de deixar-se agafar el dia 23, pues, pot aparèixer per qualsevol lloc en qualsevol moment.
1: Sí que aquesta és una tradició, Enrique, que ha quallat a Sant Andreu de la Barca, la bruixa del senyor Arnau.
8: Bueno, és una tradició molt xula i és un dia que pels nens és molt especial, i llavors pues, bueno, és simbolitzar una miqueta la màgia de la nit.
1: I després de l'encesa de la foguera, que serà cap a les 10 del vespre, a l'esplanada de Sorra, tindrem doncs la revetlla de Sant Joan, que s'organitza des de la colla de Diables a partir de les 10 del vespre. Què és el que tindrem? Què és el que teniu previst per aquest any?
8: Bueno, pues com ja hem fet altres anys, a partir de les 10, a partir d'un cop s'encengui la foguera, a l'esplanada del mercat hi haurà una barra i farem un sopar popular, que aquest any una mica la novetat és que no hi haurà el servei tradicional de barbacoes, perquè aquests últims anys hi havia donat molts problemes i hem decidit que, com la majoria de la gent ja es porta el sopar de casa, pues que volem que sigui una nit tranquil·la i no és una nit per barallar-se per una barbacoa. Després farem un sorteig diabòlic aproximadament cap a 11:45, que qui vulgui sàpiga el que sorteja tindrà que venir. I després, pues, cap allà a les 12, tindrem el concert de la Correfoc Band i a partir de les 2 aproximadament, DJ.
1: Què espereu d'aquesta festa, Enrique?
8: Bueno, com cada any, és un moment màgic, no? I és un moment d'ajuntar-se i fer poble. Esperem que vingui molta gent, com passa tots els anys, i podem gaudir de la nit més curta de l'any en comunitat.
1: Això serà el 23 de juny, ja recordeu, a l'inici a la plaça de la Pau, a les 6, amb aquest assaig obert de percussió dels Diables, tallers infantils, lectura del conte de la bruixa del senyor Arnau, després arribarà la flama del Canigó, i després aquest inici de la cercavila, que com sempre la bruixa s'escapa, però finalment la bruixa, doncs finalment també s'aconsegueix atrapar, però es torna a escapar, i la tradició continua un any més, no?
8: Sí, sí, ja sabem que sembla mentida, però cada any ens passa el mateix. Que sembla que sí, però no.
1: Algun consell de cara a la cercavila que hem de tenir en compte?
8: Bueno, no, o sigui, que anar tranquils, que intentar no matar la bruixa abans que arribi a la foguera, i ja està, i gaudir-ho molt.
1: I després a gaudir a l'esplena del mercat setmanal d'aquest sopar popular, on haurà aquest sorteig diabòlic, i a més concert amb la Correfoc Band, i també doncs, música en DJ per gaudir de la festa de Sant Joan. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé.
8: Gràcies, Jordi, a tu.

0: Com cada mes, a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i dels grans reptes i projectes que marcaran l'últim any de legislatura. Ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu l'alcalde Marc Giribet. Molt bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
0: Fa 3 anys que va ser investit alcalde de Sant Andreu de la Barca. Com recorda aquell dia i quines sensacions tenia davant del repte que assumia llavors?
1: Doncs recordo que va ser un dia estrany, perquè va ser un dia on estaven passant coses molt importants a la ciutat, on jo formava part d'aquestes coses, entre responsabilitat, diguéssim, també nerviosisme, no saber el que esdevendria, i per tant, bueno, un cúmul de sensacions que van ser molt bonic de viure, i sobretot veure la felicitat i l'alegria de tants veïns i veïnes, dels meus amics, de la meva família, de gent que estimo i aprecio molt, i la veritat és que va ser un dia molt especial i molt intens.
0: 3 anys després, quina valoració en fa del camí recorregut? Quin és el balanç polític, institucional i també personal d'aquest període?
1: Començo pel final. En aquests 3 anys, a nivell personal, doncs, a la meva vida han canviat moltes coses. Vaig perdre mon pare, vaig tenir el meu primer fill, i evidentment, doncs, ha estat un cúmul d'emocions entre tristes i felices que hem anat gestionant conjuntament amb la responsabilitat, doncs, de dirigir la ciutat. I en aquest sentit, en el qual el sentit de la gestió, doncs, em sento molt orgullós de la feina feta, molt orgullós de la implicació de tot l'equip del govern municipal, que s'han implicat des del primer a l'últim en liderar aquests projectes transformadors, aquesta gestió del dia a dia, que és importantíssima.

0: però no només del nostre, sinó de tota la ciutat, haver tirat endavant la ciutat i l'orgull també de la ciutat, que ho deia molt a l'inici de mandat, no? Generem orgull, generem que la gent se senti amb un sentiment de pertinença, d'identitat, que és molt important.
1: Quins objectius que es van marcar a l'inici del mandat considera que s'han complert i quins encara estan pendents?
0: Que vagi per endavant, que una ciutat no te l'acabes mai. Que vagi per endavant, que una ciutat sempre tindrà necessitats a atendre, no? Ja seran passades, noves o futures, però sempre hi haurà necessitats a les quals l'Ajuntament, el conjunt de la ciutat, haurà de fer front. Per tant, en aquí, objectius que jo crec que estem complint i que, per tant, són objectius que ens vàrem comprometre i estem arribant, diguéssim, a les cotes que esperàvem, millorables encara, però que estem en la bona tendència, doncs tot el que té a veure amb la reparació de voreres, tot el que té a veure amb el manteniment de la ciutat, amb la neteja de la ciutat, amb la seguretat de la ciutat, el que té a veure també amb la transformació d'aquest gris en aquest verd, també em sento molt orgullós del fet d'haver recuperat les zones verdes de la ciutat, de continuar millorant en la gestió d'aquestes zones verdes, de la plantació d'arbres, no?, d'aquesta transformació del gris en verd. Doncs em sento molt orgullós, i a més em sento molt orgullós també del rumb, del nord que hem marcat enfocant, dirigint la ciutat cap al segle XXI, és a dir, l'actualització que Sant Andreu necessitava, no? Una ciutat pensada, construïda, expandida en el segle passat, i doncs que ara doncs adaptem, preparem, transformem en el segle actual i en les necessitats actuals. I jo crec que aquest és una de les qüestions que em sento molt orgullós, perquè a part de gestionar el dia a dia, a part de posar o intentar posar el més aviat possible la ciutat al dia, estem pensant la ciutat del futur, perquè no volem que Sant Andreu a la Barca perdi cap oportunitat.
1: Quan només queda un any per acabar aquesta legislatura, quin és el principal repte que es fixa de cara als propers mesos?
0: Continuar intensament cuidant el que és la via pública, el manteniment, els equipaments municipals, la neteja, la seguretat, la jardineria de la nostra ciutat. Això és importantíssim, perquè penso que la resta hem arribat allà on volíem arribar. Tenim un pla educatiu d'entorn que és transversal, que abraça diguéssim, a molts àmbits. Tenim un dinamisme econòmic, que això es trasllada en ocupació en els màxims històrics, és a dir, amb les millors dades de la història Sant Andreu de la Barca, i per tant en aquest sentit penso que això ho hem fet bé, que com deia, a la ciutat encara li queden moltes coses per fer, però això són coses de futur, perquè el dia a dia està ben atès, el dia a dia està ben organitzat, el dia a dia ens permet que si el tenim endreçat puguem mirar en aquesta ciutat que ha de venir, i la que ha de venir són en la pròxima dècada, sobretot, però sobretot també no perdre la mirada que el 2050 també la ciutat ha de tenir una projecció, ha de tenir una ambició, ha de tenir un propòsit per arribar amb les màximes condicions i, evidentment, donant resposta a les necessitats que creiem que aquest nou espai temporal reclamarà.
1: Coincidint amb aquests 3 anys des de que va ser investit alcalde, va fer una conferència a la Biblioteca Aigüestoses, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, on va afirmar que el desenvolupament de la ciutat passa per teixir aliances amb d'altres administracions. En quin punt es troben actualment aquestes relacions, per exemple, amb l'àrea metropolitana, amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona?
0: No podem fer res sols. No perquè Sant Andreu no sigui prou important, no perquè Sant Andreu no tingui el pes que té en l'àrea metropolitana. És perquè amb més aliances, de la mà de moltes més gent i moltes més administracions, i amb el consens ampli, és quan s'aconsegueix transformar, quan s'aconsegueix accelerar aquests grans canvis. Per tant, Sant Andreu de la Barca, penso que en els darrers anys ha fet una feina de posicionament polític, de posicionament institucional vers l'àrea metropolitana. El seu alcalde, jo mateix, sóc un dels vicepresidents de l'àrea metropolitana, per tant, estic en el nucli on es prenen les decisions, en el nucli on es treballen els grans projectes de la regió metropolitana. Per tant, Sant Andreu de la Barca té veu i vot, i una veu i una vot i un vot important en aquest àmbit. Crec que hem demostrat que amb la Diputació de Barcelona tenim un vincle, un feedback, unes bones relacions que han ajudat a poder rebre moltes subvencions que venien

0: directament en projectes estratègics que Sant Andreu la Barca ha volgut liderar i que, evidentment, la Diputació sempre ens ha fet costat, sempre ens ha ajudat. Per tant, una altra bona aliança que Sant Andreu ha anat teixint en aquests 3 anys, i sobretot també amb la Generalitat de Catalunya. Jo crec que, tot i que hi ha hagut diferents colors polítics en aquest mandat, Sant Andreu de la Barca sempre ha estat un municipi escoltat, sempre ha estat un municipi propositiu, lleial, important. Jo crec que de la meva boca mai han sortit paraules de retret cap a aquestes administracions. Això és un primer pas de cuidar les relacions. En el passat no sempre ha estat així, però penso que el millor camí, governi qui governi, és que Sant Andreu es pugui portar bé, que Sant Andreu tingui pes decisiu també en les decisions que es poden prendre a la regió, a la província o en el conjunt del país, i això és importantíssim. I jo crec que fins i tot hem tingut bones relacions amb l'estat espanyol. Ens hem reunit amb uns secretaris d'estat, ens han visitat ministres aquí a Sant Andreu a la Barca. Per tant, crec que Sant Andreu a la Barca està en una bona posició. Sant Andreu a la Barca té bons elements per expandir aquestes relacions i aliances. Jo crec que aquesta és una feina de formigueta que des de l'equip de govern hem anat fent i que ens la creiem. Creiem que aquí no s'ha de fer política, aquí s'ha de fer gestió, gestió i gestió. I les relacions es treballen amb gestió, amb confiança, amb lleialtat. I això és el que hem fet en aquests darrers 3 anys.
1: Vostè defensa que Sant Andreu de la Barca ha d'alinear la seva estratègia a les polítiques metropolitanes. Què significa això a la pràctica per als veïns i veïnes de la ciutat?
0: L'àrea metropolitana és una de les regions més admirades i més estudiades del món. L'àrea metropolitana és una d'aquestes regions que surt fora del territori estatal i explica la seva organització. Per tant, l'àrea metropolitana té un coneixement en el que és la gestió, sobretot la gestió de l'àmbit municipal, grandiós, enorme, crec que dels principals del país. No hi ha cap institució que millor gestió municipalista fa que no sigui l'àrea metropolitana, i no només de l'Estat, sinó de les principals conurbacions o metròpolis del món. I per tant n'hem d'aprendre molt de l'àrea i ens hem d'emmirallar en aquesta gestió eficient i en estàndards de qualitat altíssima. I això és el que vull replicar a Sant Andreu de la Barca. I Sant Andreu de la Barca, com deia, no pot ser una gàlia de res. Sant Andreu de la Barca forma part d'aquesta trama i d'aquesta regió metropolitana. I Sant Andreu de la Barca ha de contribuir a millorar aquesta regió, ha d'emmirallar-se amb les ciutats capdavanteres, com pot ser Barcelona, com pot ser Montgat, com pot ser Cerdanyola o Sant Cugat, o com també pot ser Cornellà. Es fan coses molt ben fetes a moltes ciutats. Per tant, crec que hem d'intentar aprendre, conèixer molt més què es fa en altres ciutats per exportar els casos d'èxit a Sant Andreu a la Barca. Per tant, no ens podem deslligar d'aquests territoris. No hi podem viure d'esquenes. Potser, com fa uns anys, uns molts anys enrere, Sant Andreu creixia, però no creixia mirant al mar, mirant a Barcelona, mirant a l'àrea metropolitana. Per tant, crec que podem aprendre d'aquest camí transcorregut d'aquestes ciutats punteres per nosaltres també posar-nos al mateix nivell, que penso que hi som, però que vindran reptes de futur, que això és el que he explicat a la conferència, venen reptes de futur, i per tant ens hem de seguir emmirallant en aquestes ciutats que també preveuen, visualitzen, planifiquen aquest futur per estar, diguéssim, a la mateixa alçada que elles.
1: Precisament en aquesta conferència vostè defensava 2 conceptes, la proximitat i la resiliència com a eixos del futur de la ciutat. Què vol dir exactament i com es tradueix en polítiques municipals? Perquè també va parlar d'un concepte, la ciutat dels 30 minuts, abans eren dels 15, ara són dels 30 minuts. Explica'ns una mica el concepte aquest i també aquest concepte de proximitat i també de resiliència.
0: Intentaré ser molt comunicador en aquest sentit i també molt curt. Començo per la resiliència. En el segle XX, la ciutat va expandir-se, va créixer, va donar resposta a l'activitat industrial i, per tant, a la necessitat d'incrementar el número d'habitatges, créixer en població. Fins ara, o fins a dia d'avui, el territori de Sant Andreu de la Barca està gairebé urbanitzat en un percentatge altíssim, arribant a cotes del 90% i escaig. D'acord? Quina és ara la resiliència de la ciutat? Quina és ara la nova estratègia d'adaptar aquesta ciutat? És en poder-nos reconfigurar com a ciutat, remodelar, reutilitzar, per fer-nos resilients a les noves necessitats, com per exemple les crisis econòmiques, com per exemple l'emergència habitacional, com per exemple la crisi climàtica. Les ciutats del segle XX no estaven adaptades a aquestes necessitats, van créixer, créixer i créixer, i en el cas de Sant Andreu hem de fer un nou pacte. No tenim terreny per créixer, hem de reutilitzar. Reutilitzar usos, reutilitzar habitatges, reformar i rehabilitar habitatges, hem d'adaptar els nostres carrers, les nostres places, a que siguin molt més verdes, que lluitin contra l'efecte i la calor, que els nostres ciutadans no es quedin a casa perquè no poden sortir al carrer, tot al contrari, que el carrer sigui un element de confort tèrmic perquè la nostra ciutat pugui viure, i sobretot adaptar també el motor econòmic. Ja no és el mateix el motor econòmic del segle passat, dels anys 90, principis del 2000, el motor econòmic actual. Hi ha feines que no existien fa 20, 30 anys, i ara sí. I Sant Andreu no es pot quedar enrere. Per tant, hem de fer la ciutat més resilient a aquests canvis. I què vol dir la proximitat? Què vol dir la ciutat dels 15 minuts al territori dels 30 minuts? Que hem d'intentar ser molt més sostenibles. Hem d'intentar que la nostra vida no passi a una hora de casa nostra, a una hora d'allà on tinc els vincles familiars socials, a una hora d'on està el teixit associatiu que em dona suport com a ciutat, o a una hora d'on els nostres fills treballen, estudien, es formen i són. Per tant, hem d'intentar, amb aquest canvi de reestructuració, amb aquesta reconfiguració en la pròxima dècada de la ciutat, poder oferir treballs, vida, serveis públics, tot en un màxim de 30 minuts. Serem molt més eficients, serem molt més respectuosos i, sobretot, guanyarem qualitat de vida, guanyarem temps, que és l'únic que les persones perdem al llarg dels anys, que és el temps. Més temps per nosaltres vol dir més temps per fer consum local, més temps per participar a les entitats locals, més temps per estar amb la família, més temps per fer participació ciutadana real, més temps per voler iniciar nous projectes empresarials. Per tant, el temps és or i el temps també l'hem de cuidar.
1: De l'habitatge, també és una qüestió que n'hem parlat a moltes de les entrevistes doncs que hem realitzat, a més, aquí a Ràdio Sant Andreu. De fet, a la conferència presentava un projecte que era el nou barri, el Pla d'Aigües Toses, amb més de 600 habitatges previstos. Expliqui'ns aquest projecte que ja va anunciar en aquesta conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses.
0: Jo crec que els veïns i veïnes que algun cop m'han sentit parlar a les assemblees de barri, que és un d'aquests espais de proximitat ciutadana que hem creat i que crec que funcionen molt bé, en més d'una ocasió he explicat. El nostre equip de govern té un projecte per fer una ampliació de la ciutat, en el que és la seva trama urbana, de poder construir un nou barri i, per tant, poder oferir més habitatges als fills i filles de Sant Andreu de la Barca, que ara mateix no tenen la possibilitat de poder-se quedar per el cost d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. I, per tant, el que busquem és la construcció de nous habitatges. En aquest sentit, la primera projecció, tot i que l'hem d'anar afinant, i això ho anirem fent en els pròxims mesos, és de 600 nous habitatges a la ciutat. Jo crec que serà una de les construccions que tenen a veure amb l'habitatge més grans de les darreres dècades, d'acord? En aquesta visió que explicava abans de la ciutat que s'expandeix, amb la ciutat que es reconfigura, doncs perquè tothom en sigui conscient, estem reconfigurant uns espais que actualment són solars abandonats o són un carrer de naus industrials. Reconfigurem els usos per poder oferir més habitatge a la nostra ciutat. I, per tant, aquest nou barri, que es comprèn entre el carrer que ve del centre comercial Atrium fins al límit que té la parcel·la dels laboratoris del Mirall, i des de les vies del tren de ferrocarrils fins a la carretera nacional. Això ve a ser el carrer Camp Llarg, que actualment és l'únic en aquesta parcel·la que està urbanitzat. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca té un pla a mig llarg termini, que és la construcció d'aquest nou barri, i crec que amb la construcció d'aquest nou barri completarem la trama urbana que Sant Andreu de la Barca necessita per poder donar resposta a les necessitats actuals i també per intervenir, amb la manera de creació, intervenir al mercat de l'habitatge, que és incorporant més oferta, oferta pública, una part d'ella, en el mercat d'habitatge de la nostra ciutat.
1: Estem parlant de més de 600 habitatges, que són els que estan previstos en aquest projecte.
0: En la primera projecció són 600, acabarem de curar i de jugar amb els volums dels diferents edificis per si es poden incorporar alguns més. Però com a mínim sortim amb la xifra de 600. Per tant, la xifra, si es modifica, és a l'alça, no serà mai a la baixa.
1: La renovació del Parc de la Solana, el Parc Central, forma part d'una estratègia més àmplia de transformació urbana. Vostè ha comentat en alguna ocasió el que s'anomena, o ha anomenat l'Eix Verd, que connecti la muntanya amb el riu. Són projectes, per exemple, el de la Parc de la Solana. La remodelació ja està començant.
0: Exacte, és a dir, jo a la conferència ho vaig explicar com si fos una brújula. La brújula marca el nord. Per arribar al nord hi ha molts camins, però hi ha un objectiu, hi ha un propòsit, hi ha una ambició, que és portar la ciutat a la ciutat del segle XXI, per tant actualitzada. Què vol dir actualitzada en entorn urbà? Vol dir que tenim paviments durs, paviments que retenen molta calor, paviments que no permeten que l'aigua filtri per poder seguir alimentant i regant tota la infraestructura verda que té la ciutat, i per tant el que estem fent és una adaptació d'aquestes infraestructures, diguéssim, de trànsit, de carrers, d'avingudes, de places, a infraestructures molt més resilients amb el canvi climàtic. I per tant, tot té una estratègia, tot té una planificació. El Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, la plaça Federico García Lorca, en les seves remodelacions es converteixen en refugis climàtics, es converteixen en espais on el verd guanya protagonisme i on les zones d'usos es reconfiguren amb les necessitats actuals. Zones d'esport, zones infantils, grans àgores de trobada, grans espais de trobada, espais que han de ser, diguéssim, versàtils per l'ús de les diferents activitats que es fan al carrer, que es fan a la via pública, no? I, per tant, tot va amb aquesta estratègia de grans zones verdes, equipaments, diguéssim, molt versàtils i que segueixen aquesta, diguéssim, estratègia de transformar el gris en verd o, com a mínim, posar molt més verd del que hi ha actualment.
1: Un dels objectius és reforçar el comerç de proximitat. En aquest sentit, es planteja un nou mercat municipal i, a més, un projecte pel que fa a l'ocupació i l'emprenedoria, que ha destacat el projecte de la Fona, el polígon nord-est. Aquest projecte de la Fona, en què consisteix, i també aquest nou mercat municipal?
0: El nou mercat municipal, més que nou, és una reforma del mercat, de l'espai existent, que el fem completament nou. Aquest mercat és una concessió administrativa que farà gairebé 50 anys, queden només pocs anys per exaurir aquesta concessió, i per tant considerem que amb l'estat que es troba actualment és una de les infraestructures capdals a la nostra ciutat que hem d'actualitzar. De la mateixa manera que vam explicar que l'ambulatori, que el CAP de Sant Andreu de la Barca tenia més de 35 anys i que l'havíem d'actualitzar, que la biblioteca municipal tenia 30 anys i que l'havíem d'actualitzar, doncs un altre element que té molts anys, en aquest cas més de 40, i l'hem d'actualitzar, és el mercat municipal. I per tant, nosaltres, en aquesta brújula de Mercada Nord, en aquest projecte d'actualitzar la ciutat cap al segle XXI, passa també per remodelar el mercat existent, el mercat de queviures, el mercat municipal, el volem, diguéssim, actualitzar. I és un dels nostres grans projectes a curt i llarg termini, d'acord? Però volem que això no passi molts anys, perquè el mercat jo crec que és una evidència, i així m'ho han fet arribar molts veïns i veïnes, i jo també, evidentment, ho he vist i ho he parlat amb els paradistes, el mercat necessita, diguéssim, aquesta reforma. I per altra banda, està la Fona. Què és la Fona? La Fona és un element, és una punta de llança per aquesta reconfiguració de la ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica. És un nou element que ens ha d'ajudar actualitzar. Això que deia que hi ha feines que fa 20 anys no existien i ara sí, la fona ha de ser, per exemple, la casa de moltes d'aquestes feines. Ha de ser la punta de llança de l'actualització dels nostres polígons, de l'actualització de l'activitat econòmica que es porta a terme en els nostres polígons. I això ha d'anar amb un objectiu molt clar, és actualitzar els llocs de feina, actualitzar els llocs i, per tant, crear ocupació i ocupació ben remunerada. És a dir, nous perfils professionals actualitzats i ben remunerats. I això és el que busca actualment la Fona. La Fona és un espai que empreses podran llogar a sales per unitat, per portar les seves unitats de desenvolupament de producte, desenvolupament de negoci, les seves oficines tècniques. Per tant, és un espai que actualment Sant Andreu no té. És un espai que, diguéssim, s'assimila molt al The Factory que existeix a la zona franca. Per tant, el que busquem precisament és que Sant Andreu a la Barca aixequi el dit en aquesta regió metropolitana i digui, jo tinc un espai punter, com té Cerdanyola amb el Sincrotró, com té la zona franca, és a dir, Barcelona, amb el The Factory, no? Per tant, això no és un espai de coworking. Això va molt més enllà d'un espai de coworking i és també un espai de serveis al polígon industrial.
1: Per tant, estem parlant d'un projecte molt ambiciós.
0: És un projecte molt ambiciós, és un projecte que estem treballant amb moltes administracions i també amb el sector privat. Per tant, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i és un projecte també que acabarà d'abraçar el creixement de la ciutat en quant a ubicació. Per tant, estem molt il·lusionats i també és un projecte a mig i llarg termini.
1: Parlem d'esports. Ja es va presentar fa uns dies la nova pista de l'atisme, el projecte de la nova pista de l'atisme, amb un pressupost superior als 2 milions d'euros. També es preveu l'ampliació de l'11 i del poliesportiu del Josep Pla. Vull dir, en el terreny esportiu, aquests són els projectes més significatius.
0: Exacte. És a dir, seguim actualitzant o com a mínim tenim planificat, tenim l'ambició, tenim el propòsit també de seguir actualitzant el que són els equipaments esportius a Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és una evidència i com que tinc la sort o també la dèria de poder parlar amb molts veïns i veïnes, és el que em fan arribar. El pavelló 11 de setembre s'ha de millorar, el pavelló Josep Pla ha d'acabar sent un pavelló com pertoca, el complex l'11 requereix d'inversions d'ampliació perquè, diguéssim, tenim una població, tenim una societat molt activa en quant a nivells de salut, d'esport i, per tant, necessitem aquests espais. I en aquest sentit, jo crec que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i, per tant, la ciutadania s'ha de sentir tranquil·la que té el pla, té la programació, té la prioritat també d'invertir en aquests àmbits. Per donar resposta a l'esport de salut, que molts veïns i veïnes, cada cop més de 5.500 abonats a les instal·lacions esportives municipals practiquen, també els que no estan abonats també utilitzen aquestes instal·lacions esportives, però a més totes les entitats que mobilitzen milers i milers de nens, joves, infància i mitjana edat per, diguéssim, practicar esport. I el que està fent l'Ajuntament és planificar que aquest creixement que de persones que volen, diguéssim, practicar esport ho puguin fer en qualitat i en equipaments del segle XXI. I és el que estem fent tant amb la pista d'atletisme, amb l'ampliació de l'11 i la reforma del poliesportiu 11 de setembre i el del Josep Pla. Per tant, és una actuació global i completa. Repeteixo, això és mirada de futur, això és planificació, això és la ciutat que volem veure d'aquí a 10 anys. Per tant, és importantíssim que la llavor germini ara. Si germina ara, podrem tenir tota aquesta actualització, tota aquesta ciutat del futur.
1: En aquest concepte de ciutat del segle XXI que vostè ha utilitzat en diverses ocasions, també s'ha presentat projectes com el projecte de la Biblioteca Aigüestoses, que afrontarà una reforma integral després de l'aprovació del projecte en el ple municipal, crec que va ser el gener quan es va aprovar doncs aquest projecte, el projecte de la nova comissaria de la policia local, que s'ubicarà a la segona planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Dos projectes on vostè ha parlat d'aquesta ciutat del segle XXI i projectes del segle XXI, una biblioteca del segle XXI i una comissaria de la policia local del segle XXI. Aquí hem d'afegir també l'escola Bressol de la Quimeta, aquest sí que és un projecte que estem veient la seva evolució i la seva construcció. I després tindríem al costat de l'escola Bressol de la Quimeta, s'ubicarà el nou CAP.
0: Per tant,
1: hem ajuntat diferents projectes, amb una mateixa pregunta.
0: Però tots tenen un mateix denominador comú, que és que són equipaments, que són espais que no donen actualment resposta a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Tenim necessitat de més places Bressol, per tant, la Quimeta el que fa és absorbir aquest creixement de places. Per tant, també, si volem fer créixer la ciutat amb el barri del Pla d'Aigüestoses, necessitarem més serveis municipals. La Quimeta estarà preparada. Actualitzarem, com explicaves, la biblioteca, la reformarem nova i construirem un nou CAP. Per tant, Sant Andreu de la Barca, amb perspectiva de futur, amb intel·ligència, amb planificació i programació, està preveient que l'actualització dels seus equipaments, dels seus serveis públics, també els està dimensionant en el possible creixement de la ciutat que estem programant. Per tant, en aquest sentit, però també podria parlar del complex L'11, podria parlar també de la pista d'atletisme, podríem parlar del mercat municipal, estem adaptant, redimensionant la ciutat en el creixement que estem preveient que vindrà. Per tant, jo crec que és una manera, diguéssim, intel·ligent, sostinguda, és una manera, diguéssim, molt planificada de com la ciutat ha d'anar evolucionant en la pròxima dècada. I tenim la sort, Jordi, que la podem explicar. I el que vam fer en aquesta conferència és donar context al d'on venim, on estem actualment, però també la ciutat que vindrà. I no només en paraules, sinó també en projectes de futur. És a dir, aterrant tot el que és la literatura en projectes concrets que la ciutadania pot ponderar si són els necessaris o no, o com a mínim la ciutadania el que veurà és que el seu equip de govern, que el seu alcalde, té un projecte de futur per Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs alcalde Marc Giribet, deixem aquí l'entrevista mensual aquest mes de juny. L'hem dedicat aquests 3 anys de mandat, de legislatura, i sobretot arran dels diferents projectes que es van presentar en aquesta conferència que es va realitzar a la Biblioteca Aigüestosa, Sant Andreu de la Barca, davant del seu futur. Hem fet un repàs no exhaustiu, però sí que en forma de titulars dels diferents projectes. Ja en properes entrevistes ja anirem ampliant els conceptes i també aquests projectes, però hi ha la intenció d'aquesta entrevista d'aquest mes de juny. Per tant, doncs, alcalde, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos.
0: I gràcies un cop més per permetre'm explicar a la ciutadania quin és el futur de Sant Andreu de la Barca.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca. Un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
2: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI-friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
1: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
2: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també ha d'haver doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
1: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
2: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
1: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
2: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió, i bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva. Tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir, i ben aviat doncs podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
1: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
3: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques pel comerç local, és un valor afegit, i pels consumidors, que han d'entendre que han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un lloc de refugi, i que poden comptar amb el comerç local doncs per qualsevol cosa.
1: Establiments que vulguin ser LGTBI-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques, ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
3: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament, o en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines, o bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
1: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
3: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda, i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
1: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
3: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, igualtat, participació ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
1: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a atraure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
3: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
1: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
3: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
1: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
6: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comença a anar a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
5: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
6: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. El que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi allà, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això, però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
5: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon?
6: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
5: Tenim el correu electrònic,
6: que és saludpublica@sabarca.cat.
5: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
6: Exacte.
5: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
6: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
5: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
5: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
6: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
5: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
6: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
5: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
6: Doncs, bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o surtin més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
5: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
6: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
5: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
6: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegueram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombreries fora i deixem net l'espai.
5: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
6: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
5: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
6: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
5: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
6: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar, sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons...
5: Sí,
6: i
5: tornem
6: els mitjans
5: a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
6: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400, poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat, poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
5: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies, Jordi.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I tot seguit, una altra informació en aquesta via directa. Consells veterinaris per una revetlla de Sant Joan més segura amb les nostres mascotes.
1: La revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a moltes mascotes. El soroll dels petards i els focs artificials pot provocar por, ansietat i conductes de pànic, especialment en gossos i gats. Per aquest motiu, Ismael Mesa, gerent de Sant Andreu Veterinària, recomana preparar l'animal amb antelació, donar-li companyia i evitar situacions que puguin augmentar el seu nivell d'estrès. El veterinari ens explica per què la revetlla de Sant Joan és una de les nits més complicades de l'any per a les mascotes.
7: Perquè hi ha una acumulació de sorolls forts just aquella nit. Hi ha altres dies que pot coincidir, pues, algun event esportiu o alguna celebració, pues, d'un veïnat o el que sigui, però aquell dia en concret hi ha molts estímuls sorollosos molt forts durant tota la nit.
1: Perquè ens fem una idea, la gent que no hi entenem, per què els gossos i els gats tenen aquesta por als sorolls forts?
7: Depèn una mica de l'animal. El més important és que ells tenen una sensibilitat auditiva més alta que nosaltres, no? El rang de tolerància o el dolor que els pot provocar un soroll més alt són més sensibles que nosaltres, no? Llavors, a nivell de l'oïda. I l'altre és que moltes vegades això és un procés progressiu. El gos, la primera vegada que escolta un soroll, no li té tanta por, però segurament a mesura que ho va escoltant va desenvolupant més fòbia, més por, i acaben provocant reaccions doncs, més exagerades, animals que salten, que intenten escapar-se de casa, que agafen un atac d'ansietat pràcticament, no? El que seria un atac d'ansietat en persones, doncs això els hi passa amb els animals.
1: Llavors, quins serien els signes de que ens indiquen que el nostre gos o gat està patint por o ansietat pels petards, en aquest cas?
7: Es pot desenvolupar de diferents maneres, però normalment el que veiem són animals que estan supernerviosos, que comencen a respirar superràpid, que no paren quiets, comencen a donar voltes per tot arreu, no saben on quedar-se quiets, van buscant tot el rato el contacte amb el propietari. D'altres, si tenen accés a l'exterior, doncs poden intentar escapar-se, saltar una valla, qualsevol cosa per fugir, per tal d'intentar fugir d'aquest estímul sorollós que els hi provoca aquest estrès, aquest grau d'estrès, no?
1: Perquè clar, hi ha gossos o gats que no tinguin gens de por als sorolls forts. És possible ensenyar-los això?
7: És possible habituar-los. Sí que és cert que hi ha animals que no els hi afecta tant. Suposo que això hi ha un component genètic i d'habituació, no? Això, per exemple, passa amb els gossos dels caçadors. Els gossos dels caçadors moltes vegades els habituen des de petit al soroll dels trets, no? I aquests animals moltes vegades no reaccionen contra aquest soroll dels petards, que és molt semblant al dels trets. Però en condicions normals es pot treballar intentar habituar l'animal a que s'acostumi a que aquests sorolls forts no li provoquin aquest estat d'ansietat, no? Això, normalment hi ha especialistes de comportament que s'hi dediquen, fan aquesta habituació, i a vegades necessiten de medicació per ajudar a que l'animal s'acostumi a això.
1: Per la gent que ens estigui sentint i tingui, en aquest cas, mascotes a casa, què haurien de fer aquests propietaris abans de que comencin els focs, els petardos, la pirotècnia, per preparar la seva mascota, per intentar que sigui una nit una miqueta més lleugera per ells?
7: El que està clar és que s'ha de preveure això. O sigui, no podem posar una solució just el mateix dia 23 o el dia 24. Si tenim un animal que sabem que ja té una reacció molt forta davant d'aquests estímuls, sigui quan hi ha hagut una tormenta, quan hi ha hagut algun altre soroll, algun petard, per un futbol, per qualsevol altra cosa, si ja sabem que és un animal que ho pateix, que ho passa molt malament en aquest període, hem de començar ja amb una teràpia tant conductual com de medicació uns dies abans d'aquest procés. És 2-3 setmanes abans hem de començar una medicació. Normalment donem ansiolítics, es fan servir doncs, medicaments que ajuden a reduir aquesta ansietat, i després hi ha actuacions que són just pel dia de la verbena, no? Però si no hi ha una preparació prèvia, és molt probable que fracassi tot això si no tenim una preparació prèvia uns dies abans. Les solucions a salto de mata just al dia de Sant Joan són més, han de ser més agressives, més fortes, i normalment tenen una pitjor solució.
1: És millor que els nostres animals estiguin sols durant la revetlla? És millor que estiguin acompanyats?
7: És millor que estiguin acompanyats. Abans es deia, hi havia una escola una mica d'intentar deixar-los més aïllats, més tancats en una habitació, amb les finestres baixades, tot una miqueta. Però s'ha demostrat al final que no passa de ser un episodi d'ansietat, no? I que l'animal amb aquest episodi d'ansietat el que vol és estar al costat de la seva figura de protecció, que és el seu propietari, i que el propietari el pugui calmar i pugui estar amb ell. Llavors, si dintre del possible, no sé que marxis o marxis a casa d'algú o tinguis algun... Dintre del possible, si pots estar amb el teu animal, millor.
1: Moltes persones que ens estiguin sentint hauran patit algun moment d'aquests de crisi dels seus animals amb algun tipus de celebració. Quins són els errors més habituals que cometen els propietaris amb la intenció de tranquil·litzar les seves mascotes, però que ho fan malament o no ho fan com haurien de fer-ho?
7: Una miqueta això, el que parlàvem, no? Intentar deixar-los sols, de no molestar-los, tot això és una miqueta el que abans es feia o es recomanava, i ara, ja dic, s'ha vist que és diferent, que hem d'intentar estar amb ells. Intentar també, si es pot, durant el dia que l'animal arribi cansat, si pot sortir a caminar una estona abans, fer una excursió llarga, o sigui, intentar que l'animal arribi a aquell moment que estigui bastant cansat, i després valorar una miqueta això, el tema d'ajudar-lo amb medicacions, ja siguin durant els dies dies abans o just al mateix dia hi ha tractaments pues, com el Sileo, que és un gel que es posa a la geniva que ajuda a rebaixar una miqueta l'ansietat durant aquell període. Si pots marxar i fugir d'on hi ha estímuls sorollosos i te'n pots anar a la muntanya aquell cap de setmana, pues, meravellós. Però com que no tothom té aquesta disponibilitat, si has d'estar en un entorn urbà i saps que hi haurà aquest estímul, pues, intentar això, reduir una miqueta, estar amb l'animal, intentar tancar finestres, intentar estar amb ell, reduir una miqueta els estímuls amb lo possible i ajudar-lo amb medicació.
1: Perquè hi ha diferència entre gossos i gats de companyia a l'hora de reaccionar als sorolls dels petards?
7: Sí, els gats és un animal una miqueta que està com més acostumat a amagar-se, no és tan dependent del propietari i segurament reacciona d'una manera diferent. El gos no, el gos necessita està amb el seu amo, està al costat del seu amo i el més a prop possible, no? I és una miqueta d'això. El gat és un animal més independent i al final el que farà és amagar-se, però moltes vegades el gat intentar agafar-lo, intentar estar amb ell, moltes vegades és més contraproduent.
1: Durant aquests dies s'augmenten també, com comentaves, les pèrdues de mascota, perquè, com comentaves, hi ha mascotes que s'espanten i fugen. Quines mesures poden ajudar a evitar que un animal s'escapi espantat? En aquest cas, no hem sigut previsors, comencen els petards, el animal comença, tenim un jardí, què he de fer?
7: L'ideal és una mica el que parlàvem, quan hi hagi aquests estímuls sorollosos i aquest procés d'ansietat, intentar tenir l'animal dintre de casa, perquè quan l'animal entra en aquest estat d'ansietat és que sortirà disparat per on pugi, per on vulgui, o sigui, és igual que tinguis una valla de 2 metres o 3, l'animal farà un forat, o sigui, trencarà la valla, saltarà per on pugui perquè està en un estat d'ansietat que necessita marxar i fugir d'aquell estímul d'això. Llavors, si ja ho sabem que tenim un animal que té aquesta sensibilitat i que té aquesta fòbia als sorolls i tot això, intentar tenir-lo dintre de casa i prendre mesures abans.
1: En aquest cas, si l'animal se'ns escapa, com hem d'actuar si la nostra mascota s'escapa justament una nit problemàtica de Sant Joan, que no és que hi hagi petards aquí, hi ha petards per tot el municipi? Com hem d'actuar? Quins protocols potser hem de seguir? Com ho hem de fer?
7: Bueno, si s'escapa, el primer és intentar sortir a buscar-lo, perquè el més normal és que l'animal busqui algun lloc proper on poder-se quedar-se quiet amagat. S'ha de denunciar la pèrdua, s'ha de trucar a la policia i a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia per notificar que l'animal s'ha perdut, perquè llavors si passen al lector del microxip saben pues, aquest animal el recull una protectora o se'l troba algú, el passen mirant el número i sabran una miqueta de qui és el propietari.
1: Per acabar, si haguessis de donar 3 consells essencials imprescindibles perquè les mascotes passin una revetlla segura, quins serien?
7: Primer la prevenció, que és el que parlàvem. No podem començar a pensar en la revetlla 2 dies abans, o sigui, això, si tenim un animal que sabem que té fòbia als petards hem de planejar-ho i començar. Nosaltres sempre fem una campanya per redes socials per intentar que la gent ho tingui present ja a finals de maig, primers de juny, per intentar començar a preveure tot això. Segon, si tens l'opció de marxar lluny de zones urbanes on hi hagi un percentatge més alt de petards, millor, marxa. Hi ha molta gent que aprofita i ja ho sap que té aquests dies, i aquests dies pues, marxar a la muntanya, al Pirineu, on sigui, o intentar llocs on no hi hagi aquests estímuls. I tercer, si no tens cap opció de marxar, i pues, això, intentar estar amb ell, reduir al màxim el soroll que pugui entrar dintre de casa, o sigui, posar la tele, baixar les persianes i intentar estar amb el teu animal i intentar buscar alguna ajuda a nivell de medicació.
5: Amb aquests consells posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. En salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès.

0: estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de Les Portes de Troia.
1: I per tant?
0: I per tant, si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
1: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
0: Agafa el micro.
1: Ho està fent.
2: Hola, hola, hola, hola, hola.
1: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a Les Portes de Troia.
0: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola, hola, hola, hola, hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 o sigui, temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
1: Home, moltes.
0: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola, hola, hola, hola.
2: Exacte.
1: Una per cada
2: temporada. Els volia sumar. Sí, sí.
0: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
1: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi posem veu, poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta, i que li treballem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo moltíssim, no, però us estimo.
1: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
0: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Préstec Joan, normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic

0: Barba Roja.
1: Ben situat.
0: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frederici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barba-roja.
1: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
0: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
1: Això, mala idea.
0: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
1: Aquesta és la conclusió.
0: Aquesta és la conclusió.
1: I què diu Otó del Preste Joan?
0: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat sí, que més enllà de Pèrsia...
0: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans, i per tant se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, o tot de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
1: Em sembla espectacular.
0: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
1: Però no pot creuar el Tigris.
0: Clar, dius.
1: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
0: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
1: A un D&D, no?
0: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
1: No pots expandir més, no?
0: Exacte.
1: I després d'aquesta menció d'Otó de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
0: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya...
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc. No? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als germànics. No? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar... I ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que, en el fons, eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació...
1: Ho va posar tot allà.
0: Tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? Aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, mm-hmm, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí,
0: apareix al que és l'imperi d'Abisínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
1: pues
0: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà, però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: Mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
1: 18 minuts de programa.
0: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: L'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Venint, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
1: D'efectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: No li donis idees. Bueno... abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius d'Axi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nasturians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment ben imitat cant difònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé
1: per
0: què
1: em va donar per fer-ho.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, no? Amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però... és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, ja no diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles. I, per altra banda, també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure amb una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no?
0: Més.
1: Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No em fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment forts, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa. Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. Els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nasturians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi el situen com dins el món nasturià, i això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest gegant turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nasturià... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nasturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus, no ells, els seus rebes avis, no? Van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujet amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulaanbaatar.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als caraïtes. Els caraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble, dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa, i ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxus, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Oh. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang, o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però, sobretot, són nomenats per les tropes, pels guerrers, i, per tant, el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que, literalment, per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els xivels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi... Molts d'aquests pobles, fins i tot, no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no? Al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls. Hòstia. Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població, que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran... treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé.
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte.
1: No,
0: ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Jeliu Dashi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de... entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topuria. Repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt això.
1: I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.